0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat doncs ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la Torre del Club Nàutic, no?
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: La ràdio sona diferent al Maresme.
3: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
4: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
3: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Hi ha una fuita d'aigua.
4: Hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació del pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
3: clar.
4: No cal que entri.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: És com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
3: Al fons de l'esquerra no miri, no, sisplau, entri. Senyor agent,
4: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
5: Tony Modulation.
6: Una persona de lo más particular.
7: Recuerda hablar lo menos posible.
8: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Tenim a la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
4: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros amb vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
3: Ja estaria, doncs, poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors de presògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
5: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
6: Manel,
5: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... Ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió del 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranoencefàlic. I de la cultura us expliquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. Doncs ara mateix passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Comencem repassant quin temps ens espera de cara avui i també de cara al cap de setmana. I ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Ens arriba un cap de setmana que ha de ser molt típic del mes de maig. De fet, avui en serà una bona mostra. De moment, aquest matí, més aviat mig matí, migdia, els núvols s'han de fer més gruixuts a cavall de les comarques de Tarragona i de Barcelona, amb algun ruixat, però de moment molt esporàdic, molt local, bàsicament cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. També aquest matí algunes boires a la Catalunya central i les valls del Pirineu. Aquesta tarda, una mica més de rebombori, sobretot del prelitoral cap a l'interior. En general, més moments de núvols, tot i que amb clarianes cap a la Costa Brava, sobretot. I el cap de setmana, que portarà més pluja el dissabte. Dissabte a la tarda, sobretot. Acabarà plovent a tot arreu, amb temperatura que anirà baixant al llarg del dia. Diumenge, més assolellat una altra vegada, amb boires matinals, i durant la tarda alguns ruixats al Pirineu i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: I volem saber com se circula la xarxa viària catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb la Laia Bonet. Molt bon dia, Laia.
3: Bon dia. Doncs ara mateix destaquem 4 quilòmetres de cues al cinturó del litoral en sentit sud i a la ronda de dalt retencions cap al nus del Llobregat. Pel que fa a la A2, hi ha aturades a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap als seus països d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
4: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
5: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
6: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
4: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
7: This is not COVID, this is not influenza.
8: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: 7 i 7 minuts, el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
9: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
10: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el xemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
9: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema el triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
11: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
2: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: En un altre ordre de coses, us expliquem que el ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumud Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
12: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
13: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
12: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Doncs justament des de la Global Sumud Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saif Abu Keshek corre perill arran, com ens deia ara Lamón Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
14: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació de tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de Gaudí en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: I encara parlant d'infraestructures, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet habitual i que s'ha accentuat en els darrers temps a causa de les pluges que han fet que hi hagi més filtracions d'aigua a l'interior d'aquests túnels. Des de l'Ajuntament demanen una millor informació i logística a l'hora d'efectuar els talls de circulació, especialment quan són talls complets. N'informa en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
15: En la darrera reunió amb responsables del Departament de Territori, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, va demanar més informació a l'hora de fer talls parcials i totals de la circulació als túnels de Bracons. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas asseguren que s'han trobat amb casos de talls que han molestat a veïns i a usuaris de la via.
16: Que en un poble com el nostre, al final la gent truca a l'Ajuntament o a l'alcaldessa directament. A mi no em fa res que els meus veïns tinguin el meu telèfon i entenc perfectament que si et trobes penjat en el viaducte, doncs que em truquin. L'únic, el problema és quan jo no els hi puc donar resposta perquè de l'altre cantó no m'han, des de la central dels túnels, no m'han donat la informació del per què s'han tancat.
15: De tant en tant també es talla el pas al túnel de Sant Esteve d'en Bas. Posen d'exemple un dels darrers tancaments, que era per substituir la megafonia i per millorar la seguretat del túnel. El túnel es va tancar, però des de l'Ajuntament asseguren que no va ser fins després quan van poder saber-ne els motius.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació han denunciat el suposat cas de dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Els docents demanen ara al govern que doni explicacions dels fets i aclareixi aquesta suposada pràctica. Asseguren que aquest moviment posa en dubte la qualitat democràtica del govern i reclamen de nou que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Finalment, defensen el dret sindical i el dret de reunió davant d'aquesta presumpta infiltració policial. I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Ester Minguell.
17: Sota el lema "No podem més, no la precarització i dignitat" al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
18: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
17: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
19: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
20: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
21: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
17: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu fill juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que es recullen testimonis que tractava el nadó de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. I la Unió Europea ha arribat a un acord per prohibir a partir de desembre els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut sexualment o íntimament explícit sense consentiment o material d'abús sexual infantil. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya en el marc de les negociacions entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu per introduir diversos canvis a la Llei d'Intel·ligència Artificial Europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA considerats d'alt risc, com l'ús en la gestió de fronteres o en sistemes de biometria fins al desembre del 2027. L'Ajuntament de Tarragona i el Port treballen per diversificar l'activitat de la confraria de pescadors. L'objectiu és fer-la més viable econòmicament i garantir-ne el futur. Una de les propostes és fer-hi un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesca a la ciutat. En tenen més detalls els companys de TAC12.
0: Diversificar per sobreviure és el que busca la confraria de pescadors de Tarragona amb el suport de múltiples actors. L'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Impulsa van arrencar aquest abril un estudi de viabilitat d'alternatives per garantir la supervivència de l'agrupació de professionals de la pesca. El Port de Tarragona finançarà el projecte guanyador vora 1 milió d'euros gràcies en bona part a una subvenció europea. Per la banda de la Generalitat, ple recolzament a qualsevol de les conclusions que s'extreguin ja al mes de juliol.
3: No pensar que tot està determinat. Us anirà bé si ens hi posem. No està escrit enlloc que la pesca, que cada dia hi hagi menys gent, menys pescadors, menys barques, menys joves. Aquesta és la lògica que hem de canviar, però no podem seguir fent les mateixes coses que fèiem fins ara, perquè tot ha canviat.
0: Abans que els estudis de necessitats de mercat econòmic i financer estiguin enllestits a inicis d'estiu, ja hi ha una idea que ronda amb molta força. Es tracta d'un obrador a imatge del model que ja existeix al Cantàbric, on es pugui treballar el peix, cuinar-lo o valoritzar-ne les restes. Es vol que hi guanyi la confraria, però també restaurants o peixateries.
1: 10 minuts i arribarem a 8:15. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona ha presentat la signatura d'un conveni que permetrà engegar una prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori per tal de restablir l'ordre a les comunitats de propietaris. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat present a la signatura i ens ho explica en Marc Guives, de Televisió de Girona.
22: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradores de Finques de Girona ha presentat la signatura del conveni que permetrà engegar la prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori, però la gran majoria a Font de la Pólvora i Figueres Oest. La consellera Paneque, present a la firma, ha ressaltat la importància de la cohesió social i l'objectiu d'aplicar aquestes polítiques per assolir el percentatge d'habitatge públic mercat.
23: Estem fent polítiques que mai abans s'havien desenvolupat, estructurals, per tant, són polítiques que s'han de mantenir en el temps per poder arribar a aquest 15% d'habitatge públic a Catalunya.
22: Així doncs, aquest conveni buscarà posar ordre en barris on la situació no està del tot regulada.

0: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras durant un entrenament d'aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu l'Espanyol que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez-Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de l'equip, Javi Puado, lesionat de llarga durada, confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
2: Hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació que va endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis, passi el que passi. I el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: A la primera federació masculina, a la tercera categoria estatal, el Sabadell disputa aquesta nit un partit clau en la lluita per aconseguir l'ascens directe. Els vallesans, segons amb els mateixos punts que el líder, l'Aldenc, visiten el tercer classificat, el filial de l'Atlètic de Madrid, a partir d'un 9:15. Ens amplia la informació des de Televisió de Sabadell, el Joan Muñoz.
3: El Sabadell intentarà guanyar, sumar 68 punts i assegurar matemàticament la segona posició per centrar-se, ara sí, en la lluita pel campionat. Davant, però, tindrà un filial colchonero que també vol aspirar a l'ascens.
4: Som molt bons, per això estan on estan a la classificació, i nosaltres som molt bons, per això estem on estem a la classificació. Llavors, un partidàs, i un partidàs que el Sabadell formarà part d'aquest partidàs de la primera ref, que segur que tothom està pendent de veure què passa, i nosaltres, des de la nostra col·lectivitat i la nostra gana i el nostre joc, doncs anirem allà a guanyar.
3: Atlético madrileño i Sabadell es veuran les cares a partir d'un 9:15 de la nit.
1: La cultura ens situa avui a l'auditori que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. La BCE farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Més detalls amb la crònica de David Navarro.
5: El nou director de l'auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala simfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlo al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
6: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
5: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la 9a Sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una 30a de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició temporal This is Pop, que es va inaugurar ahir i es podrà visitar de manera gratuïta fins al 4 de juliol. La mostra plega obres d'Andy Warhol, Takashi Murakami o Banksy, amb l'objectiu d'explicar

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no? Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
8: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida a la calma i missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 8 de maig. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com ho valoren els viatgers més matiners. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Parlarem de tot plegat amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa als esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. I de la cultura destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Simfonia de Beethoven. I quan passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis pel que fa a anotant-vos una qüestió. Vaja, sembla que sí que tinc a punt el trànsit. Us anava a parlar primer d'una incidència de Rodalies, però comencem pel RAC. Una avaria a l'A2 genera a aquesta hora cues a Sant Vicenç dels Horts cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona i a l'AP7. Retencions també a l'altura de Barberà del Vallès, direcció Tarragona, pel que fa al cinturó de litoral, 4 quilòmetres de cues en sentit sud, i a la Ronda de Dalt destaquem retencions cap al Nus de Llobregat. Ara sí, pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta. I pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana típic del mes de maig. De moment, aquest matí, els núvols s'han de fer més gruixuts entre les comarques de Tarragona i Barcelona. S'espera algun ruixat esporàdic cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. I aquesta tarda hi haurà més moviment amb més moments de núvols del prelitoral cap a l'interior. La pluja arribarà a tot arreu dissabte a la tarda i la temperatura baixarà una mica. Diumenge serà un dia més assolellat, amb ruixats al Pirineu, i a Lleida ja a la tarda doncs també es repetiran aquests ruixats.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà el port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica tot plegat la Rosana Martínez.
2: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
3: No va salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada. Se van a montar en los aviones y se van a ir.
4: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
2: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Doncs davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
5: This is not COVID, this is not influenza.
6: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet, pas a pas.
1: Avui també és notícia que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. En té més detalls la Maite Pol.
7: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: 5 minuts per arribar a 7:45 i avui també us hem de parlar de Lleó 14, perquè aquest matí es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. En té tots els detalls en Jordi Casino.
9: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
10: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
9: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit d'Israel. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
11: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
12: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
11: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té més detalls en Lluís Mata.
13: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Doncs a aquesta hora volem saber si els usuaris tenen clar que a partir de demà s'ha acabat viatjar de franc a Rodalies, si en són conscients i com ho encaren. A l'estació de Sants de Barcelona hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com reben els usuaris aquest retorn als abonaments?
14: Bon dia, Helena. Aquest període de gratuïtat de 3 mesos ha estat una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies. Crisi que, recordem, va provocar l'accident mortal de Gelida el passat 20 de gener i també les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Sigui com sigui, a partir de demà els usuaris hauran de comprar a través de les màquines expenedores els títols, títols propis de Renfe o bé els integrats amb altres transports públics. Què n'opinen els usuaris? Preguntaves, Helena. Doncs n'hi ha que s'han assabentat i han recordat que avui és l'últim dia dels abonaments gratis i d'altres consideren que aquesta mesura s'hauria d'haver allargat en el temps fins la recuperació total del servei ferroviari.
15: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Mira, yo la única queja que tengo es que a partir de hoy nos quieren cobrar nuevamente los billetes, los recorridos son el doble de tiempo, yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: Sí, sí, s'ha informat correctament. Ara, que després funcioni o no funcioni i tot vagi com hagi de... Eh? La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
14: I durant aquests 3 mesos gratis dels abonaments a Rodalies, els tècnics han inspeccionat gairebé 300 punts de la xarxa ferroviària i han estabilitzat 65 dels considerats 90 punts crítics. Amb el servei recuperat en un 96%, Renfe, també els governs central i català, han decidit posar fi a aquest període de gratuïtat.
1: Molt bé, Anna, doncs ja ho veurem. Si funciona, pagar no costa. Ara, si les coses continuen anant malament, ja veurem què passa. Gràcies per la fotografia. Tornarem més endavant a connectar amb vosaltres. Que vagi bé.
18: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Mentre continua el degoteig d'instituts que es donen de baixa del programa pilot per incorporar agents de paisà als instituts, als seus centres, i després d'escoltar el rebuig de bona part de la comunitat educativa, avui volem saber què en pensen els qui han de treballar directament. Ens acompanya aquest matí Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Senyora Viudes, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Hola, bon dia, gràcies.
1: Quines són les directrius que us ha donat el govern de la Generalitat sobre la vostra tasca als centres educatius? Quines feines concretes assumiran els agents i quines no?
19: Doncs miri, vagi per davant que nosaltres com a sindicat no hem tingut informació d'aquest pla pilot més enllà del que s'ha publicat a premsa. Estem esperant que a la propera sessió del Consell de la Policia se'ns donin detalls. Però en qualsevol cas, ja li avanço que ja s'ha dit a mitjans de comunicació, la nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic precisament per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Doncs comencem malament per el que ens comentava vostè també al principi de la seva declaració. D'altra banda, dit això, quina formació específica han rebut per treballar amb adolescents i conflictes escolars? És una formació nova? És una formació obligatòria que ja solen fer? I és suficient per assumir aquest repte?
19: Val a dir que les persones que estan treballant amb les oficines de relacions amb la comunitat o les Mossos de proximitat, que seran els que assumiran segurament aquest rol, són persones que tenen formació en tots els àmbits que li he esmentat anteriorment, tant en mediació com en resolució de conflictes. I també no s'ha d'oblidar que dins de l'organització hi ha molt valor i hi ha persones doncs, que tenen sense ànim de substituir ningú, però sempre pot ser molt positiu el fet que moltes persones tenen formació en educació social, en psicologia, etc. Per tant, les persones que assumiran aquestes tasques 100%, a banda que és una cosa absolutament vocacional, són persones que estan preparades 100% per assumir aquest rol.
1: Si em permet, avui també li he de preguntar sobre aquesta notícia, aquesta polèmica que s'ha generat arran la possible infiltració de dos Mossos en una assemblea de docents aquest dimecres. Se suposa que aquestes trobades educatives haurien de ser espais blindats pels mestres i pels professors, no?
19: Em permetrà, i perdoni vostè, però aquesta informació o la valoració que es faci d'aquests fets penso que no es correspon a nosaltres com a sindicat, sinó que qui el correspon és al Departament d'Interior. Són ells qui han de donar explicacions, o potser la consellera, no? En tot cas, nosaltres només podem dir que prudència, i pensem que no som la veu que hem de donar resposta a això.
1: Molt bé, Imma Viudes, jo de tota manera li havia de preguntar, era actualitat i teníem a una persona del sindicat dels Mossos i per tant era pregunta com aquell qui diu obligada. Gràcies doncs per atendre'ns i per intentar aclarir-nos el que no teníem clar. Bon dia, que vagi molt bé.
19: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
20: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. I avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya femenina. L'Europa i l'AEM Lleida se citen a la final, que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop, després d'haver-ho aconseguit fa 3 cursos, mentre que el femení graciang s'estrena a la final. Els entrenadors, Nani Aces, de les barcelonines, i Rubén López, de les lleidatanes, expliquen com arriben a la cita.
21: Jo crec que l'AEM afrontarà el partit igual que nosaltres, amb molta il·lusió. Elles sí que tenen una Copa Catalunya i al final nosaltres, doncs, amb aquest repte nou de poder incorporar la Copa aquí a les nostres vitrines.
22: És molt maca la competició i molt maco el títol. Llavors ens hem d'il·lusionar, hem d'intentar guanyar per l'AEM, per nosaltres i per l'afició. Aquestes jugadores mereixen celebrar alguna cosa. I si és una final de Copa Catalunya, doncs molt millor.
1: I l'Espart Girona va perdre per la mínima, 67-66, davant del València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial final de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Diumenge, les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar a Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però empipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
23: Orgulloso porque se adaptan y quieren, y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni a árbitros ni a jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
1: Demà a les 6 i en directe per la xarxa Més es podrà seguir l'enfrontament decisiu entre el Club Bàsquet Tarragona i el DM Grup Mollet dels quarts de final del play-off d'ascens a la Segona Federació de Bàsquet. Malgrat jugar al Serrallo, la plantilla de l'equip vallesà confia en fer un bon paper, ho explica el jugador Àngel Soto.
0: Intentar trobar els seus punts dèbils, tenir present els seus punts forts per també intentar subsanar-los en defensa i en atac intentar castigar. És una missió supercomplicada, no? Però jo crec que tenim les eines i l'equip i la motivació per treure d'endavant i el lema vindria a ser una miqueta aquest, no? De si no és ara, quan?
1: El Balonmano Granollers debuta aquest migdia a la Copa de la Reina d'en Bol, que es disputa fins diumenge a Sant Sebastià. L'equip vallesà s'estrenarà en els quarts de final contra el Gran Canària. El tècnic, Robert Cuesta, diu que arriben motivades i preparades.
2: Amb moltíssimes ganes de poder competir ja, de debutar ja en aquesta competició tan maca que no sabem si la tornarem a jugar o no. Per tant, és molt important que gaudim durant els 60 minuts. Hem treballat molt bé, sí que és cert que no hem tingut competició real, però sí que hem tingut entrenaments molt, molt bons i estem molt conscienciades de la importància d'aquests quarts de final i del premi que suposa.
1: L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala simfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morló al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I marxem ara cap al Vallès perquè Sabadell tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la música independent. Aquest dijous s'ha presentat la 18a edició del Festival Ambassat, que se celebra del 15 al 17 de maig a l'amfiteatre del Parc Catalunya. És una crònica de Pep Cullell de la Televisió de Sabadell.
24: Un punt de trobada cultural i de la música emergent i d'avantguarda. Aquesta seria la definició del Festival Ambassat de Sabadell, que arriba a la majoria d'edat després d'un any de rècord. El 2025 es van registrar més de 9.000 assistents, la xifra més alta de la seva història. Un element que confirma la bona salut d'un projecte que, des de Sabadell, ha sabut créixer mantenint una identitat pròpia.
25: Doneu oportunitats a gent de la ciutat, però també gent emergent en el panorama cultural, que els veiem aquí en l'Ambassat i que al cap de menys d'un any els veiem doncs, en escenaris superpotents del país.
24: El cartell d'enguany conté més de 30 actuacions amb noms destacats com Bob Dylan, la Ludwig van o Mishima. El festival vol mantenir la capacitat per connectar amb públics diversos i descobrir noves veus, a banda de generar una experiència cultural de qualitat.
18: La xarxa de comunicació local.
26: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
27: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
26: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
6: L'univers infinit.
5: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, crida la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat encara reduïda. De seguida, tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona i parlarem també amb el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra ha recordat des del Notícies en xarxa quina és la seva funció específica.
2: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranioencefàlic. I de la cultura, avui destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. 8 i 3, hora punta, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a la xarxa viària catalana. Per això, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que avui és divendres, això vol dir menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí comparat amb la resta de dies de la setmana, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, en principi, hauríeu de trobar menys retencions. Com a incidències, és cert, tenim un vehicle avariat. Aquí a l'autovia A2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, que talla carril, però és en sentit de Lleida o sortint de Barcelona, aturades molt puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquest punt, sobretot prudència, com et deia, a l'autovia A2, a Sant Vicenç dels Horts i en sentit Lleida. De la resta de la xarxa viària, poca cosa. Bàsicament, ens quedem amb l'autopista B23, que és cert que aquesta via sí que baixa carregada cap a Barcelona, primer entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs cedim el testimoni ara a en Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Lluís Miquel, bon dia. Em fa l'efecte que aquest no serà un cap de setmana de sol i platja, eh?
4: Doncs, Helena, molt bon dia. De fet, serà estones, però també tindrem moments de sarau i, per tant, una altra vegada s'aniran repetint les situacions del mes de maig molt pròpies, lògicament, d'aquestes dates, d'aquesta traïdoria meteorològica. Aquest matí, ja de fet, els núvols han d'anar guanyant terreny, els tenim a hores d'ara ja sobre el mar i acabaran afectant al llarg del matí moltes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, per tant, on hi viu més gent, també de la costa del Camp de Tarragona. Alguna primera gota aquest matí i també també compta amb les boires, que una altra vegada s'han format avui, sobretot a les valls del Pirineu. Al llarg d'aquesta tarda, algun xàfec més intens caurà a les muntanyes del prelitoral, no pas arran de mar. De fet, acabarà fins i tot amb moltes clarianes a prop de la costa. I també aquesta tarda, algun xafaguet a la Catalunya central o les comarques del Prepirineu. No seran tan intenses com les que hi van descarregar ahir. I al cap de setmana, demà més núvols i, de fet, demà a la tarda, escombrada de pluges. Per tant, Helena, del cap de setmana, si heu de fer activitats al ras, millor aquesta tarda o diumenge, perquè demà dissabte a la tarda acabarem en remull si estem al ras, lògicament. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
5: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
6: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
7: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas, respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
5: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som, en cap cas, davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
8: This is not COVID, this is not influenza.
9: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet, pas a pas.
1: El Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
10: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
11: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
10: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Ens ho amplia en Jordi Casino.
12: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
13: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
12: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i també de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu-Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
14: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu-Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
15: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
14: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu-Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Precisament des de la mateixa Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saif Abu-Keshek corre perill arran, com ens explicava ara Lamont Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I quan falten 2 minuts per arribar a 8:45 del matí, us expliquem que avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà, doncs, s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A l'estació de Sants hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com han rebut i com estan rebent els usuaris aquest retorn als abonaments a partir de demà?
16: Bon dia, Helena. Alguns dels usuaris no n'eren conscients que avui acaben aquests 3 mesos de gratuïtat, però altres han reclamat un servei de qualitat després d'afegir que el transport públic sempre s'ha de pagar. I aquesta és l'opinió que defensa l'associació a favor del transport públic amb el seu portaveu, en Pol Méndez. Pol, bon dia.
17: Hola, bon dia.
16: Volem conèixer quina és la valoració de l'associació després que avui es posa punt i final aquests 3 mesos de gratuïtat.
17: Clar, podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
16: Deies que s'acaba un dels capítols més complicats. La crisi de Rodalies va arrencar el passat mes de gener. Considereu des de l'associació que sí, que s'acaba aquest capítol, que encara queden coses per fer, que la normalitat, la desitjada normalitat, s'establirà de manera immediata?
17: Bueno, primer, clar, hauríem de definir una mica què és el tema de la normalitat, perquè la normalitat sempre han sigut retards i cancel·lacions, però és veritat que des del gener hem estat en un moment dramàtic on la majoria de línies estaven tancades parcialment o total. I ara el que veiem és que la majoria de línies tornen a funcionar correctament, a excepció d'aquelles que estan immerses en obres, l'R3, l'R2 sud al Garraf, l'R8, i que en aquests casos el servei d'autocar normalment és o acaba sent gratuït. Per tant, en aquest sentit ja les gratuïtats s'estan aplicant allà on calen.
16: Pol Méndez, des de l'Associació a Favor del Transport Públic, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar en context un dia com avui en el qual es posa fi a aquests 3 mesos de gratuïtat, una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies, crisi que va començar el passat mes de gener per l'accident mortal a Gelida, però també com a conseqüència de les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Durant aquests 3 mesos, els tècnics han inspeccionat uns 700 punts de la xarxa viària, s'han aixecat a 65 dels considerats 90 punts crítics de la xarxa viària i aquest servei s'ha recuperat en el 96%. Per tant, tant Renfe com el govern central com el govern català han decidit que avui serà l'últim dia dels abonaments gratis, així que els usuaris a partir de demà podran comprar ja els títols propis de Renfe o bé els títols integrats.
1: Doncs amb aquestes connexions, Anna, ens ha quedat clara una cosa, que la millor compensació que volen i que poden rebre els viatgers és un transport de qualitat. Gràcies, que vagi bé, bon dia.
18: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
2: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Ester Minguell.
19: Sota el lema "No podem més, no la precarització i dignitat" al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
20: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
19: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
21: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
22: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios
16: igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
3: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
19: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu nadó, el seu fill, juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta tampoc la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que recullen testimonis que tractava el fill de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. Deu minuts i ens plantarem a 9:15 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita a Blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur el triomf.
4: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maró. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu, l'Espanyol, que buscarà contra un rival

0: et quedis, marxis, o passi el que passi. I el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal als quarts. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb dos gols de Marc Grau a la pròrroga quan només faltava un minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà el pas a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
2: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
1: I avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina, que també es disputa a Coimbra, amb el Vila-sana com a únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. Avui obrim la plana de cultura parlant-vos de l'auditori que busca, que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala simfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Mogló al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana a Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte, tal com explica la modista Rosa Rubió, que en confecciona des de fa temps. Hi ha parlat la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
5: Compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana, Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte.
6: Tècnicament són molt complicats. El que estem intentant quan fem un vestit modernista és simplificar-lo molt. Tenien tècniques antigues, portaven cotilla, portaven molta roba interior, les peces tenen forros, tenen varilles, i són molt complicats. I els homes anaven amb roba de sastreria, amb la qual tampoc és una peça molt fàcil d'imitar.
5: La part positiva és que la moda modernista permet que tothom trobi el seu estil.
6: Llavors és una època molt bonica per treballar a nivell indumentària perquè dins de tot el que feien pots triar la silueta que més encaixa amb tu. I jo sobretot t'insisteixo molt en preguntar per què vols aquell vestit, no? Què vols representar amb aquell vestit?
5: Per aquells que vulguin experimentar amb la moda, el Museu Tèxtil ofereix tallers perquè la ciutadania aprengui a confeccionar els seus vestits modernistes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a

0: premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
2: Pues la cosa es así. Verá,
3: es impresionante.
4: Me encanta, me encanta.
5: Mola.
6: Me gusta como suena.
7: Qué bonito.
1: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
8: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida a la calma i el missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i de Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. En parlarem tot seguit amb la llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, la Mercedes Guerrero. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i encara trams de velocitat reduïda. Sigui com sigui, el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
2: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
1: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets del govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en xarxa quina és la seva funció específica.
3: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc, la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. Com cada divendres, també farem avui un cop d'ull a les novetats de la cartellera. Entre les estrenes de cinema de la setmana destaca Les ovelles detectives d'Emma Thompson i Hugh Jackman, que protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré de amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol, us ho dèiem ara en titulars, llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge, doncs, es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens en dona tots els detalls la Rosana Martínez.
4: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
5: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada. Se van a montar en los aviones y se van a ir.
6: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
4: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria von Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
7: This is not COVID, this is not influenza.
8: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet, pas a pas.
1: Una altra de les notícies que avui us estem destacant en titulars és que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. Volem entendre què pot significar aquest model i fins on pot transformar la prevenció i l'atenció. Per això parlem ara amb Mercedes Guerrero, que és llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i d'Infermers de Barcelona. Senyora Guerrero, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia.
1: Ho dèiem, Suara, baixa la vigilància de les ITS, de les infeccions de transmissió sexual, fins als 12 anys. És un canvi important, aquest. Què ens indica aquesta mesura sobre la realitat sexual dels nostres adolescents?
9: El que ens indica és que s'hem d'adaptar, el sistema sanitari s'està adaptant a lo que són les pràctiques que ja estan molt evidenciades des dels últims anys pels diferents estudis que s'han fet. Al final és adaptar-nos a la necessitat de la població. I el que estem fent és una pregunta dintre de la confiança que té el pediatre en aquestes persones en la revisió dels 12 anys.
1: Parlem de clamídia i de gonorrea que s'han disparat entre aquests joves i entre aquests adolescents. Què està fallant en la prevenció? Parlem de preservatiu, de conductes de risc, de les xarxes socials. Les noves generacions donen la impressió, em dona la impressió i em puc estar equivocant, que estan fent passos enrere en l'autoprotecció. I per què?
9: Bueno, la societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys, al final, ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan acabem, fins quan morim, i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant a la gent quan, des del començament, no? Des de que creix.
1: Doncs
9: a 12 anys anirem tant.
1: Doncs Mercedes Guerrero, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que ens hagi explicat una mica per què passa tot això, per què han canviat aquests paràmetres de la nostra joventut. Gràcies i bon dia, que vagi bé.
9: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Avui es posa en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el papa Lleó XIV farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica de Jordi Casino.
10: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
11: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
10: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i que també ho és de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Aboukeshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, recordareu, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
12: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Aboukeshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
13: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
12: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Aboukeshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saïf i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
14: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Qui ha volgut valorar aquesta fi de la gratuïtat és l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. El seu portaveu, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
2: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
1: I una altra de les notícies que avui us estem destacant és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
3: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: I quan són 9:15, ens n'anem cap a Girona, perquè ja ho tenen gairebé, gairebé tot a punt per una nova edició del Temps de Flors, que arrenca demà, amb 141 projectes florals. Veïns, comerços i restauradors respiren alleugerits després de la fi del conflicte laboral que amenaçava amb mantenir la vaga dels treballadors del servei de recollida d'escombraries durant aquest esdeveniment. Ho recordareu, finalment la plantilla de l'empresa Girona Més Neta ha avalat per majoria el preacord assolit entre el comitè d'empresa i la direcció. Per saber, doncs, com es viuen aquestes hores prèvies al Temps de Flors, connectem amb els companys de Televisió de Girona, amb en Marc Guibas i amb en Bru Ortega. Bon dia, Bru, tot a punt, suposo, no?
15: Molt bon dia, doncs sí, tot a punt ja des d'aquí, des de la ciutat de Girona, amb ganes de que arribi aquest Temps de Flors, una nova edició, un nou any, i això no para mai, això no s'atura. Les flors sempre, cada any, any rere any, segueixen arribant aquí a Girona i atrauen milers de turistes, milers de gent que s'acosten aquí per veure explícitament tota aquesta mostra floral que estarà disponible fins al 17 de maig. No me vull allargar molt, no us vull fer spoilers, perquè tenim aquí al nostre costat a la vicealcaldessa, la Gemma Geis, per parlar-ne amb més detall de tot plegat. Gemma Geis, molt bon dia.
16: Molt bon dia.
15: Bon dia, Gemma, m'imagino que amb moltíssimes ganes, una nova edició, un nou any de Temps de Flors, com bé dit. Com es presenta?
16: Bé, es presenta amb 113 espais, que hi ha 141 projectes per poder visitar. Es presenta també amb aquest espai que han fet flors de nit, doncs, els gironins per fer vespreig amb concerts, doncs, hi ha les instal·lacions sobretot a la part dels Jardins de les Alemanys, en aquest entorn, i es presenta també amb unes escales de la catedral dedicades a l'any Gaudí, i amb un espai també a la plaça Natàlia Molero dedicat al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, per tant també aquesta mirada de Pau, de catalanitat i de ser presents al món.
15: Aquestes són una mica les novetats, no?, d'aquesta nova.
16: Bé, també s'han extès, doncs, aquest any als barris, doncs, el Pont Major per primera vegada participa en Temps de Flors i per tant, doncs, sempre dic que és una expressió. Ara veiem passar aquí cotxes amb voluntàries, amb caixes de flors, i Temps de Flors és possible perquè hi ha voluntàries de la mà de l'Associació d'Amics de Temps de Flors, que el que fan és crear un projecte, compartir-lo des del voluntariat i neixen aquestes flors a tota la ciutat de Girona.
15: Saps que nosaltres els periodistes sempre som molt quisquillosos amb el tema de les dades. Quin impacte econòmic suposa això i quanta gent preveieu a Girona aquí?
16: L'impacte econòmic sempre és difícil, no? Però en torn de 5-6 milions d'euros jo estic segur que és el mínim que segur que podem justificar, perquè m'agrada fer volar coloms, m'agrada ser ordenada i dir les coses que em crec que són, i aquest que és un impacte habitual, diguem-ne, no? Llavors l'entorn de visitants són estar en torn de 350.000, 400.000, a vegades en funció de l'any, 410.000, però crec que no és tant, no hem de valorar-ho tant en funció del nombre de visitants que ve, sinó nombre de la qualitat, que aquest any també vam esponjar molt bé les instal·lacions, i aquest any hi ha una altra novetat important, que també té ara molt amb la fluidesa, que és que per primera vegada hi haurà 4 ponts engalanats al mateix temps a la ciutat de Girona. La veritat és que l'àrea de promoció no ens consta en dades de que això s'hagués fet mai abans, i per tant també crec que pot ajudar, doncs, a veure una imatge dels 4 ponts engalanats a la ciutat de Girona, els d'aquesta part d'aquí.
15: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més i desitjar-te molta sort al llarg d'aquests dies. Esperem que el temps també acompanyi.
16: I si plou una mica, tampoc passa res, que regarà molt bé les flors. Moltíssimes gràcies.
15: I això és tot des d'aquí de la ciutat de Girona, tot a punt. Demà el tret de sortida oficial fins al dia 17 de maig. Ja ho veuen, la vaga d'escombraria s'ha acabat. La Girona més neta, podríem dir, preparada i florida ja per atendre aquesta nova edició. No s'ho poden perdre. Aquí la ciutat de Girona hi haurà espai per tothom. Hi haurà espai per tothom, sempre n'hi ha, i no s'ho perdin, perquè això serà una autèntica meravella com any rere any aquí a Girona.
1: I el que tampoc us podeu perdre és la crònica esportiva que ens porta cada dia la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
17: Bon dia.
1: Escolta'm, que som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric.
17: És que està interessantíssima l'actualitat esportiva. El Barça pot ser campió diumenge davant el Real Madrid. Una situació, la de guanyar el títol contra l'altern rival, que no s'ha donat mai abans. El Barça en té prou amb un empat per ser campió en un clàssic que tornarà al Camp Nou després de 3 anys d'absència. Pel que fa a Rafinha, podria tornar a disposar de minuts, podria reaparèixer després de més d'un mes de baixa. Els de Flick encadenen 10 victòries a la Lliga i afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
18: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya, ya sabes lo que es. Y yo, por suerte, he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
17: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Més futbol, avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya femenina. L'Europa i la M Lleida se citen a la final que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop després d'haver-lo aconseguit fa 3 cursos, mentre que el femení graciencs s'estrena a la final. El duel arrencarà a 6:15 i serà d'entrada gratuïta. L'Espart Girona va perdre per la mínima 67-66 davant el València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Fins i tot l'Uni va tenir l'opció de guanyar sobre la botzina amb un llançament de Koulibaly que va anotar 16 punts. Diumenge les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar Fontajau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però amb pipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
19: Orgulloso porque se adaptan y quieren, y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí en mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni a árbitros ni a jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
17: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal. L'equip blaurana va imposar-se per 2-0 amb 2 gols de Marc Grau a la pròrroga, quan només faltava 1 minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà l'accés a la final contra el Benfica. El golejador blaurana diu que el mèrit és del treball en equip.
20: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
17: També a Coimbra, on es disputa aquesta fase final, avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina. El Vila-sana és l'únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. La capitana del Vila-sana, Maria Porta, creu que arriben en el millor moment.
21: Ja teníem ganes d'arribar i amb ganes de que sigui demà i del partit que tenim per endavant, i crec que arribem en un molt bon moment. Crec que l'equip està molt motivat i que en té moltes ganes. Crec que l'equip ha anat de menys a més, cada dia estem millor i crec que ara doncs, és quan estem al millor moment, i al final bueno, són competicions que tothom té ganes de jugar.
17: Vale. Doncs el Vila-sana, que pot ser campió d'Europa aquest cap de setmana, també el Barça, i a més en futbol campions de Lliga, dilluns, a veure si t'explico uns quants campions.
1: Va, aviam si és veritat.
17: Vinga.
1: Gràcies, Cristina, bon cap de setmana.
17: Bé. Igualment.
1: I ara toca apropar-se a les estrenes de cinema, i ho fem, com cada divendres, amb en David Navarro.
5: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
6: Ah, les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
22: Soc una ovella detectiva i de les bones.
23: Que viene después del miércoles.
24: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
25: Me voy.
26: Pero si acabas de llegar.
6: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
27: Clau!
28: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
29: Descuida. No lo harás.
6: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
30: Que empiece el espectáculo.
31: Get over here!
1: Doncs amb el cinema posem punt i final a Notícies en Xarxa d'avui divendres. Res més, que vagi molt bé el dia, que vagi molt bé el cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns ben descansats a partir de les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies per l'atenció.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són una Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A més, una altra avaria, en aquest cas a la C31 a Sitges, obliga també a donar pas alternatiu. A banda de retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona, a la P7 a Barberà del Vallès, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i, finalment, a la B30 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments encara els trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable entre Ulldecona i l'Aldea. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat la Unió Europea amb aplicar aranzels molt més alts si abans del 4 de juliol no elimina les tarifes als productes nord-americans. Paral·lelament, un tribunal comercial dels Estats Units ha declarat il·legals els aranzels universals del 10% aprovats per Trump al febrer en considerar que l'executiu no podia aplicar-los utilitzant la llei del comerç del 1974. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament, volíem dir, previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no tracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà, per tant, cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I mentre continua el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de País en 14 centres de Catalunya i després del rebuig també de la comunitat educativa, des de Mossos d'Esquadra denuncien que no han rebut encara més informació al respecte, però han reiterat que la seva funció no substituirà la dels professionals com ara integradors, mestres, educadors o psicòlegs. Ho ha dit avui a la xarxa l'Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra.
2: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Tot plegat se suma a un nou conflicte i és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc. Escandinaus en descans i llar.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
5: El dia 16 de maig, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, es farà la inauguració oficial del nou espai museístic de Can Manent, un equipament que per fi obrirà les seves portes després d'un periple accidentat de reforma i condicionament que va començar la primavera del 2021. L'actuació va topar d'entrada amb la pandèmia i més endavant amb la suspensió de pagaments de l'empresa que se n'ocupava, però també va haver de fer front a altres obstacles i imprevistos des de la burocràcia dels contractes fins a les noves troballes patrimonials passant per alguna inundació. Dissabte, dia 16, serà, per tant, una inauguració amb gust de victòria. Aquesta setmana, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, admetia que s'ha patit molt i que encara es patirà una mica més fins l'últim moment i es mostrava així de feliç.
6: Hem patit molt, i patirem encara, perquè hi ha coses que encara han d'arribar. Però sí, o sigui, al final, a veure... molt feliç de poder inaugurar la Casa de la Festa. És un projecte que s'ha allargat en el temps perquè va començar des de l'entitat de Bòlit, no?, quan estaven situats en allà, després va arribar la proposta de rehabilitar la casa, es va afegir l'edifici del costat, es va trobar el forn, la premsa, bé, en fi, va arribar el Covid, l'empresa primera doncs va fer suspensió de pagaments, després no hi havia empresa... Saps allò? Una cosa que s'ha allargat molt en el temps i penses, home, doncs així segur que ho teniu super per la mà, acabat. Doncs no, evidentment no, sempre falten coses d'última hora, però sí, molt contenta de poder finalment obrir aquest espai.
5: Com ja s'havia explicat, el nou Museu Premianenc serà doble perquè ens explicarà d'una banda els orígens del municipi en una panoràmica vinculada a la història de la masia i també s'hi exposarà tot el seguici festiu premianenc i s'explicaran les colles de Bòlit a la Casa de la Festa. A tot això s'hi afegirà un espai de projeccions i conferències i la sala insonoritzada que s'usarà principalment per als assajos de les colles de cultura popular. Està previst que a partir del dia 16 el nou equipament s'obri al públic cada dissabte i diumenge al matí. Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres, canalitzades a través de les respectives associacions de veïns, han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32. Ho va explicar l'alcalde a xarxes socials, que explicava que les queixes van aconsellar fer medicions de sonometria i que es va detectar que durant la nit s'estaven superant els límits legals. Rafa Navarro suggeria opcions que ja es practiquen en altres trams d'aquesta via, com les pantalles acústiques o la limitació de velocitat. L'alcalde gravava el vídeo des del pont de l'autopista i deixava constància acústica de la problemàtica.
7: Arran de les queixes de veïns, hem procedit a fer una sonometria oficial i, efectivament, en horari de nit, aquesta autopista fa més soroll del que marca la normativa. I, per tant, necessitem solucions.
8: Demanarem a la Generalitat de Catalunya que actuï per poder dar el soroll que ara sabem que és il·legal a les nits. Per tant, o bé que posin pantalles acústiques, o bé que faci una reducció de velocitat com hi ha el tram de Badalona, o que combini les dues solucions.
5: Val a dir que les solucions més freqüents en aquests casos, si més no a Catalunya, són les pantalles acústiques, poden ser de diferents tipus i materials, la gestió de la velocitat sovint amb l'ús de radars de control o els ferms sonoreductors, un asfalt que absorbeix la compressió de l'aire que genera el pneumàtic en rodar. Recordem, d'altra banda, que justament en aquest sector és on s'ha de construir el nou accés a l'autopista, que inclourà una gran rotonda sobre la via, cosa que incidirà notablement en la mobilitat a la zona i pel qual s'ha de fer un estudi ambiental que també ha de preveure l'impacte acústic. Segons ens indica Rafa Navarro, la petició que es fa ara és independentment d'aquest projecte i es pretén que sigui atesa abans que el nou accés es materialitzi.
4: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
5: Les obres de condicionament de la planta baixa del Mercat de Sant Joan per convertir-la en un nou aparcament públic començaran aproximadament d'aquí un mes i han de durar 10 setmanes i s'espera que l'espai estarà operatiu l'últim trimestre d'aquest any. Ho va anunciar el regidor de Comerç, Xavier Gatius, que justificava la creació de nou aparcament en la necessitat del municipi, sobretot de disposar de més places nocturnes, i que també assenyalava que les obres que s'han de fer són obres d'una certa envergadura.
9: Estem treballant també, doncs, en obrir l'aparcament del mercat per tal que sigui públic i guanyar també places nocturnes. Jo crec que no ens anirem abans de, diríem, l'últim trimestre d'aquest any. Vull dir, és una qüestió, és una obra major. En més o menys un mes començaran les obres d'enderrocament de lo que són les escales interiors de l'aparcament, etcètera, etcètera. Vull dir, és una obra important, que a més s'ha de fer sense que afecti moltíssim l'activitat diària del mercat. Entre que es fa l'obra i s'habilita tota la maquinària i tot el servei de lo que és pròpiament l'aparcament, doncs no podem anunciar-ho abans de, diríem, 4 o 5 mesos.
5: Les obres s'han adjudicat l'abril passat a l'empresa B28 Construccions SL per un import de 65.000 euros amb IVA inclòs. Després d'això s'haurà de definir del tot la gestió del nou espai i, si s'escau, licitar el servei, i es preveu que el nou aparcament podrà acollir una trentena de vehicles més una zona de càrrega i descàrrega per als paradistes. Gatius vinculava la creació d'aquest aparcament a l'obertura imminent del nou pàrquing temporal de rotació a Can Sant Pere, ja que en tots dos casos, deia, es busca oferir places nocturnes en un municipi d'on marxen molts vehicles durant el dia, però amb una alta demanda durant la nit.
0: Matinal Premià Mèdia.
5: Assemblea anual de no més pisos amb doble cara, ens expliquen la mateixa entitat. A l'ordre del dia, els temes principals eren fer balanç de 4 anys de trajectòria i també renovar la Junta, i avui el president sortint, Jordi Calvache, ens diu que, si bé tothom va estar d'acord a celebrar i aplaudir la feina feta, ningú no va engrescar-se a agafar les regnes de la plataforma, llevat d'una veïna, ens ha dit que ho hauria fet interior interinament, però que no s'acompanyava de cap equip ni projecte i no va tenir cap suport. Davant d'aquesta circumstància, diu que el Batxe, ara la Junta sortint, es dona uns dies a l'espera que pugui sortir aquest relleu i ho fa amb l'esperança que la feina feta aquests 4 anys pugui tenir continuïtat.
10: Es va reconèixer molt fefaentment la tasca realitzada fins ara, però no van sortir nous membres i ara ens trobem en una situació d'impàs, diguéssim. I de moment ens emplacem per a més endavant fer una altra assemblea, a veure si hi ha alguna candidatura una miqueta consistent. I primer haurem de reunir-nos tota la Junta. La qüestió és que la tasca realitzada fins al moment va estar molt ben reconeguda i intentarem continuar endavant i que no es perdi tota la feina feta fins al moment.
5: Recordem que Només Pisos es va constituir com a plataforma veïnal quan el govern d'aleshores van fer públics uns projectes urbanístics a Transmesa i Metalogènia que contemplaven la creació d'habitatge nou a totes dues pastilles. Des d'aleshores, l'entitat ha actuat com a grup de pressió en contra de projectes semblants per totes les amenaces que consideren que suposa la densificació, especialment en matèria de serveis i equipaments. També han organitzat cicles de conferències al voltant de la història urbanística i la realitat mediambiental de Premià de Mar. La matinada de dimarts a dimecres moria a l'edat de 62 anys el doctor Ramon Cunillera, actual màxim responsable de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i qui va ser entre els anys 2015 i 2023 gerent del Consorci Sanitari del Maresme. Segons remarcava Televisió de Mataró, però, en la seva trajectòria va assumir moltes altres responsabilitats de l'esfera sanitària, va ser, entre altres coses, director d'atenció primària del Consorci Sanitari de la Selva, gerent de la Fundació Hospital de Mollet, director general de gestió del Consorci Hospitalari de Catalunya i director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, tot plegat després de llicenciar-se en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialitzar-se en Medicina Familiar i Comunitària. Des de totes aquestes institucions i també des del Departament de Salut o l'Institut Català de la Salut se'ls recordava i se'ls reconeixia la feina. El Consorci Sanitari del Maresme li dedica una publicació al web on posen en valor el seu compromís, vocació de servei públic i una ferma voluntat de millora i també diuen d'ell que va contribuir de manera decisiva a una etapa de creixement, consolidació i transformació de l'organització. Divendres 8 arrenca la tercera edició del Premià de Circ, segons l'organització marca un canvi respecte a anys anteriors. Si fins ara bona part de les propostes servien perquè les companyies mostressin peces encara en procés de creació, enguany el festival aposta per muntatges plenament acabats i pensats per exhibició davant del gran públic. La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha explicat a Premià Mèdia que el festival ha evolucionat després de dues edicions molt ben rebudes i que aquest any la programació fa un pas endavant tant en qualitat com en consolidació.
6: Perquè el que havíem tingut els dos últims anys eren espectacles que es diuen procés de creació, work in progress. Aquest any d'aquests no en tenim cap, perquè tots els espectacles que portem ja són espectacles tancats i consolidats. Crec que n'hi ha un que és com una preestrena. Aquesta és la diferència. Llavors, per tant, veurem espectacles tancats, acabats. Ja sabeu que aquí el Bernat, com que és del RAM, ens porta sempre propostes super innovadores de primera línia. O sigui, hem vist, l'any passat vam tenir aquí algun espectacle doncs, que havia guanyat primers premis. Aquest any, doncs, el mateix.
5: El festival arrencarà divendres a 6:45 de la tarda amb la presentació oficial a la plaça de la Sardana. Durant tot el cap de setmana s'hi oferiran 6 espectacles i un taller de circ obert al públic repartits entre diversos espais al municipi. La majoria de propostes seran gratuïtes i només hi haurà un espectacle de pagament, Concord de la companyia Yocandi, que es representarà el mateix divendres a l'Espai l'Amistat. La programació inclourà espectacles familiars, circ contemporani, equilibris, acrobàcies i humor visual en una edició que també amplia la presència del festival a més barris. El certamen estarà impulsat per l'Ajuntament i compta amb la direcció artística de la companyia Doctor, guanyadora dels premis Espai l'Amistat a la creació.
11: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
12: El Premià de Vòlei Femení disputarà aquest diumenge un nou partit al grup de permanència. A la Lliga li queden només 3 jornades i l'equip que entrena Òscar Sicília visitarà el Prat Blau, l'actual líder, tot i que només té un punt més que les premianenques. L'equip acumula 2 derrotes seguides contra Barberà B i Cerdanyola Verd i espera passar pàgina de les desfetes amb el repte de guanyar el líder que acumula 3 victòries consecutives. El partit serà diumenge a les 9 del matí al Centre Esportiu Julio Méndez del Prat.
13: Bon dia, arrenquem aquest divendres amb una situació meteorològica marcada per la presència d'alguns núvols. Es tracta de núvols poc importants que no han de deixar cap mena de precipitació en el dia d'avui. De fet, s'espera que a mesura que avancin les hores, les clarianes vagin guanyant protagonisme i que aquesta tarda, doncs, tinguem justament el contrari que aquest matí, augment progressiu de la nuvolositat a mesura que avancin les hores, però sempre núvols poc importants que avui no ens han de deixar precipitacions. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos aquest matí de component est, aquesta tarda del sud-est, situació marítima tranquil·la amb marejol i unes temperatures que, com dèiem, s'han de mantenir sense canvis destacables. De fet, ja portem 3 o 4 dies amb màximes que varien poquet. Les mínimes de la passada nit han pujat una mica. Anem cap a un cap de setmana en el qual haurem de parlar de canvis demà dissabte i d'un temps clarament més estable i càlid diumenge. De moment, demà començarem el dia ja amb nuvolositat abundant. No descartem de matinada que es pugui escapar alguna goteta puntual, poca cosa, i a mesura que avanci el matí, doncs els núvols es faran cada cop més compactes, amb una miqueta de ressol encara cap a mig matí, però amb núvols cada cop més destacables. A partir de les primeres hores de la tarda, esperem precipitacions que guanyaran protagonisme de sud cap a nord, aquí al Maresme, i que ens afectaran ben bé fins la mitjanit, de demà a demà passat, de dissabte a diumenge. Unes precipitacions que poden acumular puntualment al voltant d'uns 15-20 litres per metre quadrat, per tant, precipitacions destacables i localment poden caure amb una certa intensitat. Pel que fa als vents de cara a demà, doncs, lleugerament moderats a la tarda, sobretot, de component est-nord-est, situació marítima alterança, amb maró, i les temperatures demà, doncs, que seran semblants a les d'avui. Poden baixar una mica, però poca cosa, i sobretot les diurnes, perquè de nit seran més altes. Diumenge, canvi radical de situació. El temps es presenta estable i assolellat. Hi haurà alguna nuvolada de tarda sense precipitacions i el més destacable és que les temperatures pujaran entre 4 i 5 graus respecte a les de dissabte. Les màximes de dissabte quedarien al voltant dels 20 graus, les de diumenge al voltant dels 25. Per tant, unes temperatures que pujaran clarament de cara a diumenge.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
14: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
15: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
16: Ladies and gentlemen.
15: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
17: Jazzit.
15: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes una setmana més al Cada Residu Compta. Avui amb la Tere, benvinguda, com estàs?
3: Hola, què tal? Bon
2: vam
3: dia.
2: Vam dir que seguiríem parlant de la roba perquè, escolta'm, ens vam quedar a mitges, eh?
3: Sí, sí.
2: És un tema que ens apassiona perquè veiem que cada cop se'n produeix més, se'n llença més. N'hem parlat molts cops. I, a més, aquí a Catalunya s'està fent una prova pilot en un municipi que és Rubí, a una prova pilot del projecte Reviste, que el que vol és conscienciar-nos a tots plegats del que passa quan no gestionem bé la roba com a residu i del que passa quan sobrecomprem, sobreconsumim, no pensem a l'hora de gestionar la roba. S'estan fent tallers, s'estan fent propostes d'informació ciutadana al carrer i també s'han col·locat nous contenidors, però que no només a Rubí els podeu veure, sinó que a l'entorn, a tot Catalunya, podeu trobar aquests contenidors doncs, que gestionen diferents entitats socials, entitats del tercer sector, que es dediquen doncs, a això, a poder treure aquesta roba del contenidor, separar-la, Tere, molts cops ho hem dit, és aquesta sí. roba que pot ser que es pugui aprofitar o que no, i que, per tant, té diferents usos.
3: És tot un moviment que anirem veient que va més, que és en favor, diguem-ne, de la millora en la gestió de la roba. De fet, en molts municipis estem acostumats a veure aquests contenidors que tu comentes, la majoria gestionats per entitats del tercer sector, uh-huh. i que amb colors diferents, uh-huh. i una mica doncs, també els identifiquem.
2: Vermells,
3: taronges... Sí, taronges, liles... Sí. I en aquest sentit, el que ens aporta és un canvi perquè sí que, com en altres fraccions de residus, en altres àmbits de la gestió dels residus, hi ha normatives en el marc europeu que després s'han d'aplicar en el marc estatal i en els diferents municipis. I el tema de la recollida de roba està afectat per un canvi de normativa en aquest sentit. I és que els ajuntaments, igual que tenen l'obligació des de fa molts anys de que hi hagi la recollida separada de vidre i dels envasos i del cartró i del paper, doncs ara hi ha una normativa que marca que hi hagi obligatòriament aquesta recollida separada del tèxtil. Uh-huh. I això, que està en un procés de normatiu, també requereix que hi hagi entitats que agrupen les entitats les organitzacions productores perquè se'n facin responsables de el final de vida d'un producte. Vale? Potser en direm alguna dels noms que tothom coneix, l'Ecoembes, l'Ecovidre, perquè s'han fet anuncis i una mica doncs, són presents, els veiem en els logos, a vegades, de díptics, de campanyes.
2: I amb la roba, això com va? Amb la roba?
3: En la roba està en procés d'aquesta creació d'aquests organismes que són els que incorporen, diguem-ne, o se'n fan càrrec de la gestió compartida de la responsabilitat ampliada dels productors, que és el que fan. Llavors, això suposa que els productors estan obligats a pagar una quota per cada peça que generen, per tant, aquelles tones de producte tèxtil que han posat en el mercat comporta...
2: Tenen un cost.
3: Un cost, i el cost, per no fer-se càrrec individualment de la gestió del final de vida d'aquest uh-huh. producte, és crear un organisme d'aquest tipus. Uh-huh. I en aquest cas, el programa, aquest revista que tu has situat, doncs és una experiència per crear un organisme d'aquestes característiques i que permeti que tot aquest canvi i millora de la gestió del residu tèxtil tingui uns beneficis en el futur.
2: Tenim el context, vam parlar també ja de quan fèiem el canvi d'armari, la importància del que fèiem en aquell moment concret, però avui volíem parlar de quin és el

0: que són des de, lligades a aquesta generació que hi ha del tèxtil, que estan en aquests contenidors que comentàvem, i llavors les gestionen les entitats socials. Són molt interessants perquè no només ens ofereixen l'oportunitat de comprar un producte més econòmic, sinó també de col·laborar amb la inserció social que practiquen aquestes entitats.
1: Les plataformes en línia, que també tenim una altra opció aquí, d'intercanviar peces o de vendre peces, no?
0: Sí, o de participar, diguem-ne, de formes de consum diferent, no? Tens un bebè petit i pots anar comprant roba cada temporada, mm-hmm. o pots mirar una plataforma que t'ofereixi la possibilitat de dir, pues, un paquet de roba de 3 a 6 mesos. Mm-hmm. Quan tu retornes aquesta roba, un paquet de roba de 6 a 9 mesos. Retornes la roba una vegada utilitzada. Són plataformes que permeten posar a punt aquestes peces i que tu, en lloc de fer un concepte de compra i de propietat del producte, el que fas, diguem, és un concepte d'utilitzar el servei que uh-huh. necessites d'aquells productes.
1: Això,
0: durant un temps.
1: Aquest hivern vaig veure fins i tot que hi havia ja el lloguer de roba el que dius, d'ocasions especials,
0: sí.
1: en l'esport, per exemple.
0: Sí.
1: Perquè és veritat que jo havia sentit a parlar de les disfresses, de uh-huh. lloguers de vestits de festa,
0: de
1: per
0: festa,
1: exemple.
0: Sí, sí, el xaquens.
1: Però ara fins i tot de roba d'equipacions, per exemple, per anar a la sí. muntanya, per sí. anar a esquiar.
0: Sí.
1: Si ets una persona que només hi vas dos cops l'any, per què t'has de tenir aquesta despesa de comprar-te una equipació?
0: Clar,
1: pots llogar cada dia que hi vas una de diferent i, escolta, boníssim, tu, no?
0: Sí, sí,
1: I
0: és un servei.
1: Ajudant, també.
0: Sí, sí, o vols anar a fer un viatge a veure les aurores boreals, no? I llavors comences de cop que necessites una quantitat de roba perquè tu habitualment pues, no practiques ni esports d'hivern, diguem-ne, aquestes característiques, no? Llavors sí que és el canviar el concepte del consum i en aquest cas pensar que moltes vegades el que nosaltres necessitem és ús, poder utilitzar, poder uh-huh. tenir aquella peça de roba o aquell complement, però per unes hores o per uns dies, no pas haver de comprar i després posar en circulació.
1: I ja per últim, Tere, un petit apunt només per insistir, que de vegades aquí parlem de coses i que els municipis estan oferint opcions de tallers per aprendre doncs, a com transformar la roba.
0: Cada vegada més podem trobar activitats extraescolars, fins i tot, que ja, no, allò que havíem perdut, que és que aprenguem a cosir, a fer-nos aquella vora o a reparar-nos aquella peça que s'ha d'arreglar alguna que no, o una cosa com molt més divertida, que és dissenyar una nova peça a partir d'allò que tenim, no? I llavors fer...
1: Això el primer cop que vaig sentir el concepte upcycling,
0: sí.
1: i això vol dir transformar i nous dissenys,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Jo em pensava que
0: sí,
1: era
0: sí.
1: algú de bicicleta.
0: Sí, sí, no, no. Escolta, jo l'altre dia, amb una camisa del meu home, em vaig fer una camisa moníssima.
1: Saps, allò
0: supergran i tal,
1: sí.
0: i penses, ostres, la pots tallar, li poses, diguem-ne, com un volantet, fas un detallet... És...
1: Et diré el mateix que li
0: perfecta,
1: vaig dir a la Marta, eh?
0: Què? A veure, no
1: quan
0: em provoquis,
1: quan facis aquestes coses, fes un vídeo.
0: Bueno, bueno.
1: I ho ensenyem.
0: Vale, vale. Vinga.
1: Home, a veure.
0: Sí,
1: jo li vaig
0: sí,
1: dir
0: sí.
1: que ella que ho fes per Sant Jordi, veurem. Veurem si ho ha fet i si us el podem ensenyar.
0: Bueno.
1: Parlant del Sant Jordi sostenible, li vaig dir, Marta, grava.
0: Molt bé, molt bé.
1: A veure
0: pues
1: què
0: vinga.
1: Fas.
0: De... I per mira, ara que dic això, una cosa que sempre em provoca molt, i per tant, si ho faig, ho gravaré, és totes aquelles robes que tenim tan boniques de les àvies, llençols brodats, estovalles brodades, sí, però a vegades no els utilitzes perquè el dia a dia no
1: jo
0: vulguis,
1: sí.
0: però tenim coses tan boniques.
1: Jo els utilitzo.
0: Fetes de ganxet...
1: He recuperat els llençols i les fundes de coixí de la meva àvia, i escolta'm, boníssim.
0: Molt bé, molt bé.
1: Parlem...
0: Escolta, però no t'has trobat que són llits una mica més grans, ara?
1: Oh! No, els
0: llits... Encara els has?
1: Sí, jo
0: perfecte,
1: els he pogut aprofitar.
0: Perfecte,
1: oi, que
0: bé. Enhorabona. Vinga.
1: Gràcies, Tere. La setmana que ve més. Vinga, adéu.
0: Gràcies,
1: adéu. I a tots vosaltres també, que tingueu molt bona setmana.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube dels mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Premià de Mar ja disposa del diagnòstic sobre l'àmbit de la discapacitat que s'ha estat elaborant al llarg de l'últim any i que ara donarà peu a la confecció d'un pla d'actuació en aquesta matèria. Els resultats del treball en què han participat múltiples actors i estaments relacionats amb el món de la discapacitat al nostre municipi van ser lliurats als membres de la taula de discapacitat. Entre altres dades, s'indica que actualment a Premià de Mar hi ha 2.118 persones amb discapacitat, un 7,3% de la població total, i identifiquen tot un seguit d'àmbits d'interès on s'hi apunten aspectes positius i reptes, entre els quals hi trobem qüestions d'accessibilitat i mobilitat, autonomia personal o participació social en educació o activitats culturals i esportives, per exemple. La regidora de Serveis Socials i Discapacitat ens ha assenyalat el que, segons ella, són els reptes principals en el nostre cas, que tenen a veure sobretot amb sensibilització, escolarització i suport en vida adulta. Cesca Domènech.
2: Grans assignatures pendents per mi, una molt clara és la sensibilització. Crec que s'han trencat moltes barreres i molts estigmes, no?, en relació, i ahir ho parlàvem a la taula, no?, en relació a la percepció de la ciutadania, no?, també a tot l'àmbit escolar. Ahir també vam estar parlant, no?, de l'àmbit escolar, de la CIE, de les dues CIEs que tenim a Premià de Mar, de com ha canviat, no?, tot això, que evidentment doncs, ha de continuar avançant, però per tant tot aquest tema escolar ha canviat molt, però ha de seguir avançant. Hi ha algun altre repte, doncs, com és els suports a la vida adulta, perquè és veritat que tot el camí escolar de les persones amb discapacitat està molt ben traçat, però tot el que és, no?, aquesta vida adulta que puguin viure, doncs, en plena inclusió en la societat, que puguin viure amb els seus amics i no estiguin doncs, condemnats a viure, doncs, en una residència. Crec que això és una assignatura pendent a nivell global, no només de Premià de Mar. I en aquest sentit, doncs, sabeu que estem també treballant amb la Fundació Maresme per poder generar aquests espais que ells necessiten.
1: Com diem, ara aquest diagnòstic ha de servir per confeccionar, a partir d'un altre recurs de la Diputació de Barcelona, un pla d'actuació que s'hauria de començar a fer aquest estiu i que, segons Domènech, hauria de ser no només un corpus d'acció, sinó també un marc estable de referència en aquest àmbit. També ha dit que els membres de la taula van rebre el document amb satisfacció després de la feina feta i amb il·lusió per tot el que se n'hagi de derivar a partir d'ara.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament estudia ara mateix qui gestionarà el nou aparcament que s'ha d'habilitar a la parcel·la que ha quedat a Can Sant Pere després de la primera fase de l'enderroc. De fet, també està per decidir quina fórmula d'estacionament s'hi practicarà, perquè la voluntat és que sigui un aparcament de rotació, si més no diurna, però no té per què ser de pagament. Això serà així si finalment ho assumeix Continental Parking, que gestiona les zones d'estacionament limitat a Premià de Mar, però no es descarta que ho acabi gestionant el mateix Ajuntament. Mentrestant, i amb l'ànim que el nou equipament comenci a funcionar abans de l'estiu, ja s'està començant a condicionar el terreny, treballs dels quals s'encarrega una empresa per mitjà d'un contracte menor i que s'haurien d'enllestir bastant ràpid. El nombre de places del nou aparcament oscil·larà entre les 30 i les 40 en funció del disseny que acabi tenint i la superfície que ocupi el vial d'accés. D'altra banda, i sempre segons la informació que ens dona l'àrea de territori, aviat s'hauria d'haver adjudicat la segona fase de l'enderroc de l'antiga fàbrica, pel que ens indiquen ja hi ha empreses candidates, entre les quals la mateixa que va fer la primera fase. La idea és que els treballs comencin abans de l'estiu. Aquest cop s'han d'enderrocar el quadrant entre el carrer Marina i Gran Via. El pressupost municipal del 2026 hi consigna una partida de 380.478 euros.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Sintonia d'opinió dels grups municipals. Aquesta hora saludem Estimem Premià Junts. Antoni Subirà, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Hi ha hagut trencadissa a Premià en Comú Podem. La Lola Morilla deixa el grup municipal i aquests dies preguntem als diferents grups si la notícia ha agafat per sorpresa.
2: Home, sí que ens ha agafat per sorpresa, però bueno, cada casa se saben els seus problemes. Nosaltres mai ens posem a dintre les cases de ningú. A casa nostra ens han posat moltíssim, però no ens agrada, no és el nostre tarannà. I suposo que ho solucionaran i tiraran endavant. I les dues persones, en el cas, les coneixem com a companys i són bones persones. Vull dir, a veure, són coses polítiques i no ens hi volem posar, amb això.
1: Molt bé. Antoni, com va el procés de regularització de persones migrants?
2: Bueno, en general, els pobles bastant inquiets, perquè tenen molta feina, s'han de fer moltes coses, ens ha agafat a tots de traspeu, que es diu, i bueno, ens anem sortint, perquè bueno, els primers dies van ser complicats, ara ja hem agafat una rutina, però aquestes maneres de fer ja vam dir en el seu moment que no ens han agradat gens, i això no es pot tornar a passar. Però bé, l'important és que aquesta gent tingui el que han de tenir, els certificats aquests que demanen, i anem treballant-los.
1: La part bona, com a mínim, és que sabem que ja hi ha dia i hora, no?, que es va donant cita, que està força ple, a més, i que tampoc no hi ha unes cues immenses, és a dir, que la gestió i l'organització estan anant bé.
2: S'ha pogut organitzar, això que dius tu, en dies. El primer dia va ser una mica caòtic, però ja s'ha anat repartint, i així no s'acumula. I, bueno, en principi ens estem sortint, però perquè ens ho hem inventat nosaltres, no perquè ningú ens hagi ajudat. Però bueno, bé, estem contents, satisfets de l'equip tècnic que ho han fet ells, i sort que tenim bona gent.
1: Ens ha explicat també, Antoni, la regidora Cesca Domènech, que s'han llestit ja el diagnòstic sobre la discapacitat aquí a Premià de Mar, i per tant ara ja es pot fer un pla d'actuació.
2: Sí, això també anem avançant. La Cesca s'hi ha posat molt entre seia i seia, d'aquesta legislatura organitzar tot això, i la veritat és que se'n va sortint. Anem fent passos molt acotats, i ja estem contents perquè, bueno, un pas més, i a veure si es podrà tancar això. Sí, sí, també satisfets, correcte.
1: I de discapacitat a habitatge, perquè es confia tenir el 100 de pisos buits a partir del juny. Per què triga tant? Per què és tan complicat fer-ho, Antoni?
2: Bueno, perquè hi ha una fórmula màgica. S'ha hagut de buscar gent que si paga el rebut de l'aigua, que si la brossa, que si no sé què, que va per estadística. No, tu no vas pel carrer mirant els pisos que hi ha buits, perquè no us ho saps. No és fàcil, també serà una aproximació. I a partir d'aquí anar-ho treballant i anar mirant cada casuística i anar mirant a veure per què posaran aquests pisos en circulació, però tampoc hi haurà una fórmula màgica. No ens pensem ara que... O sigui, el problema de l'habitatge no és posar els pisos aquests en marxa, és un de les solucions, però les solucions han de ser moltes. S'ha de construir habitatge nou, s'ha de posar habitatges al mercat, s'ha de mirar perquè la gent no vol llogar, per por, doncs treure'ls aquesta por i tenir garanties. Són diverses solucions per solucionar el problema de l'habitatge al país. Però, bueno, aquesta és una i l'estem treballant.
1: En tot cas, també es vol tenir per posar sobre la taula a la propera taula d'habitatge, no?, i posar-ho en comú.
2: Sí. Posar-ho en comú, dir, mira, hi ha això, i a partir d'aquí què fem i com ho fem, i anar treballant aquesta via. Però hem d'anar treballant les altres,
1: I preguntem també per l'aparcament, perquè aquests dies s'estudia encara qui gestionarà el nou aparcament de rotació de Can Sant Pere, oi? I també busquem nous reforços per guanyar aparcament al barri Tarter Maresme, que de moment sembla que ens està costant trobar una solució viable.
2: Sí, no és fàcil, perquè aquestes coses és encaixar. Hi va haver una primera fase que vam canviar carrers per pacificar de dues direccions a una, i es van posar aparcaments en bateria, com a la Gran Via, Santiago-Rossinyol, perquè per cada 10 cotxes en línia n'hi caben 17 en bateria. I això vam augmentar el parc d'aparcaments. Estem amb la Diputació, hem de fer un pla de mobilitat que també inclourà els aparcaments, i mentrestant creant zones. Can Sant Pere ha de ser rotatiu, en superfície. El que no podem fer és aparcar un cotxe un mes al mig de Premià. Això ha de ser rotatiu, perquè hem de buscar la fórmula perquè el cotxe no estigui allà sense moure's un mes. I el Tàtema Esma, no, el cas és diferent, perquè el Tàtema Esma ja és més de residencial, el Can Sant Pere és més de comercial. Bé, bueno, i l'oportunitat de tenir parquet de Can Sant Pere i a Transmesa i a Metalogen i a aquests llocs que queden és importantíssima. I nosaltres treballem per això, en el futur. Soterrats, en aquest cas.
1: Molt bé. I aquest cap de setmana també torna al circ, Antoni?
2: Sí, sí, sí. Ja sé que, bueno, jo em porto jo directament, però sé que estan actius i aquest món, bueno, té el seu públic, que és interessant, i sí, sí, tornarà a fer activitats aquest cap de setmana.
1: Mm-hmm. Molt bé, aquest és l'espai d'opinió d'Estimem Premià Junts, així que li preguntem a l'Antoni. Alguna cosa més per afegir o que vulgueu explicar?
2: No, bueno, bé, continuem amb el... Hem començat les obres del pas soterrat d'allà de l'estació, i amb el guió que estem fent, que vam fer ja a Prim, aquell pas soterrat de Rajoles, i, bueno, com que està funcionant, ho anirem fent, mica en mica, anar arreglant tots els passos soterrats que tenim, repassant-los, perquè tenim molt ben repartits i molts. Potser som dels pobles que tenim més passos soterrats per anar al passeig marítim, doncs ara mantenir-los i mimar-los. I mantenir el que tens és importantíssim. De vegades més que fer coses noves.
1: Uh-huh. I tant. Esteu satisfets, per tant, del primer, del de Joan Prim?
2: Sí, sí, sí, sí. Ens està funcionant. Com que és un vidriat, és una rajola vidriada, a l'esprai no s'aguanta tant, es pot treure més fàcilment, i el grafitero ja no li va bé. O sigui, ja no, és una superfície que ja no funciona per fer això. Llavors, a veure si així aconseguim tenir una mica net, perquè hi ha grafitis i grafitis. Hi ha grafitis que poden ser curiosos, però hi ha grafitis que no ho són. És una marranada, directament.
1: Mm-hmm. Molt bé. Doncs perfecte. Va. Antoni, gràcies per atendre'ns, com sempre. Que vagi bé el dia i el cap de setmana.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
1: Bon dia, arrenquem aquest divendres amb una situació meteorològica marcada per la presència d'alguns núvols. Es tracta de núvols poc importants que no han de deixar cap mena de precipitació en el dia d'avui. De fet, s'espera que a mesura que avancin les hores, les clarianes vagin guanyant protagonisme i que aquesta tarda doncs, tinguem justament el contrari que aquest matí, augment progressiu de la nuvolositat a mesura que avancin les hores, però sempre núvols poc importants que avui no ens han de deixar precipitacions. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos aquest matí de component est, aquesta tarda del sud-est, situació marítima tranquil·la amb marejol i unes temperatures que, com dèiem, s'han de mantenir sense canvis destacables. De fet, ja portem 3 o 4 dies amb màximes que varien poquet. Les mínimes de la passada nit han pujat una mica. Anem cap a un cap de setmana en el qual haurem de parlar de canvis demà dissabte i d'un temps clarament més estable i càlid diumenge. De moment, demà començarem el dia ja amb nuvolositat abundant. No descartem de matinada que es pugui escapar alguna goteta puntual, poca cosa, i a mesura que avanci el matí, doncs els núvols es faran cada cop més compactes, amb una miqueta de ressol encara cap a mig matí, però amb núvols cada cop més destacables. A partir de les primeres hores de la tarda, esperem precipitacions que guanyaran protagonisme de sud cap a nord, aquí al Maresme, i que ens afectaran ben bé fins la mitjanit, de demà a demà passat, de dissabte a diumenge. Unes precipitacions que poden acumular puntualment al voltant d'uns 15-20 litres per metre quadrat, per tant, precipitacions destacables i localment poden caure amb una certa intensitat. Pel que fa als vents de cara a demà, doncs, lleugerament moderats a la tarda, sobretot, de component est-nord-est, situació marítima alterança, amb maró, i les temperatures demà, doncs, que seran semblants a les d'avui. Poden baixar una mica, però poca cosa, i sobretot les diurnes, perquè de nit seran més altes. Diumenge, canvi radical de situació. El temps es presenta estable i assolellat. Hi haurà alguna nuvolada de tarda sense precipitacions i el més destacable és que les temperatures pujaran entre 4 i 5 graus respecte a les de dissabte. Les màximes de dissabte quedarien al voltant dels 20 graus, les de diumenge al voltant dels 25. Per tant, unes temperatures que pujaran clarament de cara a diumenge.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
6: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
5: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
6: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Estàs escoltant?
0: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: I un cop més a Premià Mèdia hem de parlar i volem conèixer l'activitat que s'està fent a l'Escola Municipal de Música i per això hem convidat de nou a la Maria Juan, directora de l'escola. Com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: I avui l'acompanya la Clara Quadern, la cap d'estudis al centre. Benvinguda també, Clara.
2: Bon dia, gràcies.
0: Gràcies a les dues per acompanyar-nos. Estem gairebé a les acaballes d'aquest mes d'abril i és la primera pregunta que us fem. Com ha anat aquest mes d'abril i què heu estat fent a l'escola?
1: Ah, com ha anat aquest mes d'abril?
0: Sí.
1: Bé, després de les vacances de Setmana Santa, que reinicies una
0: molt
1: mica...
0: Bé.
1: Doncs hem fet diverses activitats que ara la Clara us explicarà, que ja han passat, però sí que creiem que val la pena anomenar-les.
2: Sobretot perquè són activitats que hem fet fora de l'escola, no? Tot el que fa l'escola pel municipi i en el municipi, doncs poder tocar en altres llocs, fora de l'aula nostra, fora del nostre auditori, tot això, ja sabeu que sempre estem obertes a fer. Aleshores, per exemple, el 19 d'abril va haver-hi un concert conjunt amb el cor Mar de Veus de l'Escola de Música, juntament amb un cor, amb la Coral de l'Amistat de Premià de Mar i una coral de Cabrils. Van fer un concert preciós, moltíssimes persones a la Salle, aquí, a l'escola d'aquí. Va anar molt bé, va ser tot un èxit. Després, que també és molt recent, el 26 d'abril, aquest diumenge passat, van participar el grup de guitarres de l'Escola de Música, que són més joves i més adults, en l'entrega de premis de Sant Jordi, que va ser meravellós, també. Hem rebut, els hi van preguntar si eren professionals, o sigui, no, home, hola, que bé, no?
1: Perquè...
2: Molt bé, molt bé. I després, doncs, la setmana anterior, que era la setmana de més Sant Jordi, per fer una miqueta especial, el dia 22, el grup de l'orquestra House, que són adolescents la majoria, van anar a tocar a la biblioteca, al pati de la biblioteca, que va anar molt bé. Va fer una mica de vent, per tant, per la propera ens haurem d'endur unes quantes pinces, però va ser tot un èxit. I per fer una mica de celebració de Sant Jordi va venir una mare de l'escola, que és fisioterapeuta, i ens va venir a fer un taller de cos, com molt hem d'estar col·locades, quan toquem, què és important per l'alumnat de l'escola. I després... El dissabte passat, el dia 25, l'alumnat que toca baix elèctric va fer una trobada juntament amb altres escoles de música i va haver-hi una trobada de baixistes elèctrics a les Franqueses del Vallès, que també va ser un èxit, moltes escoles diferents i molt bé. Finalment, també amb la voluntat de que l'escola de música tingui contacte doncs, amb les escoles de primària del municipi, doncs, realitzem uns concerts taller que venen tot l'alumnat de primer de primària de totes les escoles, venen a l'escola de música i els fa un concert taller obert també a les famílies, va haver-hi molta participació i això doncs, ha requerit que les professores de l'escola de música, l'Helena i unes quantes companyes més, doncs, hem anat a ensenyar les cançons a totes les escoles i aleshores després s'han trobat unes quantes per fer el concert. I també un èxit rotund. Primer de primària, segon de primària, són edats molt boniques, la veritat.
1: I en aquest cas, amb el professorat de l'Escola de Música que acompanyava tots aquests nens tocant mentre ells cantaven i també els hi presentaven i els ensenyaven tots els instruments que tenim a l'escola.
0: Molt bé. Clara, abans que ens expliqueu també què passarà aquest mes de maig, et volia preguntar per això que ens deies al principi, que és molt important sortir del centre també, no? Què aporta també als vostres alumnes doncs, el fet això de no estar en el seu entorn de sempre i conèixer món també fora de l'escola?
2: Bàsicament, tot el que sigui tocar afavoreix, tant dins de l'aula com fora de l'aula, com a l'auditori, com en altres espais. La música és això, és estar amb gent, és tocar amb gent i és sortir de la zona més de confort, no? I poder vincular-nos amb altres entitats, amb altres escoles de música, amb altres municipis. Tot el que sigui tocar, endavant.
0: Molt bé. Doncs ara ens falta conèixer també, Maria, que ens expliquis què teniu a la vista en aquest mes de maig que estem a punt de començar.
1: Molt bé, doncs tenim moltes cosetes. Demà, que jo crec que això ho sabeu, perquè m'ha dit un ocellet que ens vindreu a enregistrar. Demà hi ha un concert de Big Bands del projecte de l'Escola Sant Cristòfol, perquè, bueno, per qui no ho sàpiga, el professorat de l'Escola Música es desplaça a l'Escola de Primària Sant Cristòfol per fer classes d'instrument de Big Band i classes de conjunt de Big Band. Aleshores, fan el concert de Sant Jordi i aprofiten perquè toquin totes les Big Bands de l'escola i fer una mica de mostra de com estan en aquest projecte. En principi, és un acte de l'escola, del centre de primària, però jo crec que estaran les portes obertes. Si algú vol venir a escoltar, jo crec que pot treure el cap. Serà a les 15:15 i això, i contarem amb el professor de l'escola i amb tots els nens de l'escola Sant Cristòfol.
0: Molt bé, aprofito per preguntar-te, de fet, demà podrem parlar també amb alguns d'aquests mestres professors que hi seran, però quina valoració en feu també vosaltres des de l'escola d'aquesta experiència doncs a les escoles de Premià de Mar?
1: Nosaltres en fem una valoració molt positiva, tant per part nostra, no?, que deia la Clara, vincular-nos amb entitats entitats, amb escoles del municipi, i al final és una cosa de fer xarxa de tots, i valorem molt positivament també l'impacte que té les arts i la música en tot l'alumnat de l'Escola Sant Cristòfol.
0: Molt bé. Doncs va, continuem amb aquesta agenda, parlàvem de demà. Què més tenim a la vista?
1: Vinga, què més tenim? Tenim el 7 de maig, bueno, us explico, hi han ara durant els mesos d'abril i maig, que de fet ja ha començat i ara s'acabarà al maig, hi ha una cosa que es diu els moments musicals, que de fet ara és el 25è aniversari, si fa 25 anys que es fa, que és una sèrie de petits concerts d'intercanvi entre escoles de música del Maresme. Què vol dir? Doncs que nosaltres, per exemple, el dia 7 de maig a les 7 de la tarda, un grupet de guitarres de l'escola i un alumne de violí se'n van a l'escola de Sant Vicenç de Montalt a tocar un concert. Llavors, en aquell dia, aquell concert a Sant Vicenç, doncs és probable que hi siguem nosaltres i dues escoles més. Molt normalment bé. Es fa això. Llavors, hi ha tota una sèrie de dates i les escoles van fent aquest intercanvi. Però l'especial d'aquest any és que nosaltres fem la cloenda. Sempre hi ha la cloenda i celebrem el 25è aniversari a l'Escola de Música de Premià de Mar. És un acte obert a tota la ciutadania. El concert serà a les 11:30 i participaran a l'Escola de Música del Carreró, l'Escola de Música de Llavaneres, l'Escola de Música del Liceu de Mataró i també el grup de cordes de l'Escola de Música de Premià de Mar, que a més en aquesta vegada, perquè normalment les actuacions és que cada escola toca el seu repertori, doncs ens hem posat d'acord amb l'Escola de Música del Carreró, que també tenen una orquestra de corda, per fer un repertori conjunt.
0: Això
1: ens està portant feina, però vindran a assajar. Bueno, i també creiem que és bonic. No?
0: El 7 de maig, això.
1: El 7 de maig és el concert que nosaltres anirem allà, però la cloenda és el dia 10 de maig, diumenge, al matí, si perdoneu que no he dit la data, diumenge 10 de maig al matí a l'auditori de l'escola.
0: Molt bé.
1: I a
2: dos quarts de 12.
0: Molt bé. Molt bé.
2: I per acabar, doncs, la Jasvan farà...
1: Exacte.
2: No? Com que és hora de vermut, doncs farem una mica,
1: farem
2: de, vermut,
1: una mica de vermut
2: i què millor
1: després.
2: Que amenitzar-ho amb la Jasvan.
1: Amb la Jasvan.
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé. Què més? 16 de maig, que és la...
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem oblidat un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a Olèrdola, també talla un carril direcció Tarragona. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona i finalment a l'AP7 a Barberà del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens que circulen entre Cambrils Vinaròs per un robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea. I, de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst pel diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà, en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I Salut ha rebaixat dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Mercedes Guerrero, vicepresidenta del COIP i llevadora, ha vinculat aquestes dades a un canvi en la concepció de la sexualitat de la societat i ha reivindicat una educació sexual en edats primerenques. Avui a la xarxa.
5: La societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan morim i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant des del començament, no? Des de que creix.
4: Les ITS més habituals són la gonorrea, la sífilis i la clamídia. i els Mossos d'Esquadra han defensat la seva actuació després de les crítiques per la presumpta filtració d'agents en assemblees de docents. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de país en 14 centres de Catalunya.
3: Notícies en xarxa.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
9: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià
7: Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
0: La Biblioteca Martí Rosselló acull aquest mes del Maresme al món una exposició itinerant que reivindica el talent del còmic de la comarca. La mostra es podrà visitar fins al 29 de maig i reuneix obres de 15 professionals vinculats al Maresme. L'exposició es va presentar inicialment durant la tercera diada del còmic en català i des del desembre del 2025 recorre diverses biblioteques maresmenques amb l'objectiu d'apropar el còmic al públic i donar visibilitat als autors del territori. Entre els artistes participants hi ha noms destacats com Teo Pérez, David Alcalá, Pau Marfà o Laia Valdebey. La mostra també reserva un espai especial a Juan López Fernández Jan, històric dibuixant resident al Maresme i creador de personatges tan populars com Super López o Pulgarcito. Del Maresme al món ofereix una mirada diversa al còmic fet a la comarca amb estils i trajectòries diferents que evidencien la vitalitat creativa del sector.
7: Premià Mèdia. Informació.
10: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc. Escandinaus en descans i llar.
11: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
12: Un cop més és un plaer donar-vos la benvinguda a El món és digital. Avui parlarem d'una d'aquelles idees que quan l'entens ja no pots deixar de veure-la per tot arreu. És una paradoxa, concretament la paradoxa de Gibbons, que és una paradoxa del segle XIX i que avui cobra més sentit que mai en plena revolució tecnològica. Perquè el tema és que tendim a pensar que com més eficient és una eina o una tecnologia, menys esforç necessitarem per desenvolupar-la, per aplicar-la. Però, i si passés just al contrari? Al programa d'avui explorarem com la intel·ligència artificial, lluny d'alliberar-nos temps, pot estar empenyent-nos a treballar més, a fer més coses i, en alguns casos, a pensar menys. Una reflexió una mica incòmoda, però necessària, sobre productivitat, expressió i pensament crític. Per fer-ho, comptem avui amb la mirada lúcida de Llorenç Valverde, matemàtic, doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i cofundador de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. Amb en Llorenç analitzarem què està passant realment a les empreses i en el nostre dia a dia des de l'arribada de la intel·ligència artificial generativa. Perquè potser la gran pregunta no és què pot fer la intel·ligència artificial per nosaltres, sinó què estem deixant de fer nosaltres per usar-la.
13: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
12: Bé, doncs, per parlar de tot això, tenim avui amb nosaltres en Llorenç Valverde, professor emèrit de la UIB, la Universitat Illes Balears. Llorenç, abans que res, benvingut i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
14: Gràcies i bona tarda.
12: Doncs molt bona tarda. De Barcelona cap a les Illes. Llorenç, comencem pel principi. Estem a la ràdio amb un públic general, no ens facis un llenguatge massa tècnic. I què és, si es pogués explicar de manera senzilla, què és això de la paradoxa de Jevons?
14: Jevons era un enginyer, un economista, perdó, un economista. Llavors se'n va donar compte, a final del segle XIX, se'n va donar compte de que passava el següent. Les màquines de vapor eren molt més eficients consumint carbó i, per conseqüent, això volia dir que havien de reduir el consum de consum global. Però el que se'n va donar compte és que no, és que el consum de carbó augmentava. I la idea, vull dir, l'explicació que va trobar ell, que és la paradoxa, és que quan un recurs resulta més eficient, s'emplea més i, per conseqüent, per comptes de disminuir el consum d'aquest recurs, augmenta. Aquesta seria, en poques paraules, la paradoxa de Jevons, posat en màquines de vapor, però posat, per exemple, avui en una cosa més quotidiana, són les bombilles LED, és a dir, la il·luminació LED. Vull dir, clar, com que el LED consumeix menys i per consumir li fan més llum, la idea és que hauria de baixar, gràcies a l'utilització de LEDs, hauria de baixar el consum d'electricitat, i no és així. Per què? Perquè se'n posen més, perquè no s'apaguen, perquè com que no consumeixen, i per consegüent resulta que una cosa que és molt més eficient per fer llum, com són les LEDs, acaba provocant que hi hagi un molt més consum, que augmenti el consum d'electricitat.
12: Sí, realment és una paradoxa, perquè sí, està bé. Fem un invent pensant que estalviarem, que serem més, i resulta que al final doncs ens emboliquem més. I això suposo que passa, has explicat, amb el vapor, amb els LEDs. Ara estem en plena era, en plena eclosió de la intel·ligència artificial. Si portem la paradoxa de Jevons a la intel·ligència artificial, què podria passar o què està passant ja?
14: De fet, està passant, i això és un treball interessantíssim que ha publicat el Harvard Business Review d'una doctoranda de Berkeley i la seva directora de tesi, que se van infiltrar a una empresa tecnològica d'uns 800 treballadors sense cap hipòtesi prèvia a una empresa que ja estava incorporada a la intel·ligència artificial generativa, i van descobrir que justament l'ús de la intel·ligència artificial generativa, per comptes de donar més temps als treballadors, el que feia és que augmentaven les coses que feien, la pressió, i a més d'una manera molt, molt, diríem, paradoxal, que és el fet que no era una pressió que vengués de l'empresa, sinó que ells mateixos s'havien autoimposat. És a dir, que el fet de tenir una eina molt més eficient, com era la intel·ligència artificial, en lloc de reduir la càrrega de feina, el que fa és augmentar la càrrega, la pressió, les coses que es fan, i a més, d'una manera, diríem, significativa.
12: Has dit ells mateixos. A veure, una persona que està treballant en una empresa i té una feina que li ocupa les 8 hores reglamentàries. I són uns objectius que té, unes coses que ha de complir.
15: Aquest senyor troba, o aquest senyor o senyora troba, que de cop i volta amb l'intel·ligència artificial ho pot fer en 3 hores. Li sobren 5. Se'n podria anar... Bueno, després veurem com reacciona l'empresa. Però quasi estàs dient que ell, o diu aquest estudi, que ell mateix reomple aquestes hores i fa més feina.
14: Efectivament, això és el que està passant, segons aquest estudi, i segons també una pràctica que se pot observar. Aleshores, el fet és que l'ha fet en 3 hores, el projecte està fet, està acabat, dona'm un altre. O agafo un altre. I després hi ha un altre fet terrible, que és que gent que usurpa funcions, per dir-ho clar, és a dir, gerents o mànagers que se dediquen a fer codi, que no és la seva feina, coses d'aquest estil. Aleshores, el que està passant amb aquests usos, no la intel·ligència artificial, sinó amb aquests usos de les generatives, és això, que està augmentant les coses que es fan. A veure, i el problema no és que sigui un augment qualitatiu, és un augment quantitatiu. Se fan més coses, se fan simultàniament, però no millora el resultat. I té un perill, que és el primer que s'ha de dir, és que el temps, aquestes 5 hores que han reduït la feina perquè la generativa t'ha fet l'informe que havies de fer o el que sigui, el temps que no gasta el treballador en reflexionar, en mirar com ha de resoldre el problema, sinó simplement s'ha posat davant l'ordinador, tu, fem això. I l'ordinador li fa, la intel·ligència artificial li fa, i no ho revisa i tal, però la feina prèvia aquesta de pensar-ho per ell mateix, això no se fa. I aquest és la pèrdua real de valor que té aquesta paradoxa de Jevon en el cas de la intel·ligència artificial, o una d'elles, de fet, perquè també augmenta l'estrès. És a dir, també sí. Augmenta.
15: I una altra cosa que, bueno, que et pregunto, que crec que està passant, és que es comença a no contractar juniors o aprenents o becaris perquè aquestes feines iniciatives les fa la IA. Amb la qual cosa, a l'empresa es produeix un buit perquè ja ningú va acumulant experiència. No sé si ho estic explicant bé, però de fet t'ho estic preguntant, Llorenç.
14: Sí, sí, no, segur que passa això. Però també diríem que aquest és un efecte que no, potser no podem imputar a la intel·ligència artificial, perquè Jo ho veig en el poble aquí on visc, a Mallorca, els aprenents han desaparegut. Però no els aprenents de feines intel·lectuals, com podien ser les aprenents en feines vinculades a que es poden fer amb intel·ligència artificial, sinó fusters, llanterners... Tot això no n'hi ha. I no n'hi ha perquè realment aquests aprenents han desaparegut i no se sap per què, i potser ja seria hora que qualcú comencés a mirar. Aleshores, el que sí hi ha és que els sous d'entrada, i això no és una paradoxa, això és un drama, els sous d'entrada en aquestes feines difícilment et permeten viure. I clar, aleshores, no és que hagin desaparegut per la intel·ligència artificial, que potser sí, però sobretot han desaparegut perquè el sou d'entrada és el que passa amb els cambrers. Jo he vist que una zona turística i aquí van desesperats perquè no troben cambrers, però una raó molt simple, perquè no hi ha habitatge. És a dir, amb el que guanyen com a cambrers, o com a cambreres, no poden pagar-se un habitatge aquí. I clar, i aleshores estem dient... Quina és la paradoxa? La paradoxa és que els sous no te permeten viure, i si els sous no te permeten viure, doncs no treballo, francament. Vull dir.
15: Ah, evident. Ara, el que és inqüestionable és que la intel·ligència artificial la tenim aquí, des del 22 ha esclatat a l'Oestia, i això crec que no hi ha qui ho pari, no? Llavors, la intel·ligència artificial realment, ara parlo d'una empresa, una pime, sí. Es pot ajudar a treballar millor o el problema és que no sabem com utilitzar-la? No saben, vaja. Jo intento esforçar-me moltíssim cada dia aprenent, per exemple, amb aquesta conversa amb tu.
14: Sí, bueno, jo diria que no és tant un problema que no vulguin, que segur que tothom vol, sinó el que no puguin, perquè ara que tothom pot. El problema és que ens hem trobat de sobte amb una eina... una cosa que havíem vist sempre com una eina, com és l'ordinador, ara ja no és una eina, és un company. I això és el que vull dir antes. Si tu volies redactar un informe, te podies ajudar buscant informació i el que fos, dades a la xarxa, i tu muntaves l'informe, no? Però ara no. Ara li dius a la generativa, li dius fem això, i la generativa t'ho fa. Llavors tu ho corregeixes. Evidentment, hi ha usos de la intel·ligència artificial generativa que són molt recomanables, però diríem que ens ha passat, ens està passant, que no tenim la formació o no existeix la formació necessària per emplear adequadament aquests recursos. Aquest ja diria que és el gran problema. Però no pimes, sinó pimes i a tot nivell, no? Però si una utilització... Jo l'he empleat, l'estic empleant, el ChatGPT i altres d'aquestes generatives, tant com puc. Però el que passa és que, com que m'he donat compte d'aquesta manca de... del que has de fer quan tens el folic blanc al davant, el que he fet és que, en lloc de començar a dir-li fem això, sinó jo em marco jo quins punts vull desenvolupar en el treball que estic fent, que això serveix per un treball científic com per un treball de divulgació, com per un treball de màrqueting, és igual, no? Aleshores, em marco què vull i aleshores el que faig és preguntar-li a la intel·ligència artificial què sap d'allò. I a partir de la resposta corregeixo el que surt i quan li he fet totes les preguntes aquestes, m'ha muntat el mapa per les respostes que jo considero que són les correctes, doncs dic, i ara fem l'informe. Però clar, el treball creatiu hi ha de ser antes. Si no hi ha aquest treball creatiu antes de mirar què vull fer i com vull contestar, és quan les coses no van bé.
15: No, evidentment. Aquesta és una gran assignatura que realment cal aprendre. Jo també, jo escric articles, i si abans estava 3 hores per escriure un article, ara estic una hora. Però una hora, eh? Una hora realment ajudant-me a la intel·ligència artificial. Perquè és el que tu dius. Primer li has d'explicar molt bé què vols, com ho vols, amb quines connotacions. Bueno, i després, és una feinada. Simplement jo crec que és una gran ajuda. Si et fies que tu facis la intel·ligència artificial, doncs malament. I volia preguntar-te, a part de què hem d'aprendre, quins són els grans perills que la gent no coneix del mal ús de l'intel·ligència artificial? No, no et parlo de guerres ni de...
14: No, evidentment estic parlant de coses quotidianes.
15: Simplement a la quotidianitat, o sigui, quins són els perills o els mals usos que tu ja saps que està fent la gent i que els porta a on els porta, clar.
14: Permet que digui que, de passada, que m'he fet molt amic del meu ChatGPT. Tenim una relació extraordinària. Perquè què passa? Que jo li he anat explicant què volia i al final, quan li demano una cosa, em diu, vols amb el teu estil o vols d'una altra manera? I que ja sap, fins i tot ha après quin és el meu estil. Bueno, és un dels avantatges. Tu em demanaves perill. El perill és el primer que t'he esmentat. El primer, és a dir, a nivell individual, és la manca d'entrenament i la manca d'exercici creatiu quan te trobes davant un article, com tu dius, o davant un informe de màrqueting o el que sigui, o has de fer un codi, no? Aleshores, aquest és el perill més gran. És el perill que simplement et deixis endur i que t'ho faci la màquina, no? Sense tu posar-hi absolutament res del teu costat. Aquest és un dels perills. Els altres perills que hi ha, que ja són a nivell més, diríem, col·lectiu, a més empresarial, és aquesta paradoxa, aquesta cosa que han detectat aquestes dues investigadores, que és el fet de que cadascú s'imposa més exigència, has de fer més rapidesa, ha de fer més coses, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer. Però això moltes vegades, per no dir quasi sempre, va a costa de la qualitat. I per consegüent, si ja d'entrada ja entres viciat amb el que t'ha dit la intel·ligència artificial i tu no hi has posat el teu coneixement i la teva forma de pensar, ja vas viciat en tot el procés que estàs fent. Aquest és, segurament, jo entenc que aquest és un dels perills més greus que hi ha. És a dir, la manca d'entrenament per pensar.
15: Després, una altra cosa que jo vaig fent afirmacions, que de fet són preguntes, eh? Jo també crec, almenys pel meu ús, que la intel·ligència artificial la pots utilitzar per el que tu entens, de el que tu saps. Si jo soc periodista i sé escriure, l'utilitzo per escriure, però no obliaré a fer coses d'advocat o coses de jo què sé. No creus que és això, que hem d'utilitzar-la com a ajuda per a la nostra especialitat? Perquè si ens diem ara, com tinc intel·ligència artificial, ara faré pastissos. No, si no ets pastisser, no saps a quin punt vull la llet.
14: Això és l'intrusisme, que combinat aquest intrusisme en les anomenades al·lucinacions dels sistemes d'intel·ligència artificial poden crear autèntiques catàstrofes. Per exemple, jo n'he detectat algunes que em van fer riure, no? Però la veritat és que... mira, per posar un exemple concret, acabo d'escriure un llibre, ho acabo de publicar, i un llibre sobre matemàtiques. No de matemàtiques, sobre matemàtiques.

0: Et pot sortir bé, però tens molts números de la rifa perquè et surti malament. Aleshores, això també és una cosa, i és una bona observació que has fet, és la idea aquesta de que la pots emprar si en saps. Si no en saps, és millor que vagis a un expert humà. Sí. O simplement
1: Sí.
0: contrastis el que et digui la intel·ligència artificial. No, he vist coses absolutament al·lucinants, és a dir, que realment, i mai més ben dit, perquè ells mateixos en diuen al·lucinacions. Havíem de pensar que aquests sistemes d'intel·ligència artificial generativa, el seu comportament és exactament el d'un alumne dolent, i valgui la metàfora. Aquells alumnes que davant dels exàmens, com que no saben les respostes, pensen que si omplen molts fols, vull dir, amb això aprovaran encara que diguin tonteries, no? Es veuen forçats a escriure encara que sigui sobre coses que no saben. Tots els que hem estat professors han viscut aquest tipus d'alumnes. Aleshores, la intel·ligència artificial, les generatives fan això. Vull dir, si ho saben, contesten, i si no ho saben, emplenen dient tonteries, bàsicament.
1: No, sí, per escoltar. Sí, bueno, ara t'explicaria. Jo de formació sóc enginyer, encara que faig periodisme, i l'utilitzo per fer codi, però perquè vaig passar molts anys programant. I encara que avui no conegui els llenguatges d'avui, sí que conec els comportaments d'una anàlisi. Però és això. M'ha agradat la paraula que has dit, intrusisme. I parlant d'això, m'ha fet molta gràcia el dels exàmens. I jo et diria, afegiria molts folis i amb mala lletra.
0: Exacte.
1: Amb mala
0: Sí,
1: lletra
0: sí.
1: perquè el profe no s'ho llegeixi, no?
0: Exacte.
1: Vinga, mira, ens queden 4 minuts de programa. A mi m'agradaria que ens fessis un dibuix de la intel·ligència artificial. Va començar als anys 50 o 60, però va eclosionar a finals del 22. Des de llavors fins ara, per a una persona que no conegui gaire el tema, com li explicaries què ha canviat des de finals del 22 fins avui gràcies o per la intel·ligència artificial?
0: Efectivament, la intel·ligència artificial comença, el nom s'encunya en l'any 56, de fet, l'any 48 Alan Turing ja s'havia preguntat si les màquines podien pensar, o sigui que la cosa ja té solera. Fins al 22, la intel·ligència artificial estava relativament amagada. És a dir, hi havia molts investigadors, molta de recerca, hi havia productes comercials que empleaven la intel·ligència artificial, però eren dirien coses tancades. Per exemple, els traductors. Traductors automàtics són traductors que empleen intel·ligència artificial. Però eren coses que tu només les podies rebre, diríem, veure-les com a usuari i no podies interactuar amb elles. L'altre exemple, diríem, espectacular és els robots aquests de Romba, tipus Romba, no? Que també empleen intel·ligència artificial. A partir del 22 el que passa és que això es converteix en una eina, més que una eina, un acompanyant amb el qual pots interaccionar. Es converteix en un company amb el qui pots dialogar, li pots demanar que faci coses, les fa, cosa que, per exemple, en el Rumba només li podies demanar que fes que te passés, tries la pols, no? Però a les generatives hi pots dialogar, és a dir, la gràcia que això ja comença a aparèixer amb els Alexas i Siris i aquest tipus de coses, això es converteix en una cosa que ara ja la tens a l'abast. Des de casa teu, des del teu ordinador, hi pots dialogar, li pots demanar coses i te les contesta. Bé o malament? La major part de vegades bé, però te les contesta. I això és el que, això, i això és el que ha canviat. Ha canviat aquesta idea de tenir estis al voltant teu que tenien intel·ligència artificial incrustada i funcionaven amb ella, a tenir al davant teu una màquina en la qual tu pots dialogar, pots interaccionar i que li pots fer feina molt diversa de la que realment específica fa cada una d'aquestes màquines que teníem fins al 22.
1: Un altre dia quedarem violents, si et sembla, perquè se'ns està acabant el temps, per parlar d'aquesta relació intel·ligència artificial-humà. Perquè tu parles i jo parlo, però hi ha qui està enganxat i té dependència total psicològica de la IA i ja és el seu psicòleg, el seu confessor, amb els perills que això pot comportar si no ho fem bé. Però això un altre dia. Ens queda 1 minut just. Jo et demanaria això, que aquesta persona que s'està sentint des de no sé on i ara li hem despertat l'interès per la intel·ligència artificial. Com començar? No tinc ni punyetera idea. Vull començar a relacionar-me, perquè tinc una petita empresa, per on començo, què faig, quin és el consell? 1 minut.
0: La idea és que vagis a un expert, punta. I contractes un expert que comença a haver-n'hi de

0: Molt bons. Això és la idea clau. És a dir, comença per aquí, no facis... quan tens un cotxe, el que vols és aprendre a conduir-lo, no vas tu pel carrer sol conduint, sinó vas amb un expert al costat que t'ensenya. Aquesta és la idea clau. I mentrestant, segurament el que dirà aquest expert és que comenci per donar-se d'alta en una d'aquestes plataformes i ja està.
1: Bé, Llorenç, doncs el que no podem lluitar encara és contra el temps que té un programa dintre de la ràdio i, per tant, hem d'acabar. Però ja t'emplaço, quan tu vulguis, quan et vegi bé, quan et vingui còmode, per continuar parlant, perquè realment has estat molt il·lustratiu. M'ha agradat molt la teva conversa. Res més, gràcies i fins la propera.
0: Gràcies.
1: Bé, doncs amb aquesta interessant paradoxa sobre la productivitat i la intel·ligència artificial proporcionada pel professor Valverde, us acomiadem fins la propera setmana aquí al Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Quins van ser els noms més posats l'any 2025 a Premià de Mar? Avui visitem el jutge de pau perquè ens ho expliqui i també les novetats de les seves funcions.
2: Senyor Plovins, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Doncs, si vols, per fer una mica de context, expliqui'ns quines són ara mateix les tasques i les funcions que fa un jutge de pau com vostè.
3: Ara, actualment, són sobretot firmes. Molta signatura, molta. Això sí, hi ha molt de papaleo, que en diuen en castellà. I després les conciliacions. Són els dos punts més vitals que tenim en aquests moments per fer.
2: Molt bé, perquè realment, seguint l'actualitat, on ens hi vam quedar, era que els jutges de pau ara no estàveu fent aquests casaments, no?, que es feien doncs, als ajuntaments, a la part civil, que això de moment segueix igual, no hi ha novetat en això.
3: Això ho han canviat perquè... No, bueno, ho han canviat. Això no ho han ficat en la nova llei, s'ho van descuidar de ficar. I llavors resulta que els jutges de pau no podem casar. Perquè per un error burocràtic, simplement. I a l'intentar esmenar aquesta esmena, com que en el Senat hi ha una majoria d'un color polític i en el Congrés hi ha una altra majoria d'un altre color polític, no hi ha manera que es pugui portar aquesta esmena. S'està rumorejant que d'aquí 2 o 3 mesos pot ser que surti. Però d'un moment no podem celebrar casaments. Llavors, els casaments... Es pot celebrar l'alcalde i a qui delegui l'alcalde com a regidor, també. I també ho poden fer-ho una figura nova que ha sortit, que són els notaris, que abans ja ho podien fer-ho, també. I hi ha una tercera via, que no n'hem parlat encara, que és la canònica. O sigui, que si algú vol casar-se a través de l'Església, tampoc té cap problema en poder-ho fer.
2: Molt bé. Això, pel que fa als casaments, ens deies que hi ha funcions que heu deixat de fer, però per contra hi ha d'altres que esteu començant justament a assumir, no? Ara parlaves d'aquestes conciliacions que fa poc que heu començat també a tramitar.
3: Sí, sí, això sí. Aquestes en tenim, ja et dic, com que els jutjats superiors de primera instància, o sigui, dels de Mataró, que nosaltres depenem molt del jutjat de Mataró, bueno, molt, gairebé el 100%. Llavors ens passen, o sigui, aquestes possibles denúncies que hi ha hagut, ens les passen a nosaltres per veure si a través de la conciliació podem evitar que passin totes aquestes denúncies a jutjats de primera instància, per descarregar-los de feina, perquè estan en aquests moments fer un judici a un jutjat de primera instància, estem a un any vista o dos, qualsevol delicte, doncs, de furs, de lo que sigui. Clar, llavors, aquesta és una de les feines noves que ens ha tocat fer a través de les conciliacions, que a mi m'agrada molt, perquè, esclar, intentes, si ho arregles, poses els dos contraients que estan l'un contra l'altre, doncs, a part de que amb ells els hi treus, els alliberes d'una... no deixa de ser una càrrega, doncs, que hagis d'anar a fer un judici.
2: Quantes en feu ara de mitjana mensualment des que vau començar a fer-ho, ara ens deies, fa 3 mesos, aproximadament?
3: Aproximadament en fem una mitjana de 7 o 8 cada mes.
2: I quines són les temàtiques, perquè la gent a casa ens entengui, de què poden ser aquestes conciliacions?
3: N'hi ha de tots tipus, vull dir, de tots colors. La majoria són disputes veïnals, d'aquestes n'hi ha molts. D'altres són gent... que, per desgràcia, aquí a Premià això ens passa molt, gent gran, sobretot del casc antic, que tenen cases de poble. Us explico aquest cas, perquè aquest cas n'hi ha viscut bastants. I són gent que se'ls va morint la família, es van fent grans, i llavors tenen una casa de poble, doncs, que de 3 o 4 habitacions, com són la majoria. Llavors, aquesta gent que té unes pensions molt baixes, normalment sempre solen ser senyores, en aquest cas, lloguen el pis per una habitació. I el problema el tenim aquí. aquesta, tot això es fa il·legalment. No es fan els contractes com s'han de fer, ni es firmen les pòlisses que s'han de firmar. I llavors es troben que aquelles persones que se'ls ha ficat dintre casa no la poden treure. Per dues raons. Primera, perquè ja estava d'una manera il·legal, i segona, perquè no tenen cap força jurídica per poder-ho fer. Llavors aquí entren les evidències, entre les conciliacions. Si això ho podem resoldre, doncs molt bé. Però si no...
2: Molt bé. S'està aconseguint l'èxit per això? És a dir, s'estan resolent prous d'aquestes conciliacions?
3: Sí, podríem dir que hi ha una mitjana del 50% que es resolen.
2: Molt bé, molt bé. Tornant als casaments, ara parlem també dels noms i dels naixements, que també volem comentar amb vostè les dades, troba a faltar el casar gent aquí a Premià de Mar?
3: Sí. Oh, i tant. Jo m'agradava molt fer els casaments. Uh-huh. O sigui, jo agafava l'expedient, me'l mirava, el repassava, aviam, aquesta persona on t'ha nascut, aquesta persona, si és originària de Premià, amb qui es casa, bueno, etcètera... O sigui, i llavors sempre procurava fer-los un sermonet. Mm-hmm. Ja ho sé que això és una mica l'antiga, però també jo he observat que en línia general els agradaven a la gent, no? Personalitzar molt el casament amb els dos nuvis, en aquest cas.
2: Mm-hmm. I creu que ho tornarà a fer abans de que deixi de ser jutge de pau? Confia en que torni a passar això?
3: Home, jo crec que hauria de tornar a passar, sí. Mm-hmm. Jo conec molts jutges de pau de la comarca i el que més els agrada fer, de fet, són els casaments.
2: Molt bé, molt bé. I pensa justament en jubilar-se, en deixar de ser jutge de pau, o vol continuar-ho sent encara un temps més?
3: No. Jo ja acabo, d'aquí un any i mig acabo el meu mandat, i precisament ahir em van trucar des de l'Associació de Jutges de Pau de Catalunya, que ha degut els anys que porto, i que ja m'han preguntat si volies... Doncs faran un petit homenatge no sé quan, m'han dit per l'octubre, quan ho sàpiga ja us ho diré, en tot cas, per tots els jutges de pau que ens retirem ja de la nostra tasca. Jo porto 15 anys fent-ho, eh? Uh-huh. I la veritat, m'ho he passat molt bé, m'ha agradat molt, sobretot ajudar la gent, perquè una de les coses que també fem... Abans, aquestes conciliacions, que ara són oficials, abans les fèiem no oficialment. I en aquest despatx he tingut aquí cada drama, que Déu-m'hi-do.
2: Sí, eh? Amb això, amb tots aquests anys, deia 15 anys, encara doncs, amb la vista ja posada al final del seu mandat, hi ha algun record o algun moment, segur que hi ha molts, però algun que recordis especialment, que pogués resumir la seva feina com a jutge de pau?
3: Sí, com es recordo... I no per ser bonic, sinó doncs anar a fer un casament d'una persona que estaven doncs morint-se, en aquest cas, no? I recordo d'una que vaig anar, n'he fet 5 o 6 d'aquests postmortis que en diuen, vaig anar a fer el casament a les 12 del migdia d'avui, per exemple, i demà al dematí la persona, la senyora, en aquest cas, una senyora jove d'uns 40 i pico d'anys, doncs ja era morta.
2: Uh-huh. Tornant de nou a les dades que, de fet, volíem comentar amb vostè, aquests naixements, aquestes altes i aquests noms, ens explicava abans que aquestes dades doncs, ara es recullen a través de l'AOAC, de l'Ajuntament, però igualment no volíem perdre l'oportunitat també de comentar-les amb vostè.
3: Molt bé, les dades que jo sé són naixements del 2025. Total, 173 casaments, naixements, dels quals hi ha una diferència de 102 nois i 71 dones. Aquí hi ha una diferència molt... Normalment era molt més parella, això, molt més ajustat. Hi ha gairebé 30 i pico de diferència. I els noms més posats són en els nois Luca, Marc i Mateo. 3 cada un. Uh-huh. I amb les noies, la Júlia i la Candela. 3 també cada un. I els casaments que s'han fet,
2: sí,
3: a través dels regidors, d'alcaldes, són 130 en total, o sigui, una mica més que l'any passat. Uh-huh. O sigui, els naixements més o menys són parells amb els del 2025.
2: Amb això, amb els noms aquests que ara ens deia, s'assemblen o es repeteixen de quan vostè el recollia o hi ha alguns que despunten com a nous?
3: L'únic que repeteix i surt cada any és el de Marc, amb Marc. Els nois. I amb les dones, la Júlia. El nom de Candela és la primera vegada que...
2: Sí, eh?
3: Que l'hem ficat. Em sona, vull dir, com estrany, perquè no n'hi ha masses de Candeles.
2: En tots aquests anys que ha estat també fent aquest registre, hi ha algun nom que hagi vist que ha anat desapareixent amb el pas dels anys? Alguna tendència que hagi anat baixant especialment?
3: Sí, els noms més comuns. Com, per exemple, el meu, Miquel. Doncs, que jo recordi, en tots aquests 15 anys, no sé si només n'hi ha hagut un o dos de Miquels. I estic parlant, doncs, de centenars de nois. Josep, tampoc n'hi ha masses. Joans i Peres encara entre algú. Però aquests noms més clàssics són els que van desapareixent per noms, sobretot, curts.
2: I de nen o de nena i dona també passa que hi ha noms d'aquests més tradicionals que van desapareixent?
3: Sí, sí, sí. Noms com Maria Teresa, Dolors... eren noms molt comuns a la meva època de joventut. Ara la canalla no els hi fiquen. Van per aquests noms curts, sobretot.
2: I a la inversa, noms que hagin anat despuntant i que hagin anat creixent, també algun nom que diguis aquest no el teníem i de cop va aparèixer amb força.
3: Sí, bueno, aquí hem entrat, com que hi ha molta immigració, a Premià de Mar n'hi ha molta, doncs una sèrie de noms que no són... Perdó, tinc un constipat horrorós. Són els noms de gent, sobretot del Magreb, i sud-americans.
2: Molt bé, doncs senyor Plovins, moltes gràcies per rebre'ns avui també en el seu despatx. Estarem molt atents també a aquest acte que faran, doncs, per fer homenatge també a tots aquests jutges de pau que acabareu aquest mandat. Ho seguirem molt atents i gràcies a nou per atendre'ns i per estar amb nosaltres aquesta estona.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i perdoneu la meva fonia.
2: No es preocupi.
3: Però els constipats estan a l'ordre del dia ara.
4: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El grup municipal de Crida Premianenca ha reclamat formalment a la regidoria d'Educació si ja es té coneixement de les dades de preinscripció d'enguany i, per tant, si ha pres alguna decisió sobre l'obertura de la segona línia a l'escola Montserrat. Recordem que un any més els serveis territorials d'Educació i l'Ajuntament han acordat supeditar aquesta línia al volum de preinscripcions. Aquest curs ha funcionat, però cal veure si de cara al curs vinent continuarà oberta. El regidor de Crida, Pere Ramoneda, es felicitava que comencin les obres de la nova Mar Nova, però també deia que no té massa sentit apostar per centres públics per una banda i posar en perill, deia, línies públiques per l'altra.
4: Trobem que es dona com unes facilitats a la concertada, en aquest cas a la Salle. Normalment sempre se li mantenen les seves línies i sempre es qüestiona la possibilitat de la pèrdua d'una línia en el Montserrat. L'any passat va estar a punt de perdre-la, veiem aquest any, ja hem preguntat per veure com està els números de les preinscripcions. De moment encara no ens han dit res. Sabem que a final del mes passat ja tindrien que haver sortit les dades, les estem preguntant i no ens les han dit. Doncs això que deia una mica, doncs, que està molt bé tenir una escola nova municipal, però també s'ha de cuidar el que tenim, i cuidar el que tenim vol dir reforçar i mantenir les línies de totes les escoles municipals.
3: Les dades oficials i definitives sobre preinscripcions es faran públiques el 10 de juny, a l'espera que es conegui què ha passat a Premià de Mar i com queda la segona línia del Montserrat en moltes altres poblacions, com va passar, de fet, aquí l'any passat, ja han transcendit informacions sobre el volum de preinscrits i sobre línies que tindran en funcionament el curs vinent.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
1: Assemblea anual de només pisos amb doble cara ens expliquen la mateixa entitat. A l'ordre del dia, els temes principals eren fer balanç de 4 anys de trajectòria i també renovar la Junta, i avui el president sortint Jordi Calvache ens diu que si bé tothom va estar d'acord a celebrar i aplaudir la feina feta, ningú no va engrescar-se a agafar les regnes de la plataforma, llevat d'una veïna ens ha dit que ho hauria fet interinament però que no s'acompanyava de cap equip ni projecte i no va tenir cap suport. Davant d'aquesta circumstància, diu Calvache, ara la Junta sortint es dona uns dies a l'espera que pugui sortir aquest relleu i ho fa amb l'esperança que la feina feta aquests 4 anys pugui tenir continuïtat.
2: Es va reconèixer molt fefaentment la tasca realitzada fins ara, però no van sortir nous membres i ara ens trobem en una situació d'impàs, diguéssim. I de moment ens emplacem per a més endavant fer una altra assemblea, a veure si hi ha alguna candidatura una miqueta consistent. I primer haurem de reunir-nos tota la Junta. La qüestió és que la tasca realitzada fins al moment va estar molt ben reconeguda i intentarem continuar endavant i que no es perdi tota la feina feta fins al moment.
1: Recordem que Només Pisos es va constituir com a plataforma veïnal quan el govern d'aleshores van fer públics uns projectes urbanístics a Transmesa i Metalogènia que contemplaven la creació d'habitatge nou a totes dues pastilles. Des d'aleshores, l'entitat ha actuat com a grup de pressió en contra de projectes semblants per totes les amenaces que consideren que suposa la densificació, especialment en matèria de serveis i equipaments. També han organitzat cicles de conferències al voltant de la història urbanística i la realitat mediambiental de Premià de Mar.
0: Premià Mèdia, informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí, direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I, de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Media ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
4: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
5: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Media.
6: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
7: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
8: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
9: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
10: Gràcies per escollir-nos.
11: I fer entre tots més gran Premià Media.
12: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
13: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Media.
14: Premià Media. Informació.
0: Reunió a Mataró del comitè executiu dels 10 ajuntaments que conformen l'associació Arc Metropolità. De la trobada en surten la demanda que la nova llei contra la multireincidència aprovada recentment a Madrid s'acompanyi d'un seguit d'instruments que la facin més efectiva. Concretament reclamen reforços a tres nivells, policial, municipal i a l'administració de justícia. Segons explica l'Ajuntament de Mataró, es demana a nivell policial reforçar la capacitat de policies locals i Mossos d'Esquadra de donar suport a l'administració de justícia en la persecució i condemna dels delictes, establint una instrucció clara dels procediments que han de seguir. Pel que fa als ajuntaments, reclamen la capacitat de donar instruccions als secretaris generals i assessors judicials sobre com impulsar, personar-se en procediments judicials i sol·licitar mesures cautelars en relació als delinqüents multireincidents. I respecte de l'estament policial, demanen dedicar-hi més recursos i més capacitat de gestió per poder tramitar els judicis de manera més àgil i també un repartiment territorial equitatiu i proporcionat dels nous jutges que s'han anunciat. Per tal que l'aplicació de la nova llei es faci amb la màxima celeritat, el primer que proposen al Departament d'Interior és una sessió extraordinària de la Comissió de Policia de Catalunya amb la participació de representants dels cossos policials, els municipis i l'administració de justícia. Mataró recorda que els municipis de l'arc metropolità reclamen mesures contra la multireincidència de fa temps i que el 2024 el comitè executiu d'aquesta entitat ja va aprovar una resolució en aquesta direcció. Al febrer passat, una delegació d'aquest organisme es va desplaçar a Madrid amb motiu de l'aprovació de la nova llei contra la multireincidència.
14: Premià Mèdia, informació. Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
15: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
16: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon.
17: Hola, bona tarda.
16: Com estàs?
17: Molt bé, molt bé.
16: I avui aliments de qualitat al menú de Dial Interior.
17: Avui aliments de qualitat, com sempre.
16: Què tenim?
17: Mira, d'entrant tenim l'entrevista a la Marga Galtés sobre el breathwork. La secció EGB, avui sobre la massa crítica, i la secció, diguem-ne, exploració.
16: Buah.
17: Amb en Cristian Carles Tolró.
16: Que no sabem mai què pot passar aquí.
17: No ho sabem mai. Obrim melón.
16: A veure què passa. I tenim a l'estudi amb nosaltres a la Marga Galtés. Marga, benvinguda.
18: Hola, gràcies per convidar-me.
16: I la Marga és moltes coses. La Marga és instructora de ioga, fa de terapeuta floral i, del tema que parlarem avui, és conductora de Breathe Work. Marga, ras i curt, sabem respirar?
18: Jo no dic mai saber o no saber respirar, vale? De fet, les postures, els gestos, jo, per mi són com una manifestació externa, no?, d'un estat de consciència o d'una actitud. Llavors, es pot influir des del cos a la ment o de la ment al cos, no? És com un camí de doble direcció. Quan estudiem la postura corporal, veiem que intervenen diferents factors, no? Un seria l'estructura que un té, no?, l'espai que jo dono a la respiració. Llavors també influeix la ment, els pensaments que un té, que provoquen unes certes emocions, i també necessito entendre com està el meu sistema nerviós. Val? Mm-hmm. Llavors, cada un té un patró diferent, depenent de les experiències que ha passat, etc. I tot això està en procés de canvi constant. Llavors, quan un entén el que li passa al cos, és com podem aplicar les eines de respiració que necessitem. No? Uh-huh. Hi ha diferents eines, seria com una caixa d'eines que per clavar un clau necessitem un martell, no? Mm-hmm. Per fer un forat, una altra eina. Llavors, amb la respiració passa el mateix. No és dir respiro bé, respiro malament, sinó veure quines són les tècniques que jo puc aplicar depenent de tots aquests condicionants, no?
16: Vale. Ara anirem, d'aquí a poc anirem abordarem el tema de la respiració com una eina de, anem a dir, de creixement, de treball interior, però t'he sentit a dir, que, i de fet no només a tu, a moltíssima gent, que tot és energia, tot és energia. I això, segons qui ho escolti, pot sonar una mica raro, una mica abstracte. Com podem entendre això de que tot és energia i, sobretot, quina relació té amb el nostre món emocional?
18: Una paraula és energia, una emoció és energia, un pensament és energia, partim d'aquesta base, no? Llavors, molt sovint no tenim eines per gestionar quan ens passen coses, quan ens passen emocions fortes, això crea un malestar, i després el cos, com a mecanisme de defensa, el que fa és ho encapsula, vale? Llavors, aquesta energia queda retinguda i va fent com unes curasses per sostenir aquesta ferida. Llavors, com que hi ha dolor, hi ha una resistència al dolor, no? El cos es resisteix, però energia ve del llatí movere, l'energia s'ha de moure, s'ha d'expressar, no? Necessita una via d'escapament. Llavors nosaltres no li donem aquesta via. Viure aquesta emoció de forma conscient és el que fa que se sani aquesta emoció. Vale? Si no se sana, el cos anirà buscant diferents experiències, diferents, no, escenaris que continguin el mateix material perquè tu tinguis l'oportunitat de sanar-ho. Si no, continua quedant aquí retenida.
16: Per tant, les emocions que no sabem gestionar d'alguna manera s'acaben com enquistant,
18: com entenc? Com enquistant, sí, sí, aquesta seria la paraula.
16: Vale.
18: De fet, l'ansietat, per exemple, és una emoció que s'activa per fer front a una amenaça de perill, però aquesta amenaça no és real, no tenim un lleó que surti per la porta que se'ns mengi, però, en canvi, quan la ment dona aquest ordre, el cos respon a això. Llavors hi ha un component somàtic que s'expressa en el cos, com a taquicàrdies, una respiració ràpida, no? S'activen totes les alarmes. Sí? Llavors aprendre a gestionar tot això, perquè darrere de l'ansietat hi ha por. Llavors aquesta por és una emoció molt primitiva, no la podem eliminar perquè ens ajuda a sobreviure, però sí que hem de saber gestionar-la, no? Gestionar-la vol dir sostenir-la, vol dir respirar-la. A través de la respiració es fa aquest treball.
16: I aquí és on anem. Entenc que tots aquests cúmuls d'energia enquistada que ens perjudiquen d'una manera o altra, el breath work això ho treballa.
18: Sí.
16: De quina manera ho treballaria?
18: Sí, mira, sanar és veure l'emoció, deixar que s'expressi en el cos, no? Perquè hem dit que el cos és soma, és allà on té el registre, no? De tot el que ens passa a nivell mental, a nivell emocional. Llavors, és viure-la de forma conscient i deixar-la anar, no? Amb l'exhalació, el que fem és deixar anar de forma conscient aquesta energia. Això ho fem respirant en un espai segur, no? I ens entrenem a com descriure, no? Jo sempre dic que és com un notari que va prenent nota de tot el que està passant quan activem aquesta energia, que és el que fem amb el breathwork. Llavors, a nivell corporal, jo observo, vale? I començo a definir com és aquesta ansietat. És alta, és baixa, és tremolosa? Si li hagués de posar un color, com la definiria? És una cosa lluminosa? És una cosa fosca? És una cosa que s'expandeix? És una cosa que es concentra en un punt? Si és una cosa que es mou fins on t'arriba? No veig com descrivint la sensació, no? Estem en el cos descrivint la sensació. I això també ens ajuda a estar en el present, perquè quan jo estic descrivint el que m'està passant en el cos, la meva ment no pot estar en dos llocs alhora. Llavors començo a respirar, el sistema nerviós es calma, i veure que tot això és transitori, no? Que aquesta emoció, aquest bloqueig, aquest, com ho has dit tu, aquest enquistament. Es comença a dissoldre, vale? En respirant. Quan jo sóc capaç d'observar tot això amb una certa calma, això es comença de... És quan nosaltres ens comencem d'autoregular.
16: Per tant, estem parlant de tu has dit l'expressió viure-ho de forma conscient. Que això és una expressió que utilitzem molt, però no sé si tothom té clar què vol dir viure-ho conscientment.
18: Sí.
16: Pots desenvolupar una miqueta més què vol dir viure conscientment una emoció? Parles d'aquest observador, no? Aquesta mena d'observació.
18: Sí.
16: Què és aquest observador? De quina manera aquest observador es pot entrenar a través del breathwork?
18: Sí, hi ha una cosa molt maca, que és que el cos sap el que la ment encara no s'ha donat compte. D'això en diem el marcador somàtic. Llavors, per això anem amb el cos, anem a observar què està passant en el cos. L'observador seria la part de la nostra consciència que ens permet prendre aquesta distància, que al final ve a ser com una meditació, no? Totes les meditacions entrenem prendre aquesta distància i observar-ho des d'aquesta calma, des d'aquesta neutralitat. Quan entreno l'observació vaig creant aquest espai que em permet estar en un lloc on no hi ha, és molt important, no hi ha judici. Això no és bo, això és dolent, ara què passa, ara què... O sigui, quan jo analitzo, estic en la ment. Llavors, intentem sortir del codi mental i anar al codi del sentir. I aquí és on podem fer aquest treball.
16: Algú que no hagi fet mai una sessió de breathwork, què pot esperar? És dir, què passa allà? Tu entres i què fas?
18: És una tècnica en què es fa estirat en el terra, per tant la pot fer tothom. Només hi ha unes petites contraindicacions que s'expliquen abans, però es fa estirat en el terra, és un patró de respiració circular i connectada, i el que fem és activar tot aquest mapa corporal per poder observar què està passant en el cos, precisament, no? Com es mou l'energia i com nosaltres de forma conscient la podem anar dirigint. El que la gent m'explica molt és que és una tècnica molt fàcil perquè la respiració és la que va activant l'energia, la que va netejant, i tu simplement li dones espai. Amb la inhalació li dones espai i amb l'exhalació deixes anar. Llavors, el que em diu molta gent és això, que és molt fàcil perquè surts d'aquesta esfera mental i pots anar a un altre espai on tot és molt fàcil, on tot flueix. O sigui, no hem de pensar, no ens hem de menjar el coco, sinó que la respiració és la que va obrint aquests espais, no? Quan jo respiro de forma conscient, el cos respon obrint aquests espais. I és una experiència que molta gent se sorprenen, no?, la primera vegada que han respirat. Llavors es tracta de confiar una miqueta, perquè pots quedar-te a la superfície o pots anar una miqueta més, no?, com a explorar que hi ha una miqueta més d'arrel, perquè el que fa segura aquesta tècnica és que el cos permet el que permet. O sigui, hi ha traumes que estan com molt enquistats. Llavors necessiten diverses sessions per anar com dissolvent diferents capes. O sigui, no arribem al nucli, no volem entrar en una catarsis, com hi ha moltes tècniques, no?, que van a buscar una catarsis. Llavors no es desplega res que el cos no estigui preparat. I això, per això diem que és una tècnica molt segura, que hi ha un acompanyament en tot moment. Jo estic pendent de la gent, no?, perquè no podem entendre amb la ment el que no és de la ment. Llavors ens hem d'anar en el cos. I la gent experimenten diferents coses. Es pot experimentar un tremolor, es pot experimentar un fred, es pot experimentar escalfor, qualsevol sensació és bona. El que ens interessa és que les sapiguem, sostenir.
16: Per tant, el que es proposa des del breathwork, entenc que és tan senzill com uns patrons de respiració molt concrets que ensenyeu a la sessió, més aquesta presència conscient, sense judici, i això desfà enquistaments emocionals que potser venen de l'any de la catapunt.
18: I tant que sí. No volem entendre d'on venen. Pot ser que vinguin d'altres vides, el que creguin altres vides. No volem entendre. Simplement el que fem és observar i donar aquest espai, no? Perquè estem tan acostumats a controlar que el primer que fa el cos és resistir-se, no? Llavors, jo tinc set, se m'asseca la gola, ara haig d'anar a fer pipí, no? Aquí estem encara amb la ment. Llavors, quan anem en el cos, tot això és com que es dissol, no? Perquè jo sempre explico que l'energia és com una ona del mar, no?, que arrenca amb tota la força, però quan arriba a la cresta, què fa l'ola? Es dissol. No? I amb l'energia passa exactament el mateix, no? I entendre que això és transitori, que això el que fem amb aquesta tècnica és com un amplificador, no? S'amplifica tota aquesta energia perquè jo la pugui observar, i quan arriba a la cresta, es dissol i es neteja, no? Perquè al final és una tècnica de neteja profunda, perquè podem netejar creences, podem netejar traumes. Un trauma, per exemple, és un pilot d'energia molt ràpida que el cos no està preparat per sostenir, i llavors aquí l'enquistem. Llavors, com ho deixem anar? No ens han ensenyat a com treballar amb l'energia. Llavors, tot és una experiència. Quan la persona ho ha experimentat i ho entén, no des de la ment, sinó des d'un altre lloc, que és el cos, aquí hi ha una experiència brutal d'alliberament, d'expansió, no? Perquè al final el que volem és expandir, no? Estem en una societat que no deixem anar, que estem retenint constantment sustos, retenim la inhalació, la retenim, no? Fem moltes retencions, i tot això va creant tots aquests bloquejos en el cos. Llavors necessitem alliberar-ho, necessitem expandir-ho. I aquesta respiració el que ens ajuda és a fer aquest treball.
16: Mm. De fet, a les sessions tinc entès que utilitzeu bols, tambors, llavors, minerals...
18: Sí, sí, sí.
16: Quin paper juga tot aquest, aquest instrumental en el procés? És només crear un ambient o hi ha alguna cosa més profunda en tot això?
18: Sí, hi ha una cosa molt més profunda. El cervell reptilià té memòria dels instruments. Val? Llavors, els instruments de la natura van directament al cervell. Amb el ritme, quan posem, per exemple, el tambor xamànic, fem uns ritmes concrets, estabilitza la ment, el ritme estabilitza la ment. I el so és com que canalitza, l'energia segueix el so. Llavors, quan hi ha uns determinats, o sigui, tot l'instrument que es posa, diguem, totes les melodies que posem i tal, són molt ben estudiades perquè fan aquesta funció de com que el so fa que aquesta energia vagi, no? Es vagi canalitzant, es vagi... bueno, al final, el so és vibració, no? I l'energia segueix aquesta vibració.
16: Que bo.
18: Et va portant cap a... indueix a un estat de consciència des del qual podem treballar tot això. No? Estem anant com a un espai més enllà del cos físic. Un espai que desconeixem perquè no estem acostumats a entrar-hi, però quan veus el poder personal que tu tens, perquè tot això ho pots gestionar-ho des d'un estat de... O sigui, no perds la consciència en cap moment, l'únic que aprens és a gestionar-ho, a sostenir-ho i a poder-ho alliberar, no? Amb la respiració.
16: Hi pot haver persones ara que ens escolten que els faci respecte, tot això.
18: Sí, i tant.
16: Què els hi diries? Així simple per tal de tranquil·litzar i que es plantegessin obrir-se aquesta experiència.
18: Bueno, jo els hi diria que confiessin en la tècnica. Jo he treballat amb diferents grups, he estat amb gent amb fibromiàlgia, he estat amb gent... treballo també amb Osona contra el càncer, amb col·lectius, no?, que els hi falta molta energia, que estan en processos de recuperació, i la primera sessió estan com una mica a l'expectativa, però quan deixes anar aquesta expectativa, quan has fet la primera sessió, tothom vol repetir, vol dir que els hi va perfecte, no?, per recuperar aquesta energia, i tothom té ganes de repetir. Llavors és com transitar en un terreny que no coneixem, i que a mesura que el anem coneixent, doncs això ens dona unes eines, ens dona un poder personal molt brutal.
16: Clar, suposo que has vist moltíssimes persones que han viscut canvis molt, molt bonics en tot aquest procés.
18: Sí.
16: Hi ha algun cas en concret que t'hagi impactat especialment?
18: A mi no m'agrada condicionar explicant exemples, perquè llavors la gent busca un estat concret, Jo no explico mai això, però, bueno, ja que m'ho demanes, recordo el cas d'una noia que té esclerosis múltiple i amb un dels brots va quedar paralitzada, sobretot de la mandíbula. Diu, saps com vas al dentista no, que et queda anestesiat, i diu, això és sempre, diu, jo sempre ho tinc així, no?, i cap a l'espatlla i al braç i tal. I amb una de les respiracions, n'hem fet diverses amb aquesta noia, amb una de les respiracions va connectar amb aquesta part. Llavors va ser molt emocionant per ella, perquè va tornar a reconnectar amb aquesta part que tenia adormida, no? Que llavors, a veure, no, això no vol dir que se sani, i vull dir que després de la respiració va tornar un altre cop tal com estava, no? Però aquesta experiència per ella va ser una expansió molt, molt important.
16: Que bonic.
18: Sí, sí, molt bonic.
16: Podem aplicar alguna cosa del breathwork en el dia a dia fora de les sessions?
18: I tant, sí, sí. Jo sempre dic que el que és la pràctica és un entrenament pel nostre dia a dia, no? Saber gestionar les emocions és això, saber-les respirar, saber-los donar aquest espai, no retenir-les, no bloquejar-les, sinó expandir-les, no? Amb la inhalació el que fem és expandir i amb l'exhalació el que fem és deixar anar per no carregar més la motxilla, que ja la tenim prou plena. Llavors, una sessió el que fa és una neteja

0: anys, és que necessitem entendre què és el que anem a fer. O sigui, no és una tècnica per fer, diguem, les respiracions. Primer el que hem de fer és analitzar, no?, tot això que he explicat, tot el que té a veure amb la respiració, aplicar les tècniques que necessitem per poder, no?, gestionar el nostre dia a dia. I llavors la tècnica del breathwork s'explica al final de les quatre sessions. Tot això ho he com estructurat en quatre sessions per veure tots aquests aspectes, per conèixer una miqueta tot aquest territori. Jo penso que és molt important conèixer tot aquest territori. Llavors, al final d'aquestes quatre sessions hi ha la sessió de breathwork, havent entès prèviament tot això.
1: D'acord. Doncs, Marga, moltíssimes gràcies per estar avui aquí
0: gràcies
1: amb nosaltres
0: i explicar-nos
1: aquest món,
0: un plaer.
1: Personalment, completament desconegut, no havia sentit mai parlar del breathwork i ho he trobat superinteressant.
0: Sí. També haig de dir que, bueno, després d'haver passat per una època d'angoixa i de depressió, sempre dic que el meu cos va ser com un laboratori, no?, que vaig poder, de forma intuïtiva, anar treballant, no?, totes aquestes tècniques, diguem, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, cap a l'any 2022, vaig conèixer la Catalina Rojas, que és la meva professora, la que em va ensenyar aquesta tècnica, i de seguida vaig connectar perquè vaig poder posar nom a tota aquesta experiència que jo havia passat, no?, tots uns anys bastant profuns, i que vaig poder, no?, sortir. Diuen que quan caus amb un pou, l'única sortida que tens és pujant amunt, no? Llavors, tot això va ser la meva experiència personal, i a través de la Catalina Rojas, que li estic profundament agraïda perquè va fer un canvi en la meva vida, vaig poder posar nom, vaig poder estructurar tot aquest treball, no?, que estic oferint ja fa uns anys a la gent, i que, bueno, que té uns... que la gent està molt contents, no?, perquè al final és com un procés de creixement personal, perquè vas molt cap a dintre amb la respiració, i tot això són coses que la gent desconeixen.
1: Doncs, Marga Galtés, moltíssimes gràcies per estar avui aquí.
0: Gràcies a vosaltres. Un plaer.

Hi ha històries que tenen una força especial. Ens toquen alguna cosa a dins i ens obren a qüestionar-nos coses. Als anys 50, a la petita illa de Koshima, un grup de científics observava una colònia de macacos. Un dia, un mascle jove, a qui van anomenar Azamuku, va fer un gest diferent. Va agafar una poma, que estava bruta, de sorra al terra, i en comptes de menjar-se-la directament, com feien la resta de macacos, la va portar a l'aigua i la va rentar. Un gest senzill, petit, gairebé insignificant, però aquell gest no es va quedar allà. Altres joves van començar a imitar-la. A poc, aquell nou comportament es va anar estenent dins del grup, com si alguna cosa hagués despertat, no per obligació, no per norma, perquè ningú els obligava, sinó perquè d'alguna manera els macacos havien comprès que era millor rentar la fruita abans de menjar-se-la. El més curiós és que, al cap d'un temps, els macacos veïns d'altres municipis es varen sumar a la preferència per les pomes netes i aplicaven el mètode de Azamuku. El dia que el macaco número 100 va rentar una poma abans de menjar-la, es va observar un fenomen estrany a tota la regió. A tot arreu, els micos rentaven la fruita abans de posar-se a la boca. Amb el temps, aquesta observació va donar lloc a una idea que ha anat prenent forma en molts àmbits, la teoria, la famosa teoria de la massa crítica. La idea és molt senzilla, però profunda. Quan un nombre suficient d'individus incorpora una nova manera de fer, de veure, de viure, es produeix un canvi de fase, com una mena de salt, i allò que abans era excepcional esdevé possible i ja està normal per la majoria. No és immediat, no és màgic, però és real. Hi ha un punt, invisible però tangible, en què el canvi deixa de ser individual i comença a tenir una ressonància col·lectiva. I aquí apareix una pregunta fascinant. Què passaria si un grupet d'éssers humans comencés a viure amb molta més consciència? No com una idea bonica, sinó com una pràctica real. Si davant del conflicte algú respira i mira de comprendre en lloc de reaccionar, si davant del dolor algú escolta en lloc de queixar-se, si davant de l'altre

altre algú escull l'amor en lloc de la defensa? Què passaria si això no fos excepcional, sinó cada vegada més habitual? No ho veuríem als titulars dels diaris, però ho notaríem en les relacions, en la manera com ens mirem i ens tractem, en la qualitat de la presència que habita els espais. I potser, sense fer soroll, estaríem arribant a aquest punt, aquesta massa crítica silenciosa on la consciència deixa de ser una excepció i comença a ser un llenguatge compartit. Potser no calen grans revolucions. Potser només calen prou persones disposades a viure diferent. I potser aquest punt no és tan lluny. O potser ja ha començat.

que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El primer equip de waterpolo tanca la Lliga amb una victòria contra el Granollers i amb la permanència, un any més, a Primera Nacional. Els premianencs han aconseguit l'objectiu de salvació després d'imposar-se al Granollers per 16 gols a 13 i sumar 3 punts més al grup D, després d'un partit on els de Xavi Julià van portar la batuta des de l'inici. Un gol per sobre el descans i una bona gestió de la segona meitat per fer-se amb la victòria. Una derrota que, a més, condemna els granollerins al descens. Punt i final, per tant, a un any irregular i difícil on els premianencs han hagut de treballar de valent en la recta final.
0: Premià Mèdia. Informació. A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Som en un moment decisiu, podríem dir, pel que fa al capítol educatiu. Superades les dates de preinscripcions per al curs 2026-2027, podrem dibuixar el mapa educatiu de Premià de Mar per al pròxim curs. I per això, per parlar de tot això, del que podem esperar, de les informacions que tenim, ens acompanya avui la regidora d'Educació, Elisenda Busquets. Elisenda, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Hem explicat ja que xifres i dades precises oficials no les tindrem fins al 10 de juny, però em fa l'efecte que de tot allò que hem pogut copsar després d'aquest període de preinscripcions, ja podem albirar una mica quin serà l'escenari educatiu, sobretot pel que fa a les línies escolars i sobretot pel que fa a aquella línia, aquella segona línia de l'Escola Montserrat, que segons va decidir la taula de planificació educativa el desembre passat, estava supeditada o està supeditada al volum de famílies que s'hagin preinscrit a Premià de Mar. Què podem dir, hores d'ara, respecte d'aquestes preinscripcions, sense números oficials, i d'aquestes línies pel curs vinent?
3: Bé, primerament dir que en el moment en què es va fer l'oferta educativa de totes les escoles del municipi, ja vam sortir amb una sobreoferta. És a dir, vam ofertar més places realment que nens i que infants que havien d'iniciar I3. Per tant, vol dir que ja vam sortir amb un marge d'oferir més places de les que realment necessitàvem, no? Creiem que aquesta dada és important, la dada de la realitat, perquè no és només aquest any, sinó que és una tendència. Per tant, doncs ens hem d'adaptar en el que hi ha, no? A partir d'aquí, doncs, com bé has dit, s'ha fet ja la preinscripció. En principi, en principi i en final, les llistes definitives sortiran el 10 de juny i ara en aquests moments s'està treballant a la Comissió de Garanties, qui és que gestiona tot aquest tema, s'està treballant amb l'adjudicació de places tant de segones opcions com dels alumnes NESE, és a dir, aquells alumnes que la mateixa administració, el mateix departament, assigna a cadascuna de les escoles. Sabem que hi ha una reserva d'aquests alumnes que és de 6 infants per línia, val? Aleshores, doncs, ara que en moment s'està treballant amb aquests infants i s'està treballant també amb les... Si hi ha persones que no han entrat a l'escola que havien demanat en primera opció, s'està treballant doncs per reubicar-les en un altre centre, val? No és el cas majoritari aquest any, perquè crec que la majoria de famílies que han escollit escola, una escola en primera opció, podran optar a la mateixa, però en qualsevol cas doncs s'està treballant en aquest tema.
2: Mm-hmm. Però aquí, com dèiem, el gran interrogant és què passa amb aquesta segona línia de l'Escola Montserrat. Estem en condicions ja de, si no assegurar el 100%, d'albirar què passarà amb aquesta línia a principi de curs?
3: Bé, en aquests moments, pels números que s'estan gestionant, jo crec que és aviat per dir si hi haurà aquesta segona línia. En principi, la previsió és que els nens que hi ha a Premià, com he dit abans, són menys 50, crec que eren 58 menys que el curs passat, i per tant, amb el que tenim, doncs hem d'actuar, no? Aleshores, es podrà obrir aquesta línia? En aquests moments hi ha una incertesa en aquest sentit. Jo no puc afirmar perquè no tinc les dades, però sí que és veritat que el que no farem serà deixar una altra escola pública sense infants per omplir una segona línia, perquè no tindria cap sentit. És a dir, si nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca prescripció pel motiu que sigui, el que no farem és dir, doncs, aquesta escola que tanqui aquesta línia o que es quedi amb poquets nens i omplir una segona línia a l'escola Montserrat. Per tant, a dia d'avui, potser és aviat per dir-ho, però jo crec que aquesta segona línia en el Montserrat aquest any no serà viable.
2: D'acord, ens interessa molt aquesta qüestió que posa sobre la taula. Quina és aquesta altra escola que perilla? Bé, si per raó d'aquests vasos comunicants la segona línia pogués arribar a fer que aquella altra es quedés buida.
3: Bé, aquí el tema està a nivell d'escola pública. Estic parlant només en aquests moments d'escola pública.
2: Sí.
3: No és tant dir, és que n'hi ha una concertada... No, aquí estic parlant d'escoles públiques entre elles, no? Aleshores, aquesta segona escola pública, que és el Sant Cristòfol, ha tingut poca preinscripció. Aleshores, el que... Com he dit abans, el que no podem fer és deixar aquesta escola sense infants, i tampoc no podem fer d'anar contra el que nosaltres mateixos, doncs, vam aprovar el ple fa uns mesos, que és el pacte a favor de la inclusió i de l'equitat educativa. Per què? Doncs perquè si nosaltres deixem una escola amb poquets nens, poquets infants, el que passarà durant tot l'any amb la matrícula viva, que són famílies que arriben de fora i que aquí a Premià de Mar en són moltes, passarà que com totes les altres escoles estaran plenes, no hi haurà places, tota aquesta matrícula viva anirà a l'escola Sant Cristòfol. Això vol dir que nosaltres mateixos, que ens abanderem parlant de segregació, el que farem és segregar més una escola que doncs s'està treballant molt per tal de que pugui tirar endavant.
2: Per tant, de manera resumida, i em perdonarà si ho faig una mica massa esquemàtic, però d'alguna manera el que estaríem fent és no obrir una línia en una escola pública per obrir, salvar una altra línia en una escola pública.
3: Una segona línia en una escola pública, sí, exacte.
2: Per impedir, doncs, que aquella línia del Sant Cristòfol, o que aquesta escola, fins i tot Sant Cristòfol, doncs, en fi, es posi en perill.
3: Exacte.
2: D'acord. No cal dir que la situació, perquè de fet és així ja de fa anys... d'alguna forma motivarà que algunes veus i alguns grups polítics acusin l'Ajuntament, sobretot, òbviament, la Generalitat, qui pren les decisions, que és qui pren les decisions, però també l'Ajuntament, d'afavorir l'escola concertada, perquè consideren que si ha de perillar alguna línia hauria de ser la de l'escola concertada. Què els diem a aquestes veus?
3: Bé, jo sempre he dit el mateix, l'escola concertada, l'obertura o tancament de línies no depèn en absolut de l'Ajuntament. L'Ajuntament no té res a dir en aquí. El que la concertada pot perdre una línia per dos motius. Una, perquè no tingui infants, com va passar l'any passat amb alguna escola concertada, i dos, perquè els concerts educatius tenen una periodicitat, no sé si ara si són 4 o 5 anys, i el departament en un moment donat pot dir, doncs miri, sap què? A partir d'ara no li concerto aquesta línia perquè vostè té pocs nens o perquè pel motiu que sigui. Això no té res a veure ni amb l'Ajuntament, ni fins i tot amb el departament, ja dic, només pot tancar, només pot deixar el concert per aquests dos motius. Per tant, jo els diria que no s'equivoquin, que no és una lluita, que no hi ha una lluita aquí entre concertada i pública. A Premià de Mar, eh? A Premià de Mar, en aquests moments, la lluita no és entre pública i concertada. La lluita és amb les, la lluita en el bon sentit de la paraula, eh? Cuidado, tampoc no voldria jo dir que hi ha un enfrontament ni que hi ha... No, però la, el problema o la problemàtica és pública-pública, o sigui... La, el departament no pot obligar, per exemple, aquest senyor, el senyor representant de la Crida deia és que la Salle hauria de tancar una segona línia. Però escolti'm, la Salle ha tingut preinscripcions, pel que jo sé, no sé els nombres exactes, però ha tingut demandes de famílies. Aleshores, si té demanda, per què ha de tancar la línia? Pregunto, no? Aleshores... Hem de ser curosos amb això, no? De dir, aquí no hi ha una lluita entre pública i concertada, és, i tampoc entre pública i pública, senzillament hi ha uns nombres i hem de repartir, vull dir, és que no té cap sentit, no? I després, altra, i dir-li també, dir en aquest grup municipal que nosaltres no tenim escoles municipals, com deia. Nosaltres tenim escoles públiques, en tot cas, les escoles municipals són l'escola Bressol i l'escola de música. Per tant, no ens equivoquem. Vull dir, si nosaltres tinguéssim la competència municipal, podríem actuar molt més del que ara podem actuar, o el marge de maniobra seria més gran. Per tant, estem parlant d'escoles públiques i no d'escoles municipals. I a partir d'aquí, fa molts anys que hi ha una connivència entre la pública i la concertada, i això és així. En el moment en què la Salle, i parlo de la Salle perquè és el que va anomenar ell, que la Salle es quedi amb 20 preinscripcions, evidentment que tancarà la segona línia, però de moment els números són els que manen.
2: Una qüestió més encara, abans de passar a dos temes més que avui aprofitarem també de comentar amb l'Elisenda Busquets, pel que fa a l'escola Montserrat, en el cas que es confirmés, segurament doncs, res, d'aquí uns dies ja en tindrem la certesa, en el cas que es confirmés que aquesta línia no s'obre, si més no, l'inici de curs, perquè també ens has dit que al llarg del curs això podria reobrir-se, si calgués, però si no s'obrís a principi de curs, què significa això per l'escola Montserrat? Pels que no vivim el dia a dia d'una escola, què suposa per una escola perdre una línia que fins ara existia?
3: A veure, primerament suposa doncs, la pèrdua d'alguns professionals. No sé, en aquest cas, si és un professional i mig o dos, no t'ho sabria dir exactament. Evidentment, la pèrdua d'un professional, d'una persona que es queda sense feina o s'ha de reubicar, sense feina no, una persona que s'ha de reubicar en un altre centre. I després, a nivell pedagògic o a nivell organitzatiu, és veritat que tenir a primer de primària una línia, a segon de primària dos, a tercer una, a nivell d'organització, és complicat perquè bueno, és molt més fàcil, no?, quan tu tens un grup sol o quan tens dos grups sols, doncs l'organització, fins a tot la metodologia, tot és diferent, no? Per tant, sí que és veritat, a nivell d'horaris, per exemple... Tot això implica, doncs, bueno, que evidentment que el projecte educatiu tira endavant igual, evidentment que el professorat està entregat igual, però sí que és veritat que són com... A vegades són una mica, no?, com bolets, no? Ai, primer no, a primer en tenim una, a segona en tenim dues, i és una mica complicat. I després, evidentment, la pèrdua també de professorat.
2: Bé, doncs en el cas que ho arribéssim a confirmar del tot, mirarem també de d'esbrinar en quina mesura impacta en el que és l'organització d'aquesta escola. Abans d'acabar, Elisenda, i aprofitant que tenim la regidora d'Educació, tenim a l'agenda, podríem dir, en matèria educativa, dos arguments immensos pels pròxims temps. Escola Bressol als Corriols, tot en ordre, obres... portes obertes, aviat les preinscripcions, estem tranquils?
3: Bé, jo crec que anem endavant, estem tranquils. És veritat que potser el tema obres està redreçant una miqueta més, però bueno, hi ha suficient marge com per poder que al setembre això sigui una realitat. el tema obres està encaminadíssim, el tema licitació ja està pràcticament tancat. Crec que aviat ja podrem dir quina és l'empresa o entitat que assumirà, doncs, la gestió d'aquest servei, per tant, aquest aspecte també. El tema del personal, evidentment, és un tema que també portaran des de l'empresa, per tant...
2: Aquí algun grup municipal ja ens ha dit i ha fet públic que el seu temor que hi hagi greuges, pel fet que en un cas doncs, sigui personal intern, podríem dir, i en un altre extern.
3: Sí, això és cert. Això és cert, vull dir, probablement hi haurà un greuge comparatiu a nivell econòmic, sobretot, però l'única manera de que fos viable que al setembre hi hagués una escola bressol oberta era doncs, fent aquest tipus de gestió, perquè no hi havia una altra manera, i si era, ens retrasava altra vegada, no sé si un any més o un curs més, però bueno, en qualsevol cas, des d'ensenyament o des d'educació i des del meu punt de vista personal, no ens podíem permetre el luxe d'allargar això, no? És una lluita que tu saps millor que ningú, que fa molts anys que dura, que tenim un deute amb els ciutadans de Premià, especialment amb les famílies que tenen nens i nenes petits, i crec que l'objectiu principal era que això al setembre pogués funcionar, i tot el demés es pot, amb el temps, jo m'imagino que no hi ha res que sigui inamovible, si ens sembla doncs, que aquesta gestió o aquesta manera de treballar es pot canviar, bueno, es podria fer, però per mi l'objectiu principal era que això es pogués obrir al setembre.
2: Podríem dir que l'aspiració seria que algun dia, com passa amb els gafarrons, fos una gestió interna, eh?
3: Podria ser. Vull dir, en aquests moments jo sé que hi ha, crec que són 2 anys de licitació, i a partir d'aquí tenim un marge de temps doncs, per parlar dels pros, de les contres, i de veure si realment una gestió directa ens aportaria més qualitat o més. Jo crec que la qualitat és la mateixa, però sí que és veritat que es produeix un greuge en quant a aquest tema econòmic.
2: D'acord, i per últim, i ja acabo, un altre gran argument, Escola Mar Nova, obres aquest estiu, s'acosta una temporada agitada, podríem dir, per aquest centre, però també molt il·lusionant, no?
3: Sí. El ple passat doncs, es va aprovar ja el tema del projecte executiu. El dimarts vinent hi ha una reunió a l'Ajuntament, en la qual participaran doncs, evidentment l'arquitecte, l'alcalde, la directora de l'escola Bressol, per començar ja a elaborar un cronograma ja més, no, més concret, de dir, bueno, quan hem de començar a retirar material, com ho hem de fer, com es preveu que serà, tenint en compte de que la construcció de l'escola anirà paral·lel amb el curs 2026-27, el curs seguirà igual, in situ, perquè no hi ha un altre espai on pugui anar, i per tant, doncs, quines mesures de seguretat s'han de prendre, com s'ha de fer, bueno, jo crec que és una reunió per ja planificar, sí, i perquè l'estiu doncs, comenci a veure moviment.
2: Molt bé,
3: Elisenda. Tot molt... amb molta il·lusió, la veritat.
2: Naturalment. Elisenda Busquets, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media Informatius, Marc Rodríguez.
1: Tot indica que el curs 26-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui les xifres oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva. Per tot això, es prefereix deixar tancada la segona línia de Montserrat. Diu Busquets que, a més, també és per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
2: Sí, nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca preinscripció. El que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia o que es quedi amb poquets nens i omplir una segona línia en l'escola Montserrat. A dia d'avui, jo crec que aquesta segona línia en el Montserrat aquest any no serà viable.
1: Com diem, i sempre que es confirmi aquesta previsió, la segona línia de l'escola Montserrat no s'obrirà a l'inici de curs, però continuarà estant disponible per si calgués fer-ho. D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus que consideren que s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què no es tanquen línies a l'escola La Salle. Busquets ha respost que és un error vincular una cosa amb l'altra perquè en les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents, de moment infructuosos, de Premià de Mar per aconseguir places lliures d'aparcament a la Floresta de Premià de Dalt per aixugar la demanda del Tartier Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments d'Esquerra Republicana de Catalunya i del PSC. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que, a les converses amb el municipi veí, acabaran imparant el seny i la raó i recordava que, al final, tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cánovas advertia que sense contraprestacions serà difícil aconseguir aquest aparcament. Cánovas assenyala específicament el sector de l'estació i qüestiona el treball conjunt de dos municipis, recorda, on els alcaldes són del mateix color polític.
3: Jo espero que en aquest sentit, al final, doncs, imperi el seny. D'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots són veïns.
4: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també, evidentment, vol una contraprestació. I si tu a la part de l'estació doncs, poses zona vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar per acá els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperava.
1: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista. Les obres de reforma de Jacint Verdaguer encara en la recta final i aviat hauria de començar l'asfaltat. Actualment s'enllesteix la renovació de serveis soterrats del tram que va de Marina a Riera i també s'espera que la companyia elèctrica faci unes connexions pendents a diversos encreuaments del carrer. Després d'això, com diem, s'asfaltarà el carrer de punta a punta, una part que s'allargarà pocs dies. L'actuació, per tant, podria quedar completada al llarg d'aquest mes de maig. Recordem que aquesta haurà estat una de les obres de més envergadura del mandat actual, amb un pressupost de prop d'1.130.000 euros. Va començar el mes d'agost passat i els treballs sempre s'han desenvolupat sense entrebancs importants, més enllà d'alguna interrupció de poca importància per culpa de la pluja. La Fundació El Maresme convoca la ciutadania a una nova activitat solidària el proper 17 de maig, una iniciativa enmarcada en la commemoració del 60è aniversari de l'organització. Es tracta d'una caminada on, simbòlicament, es volen assolir 60 milions de passes, una xifra per la qual, segons han calculat, necessiten 4.000 participants. Ho faran en una matinal al Passeig del Callao de Mataró. Fa uns dies en parlava des de la Fundació en Sergi Galera.
5: Ens agrada posar-nos reptes. Contínuament estem buscant la manera d'incloure'ns més a la societat, de que se'ns vegi més. Sempre intentem anar un pas més enllà. I és per això, justament, que aquest any, com a primera activitat en la que sortirem la ciutadania. Farem aquesta caminada el dia 17 de maig i l'objectiu és aquest, aconseguir aquest repte de 4.000 persones caminant.
1: La convocatòria contindrà altres reclams com música en directe o una tómbola solidària i també s'hi presentarà la cançó i la flash mob de les dissantes. Es poden fer les inscripcions a les oficines de la Fundació i també al web fundaciomaresme.cat. I ara en cultura, avui el divendres està marcat per la presentació de dos llibres. Manel Ferrer.
6: Can Sant Pere acull avui una doble presentació literària vinculada als moviments socials, la memòria col·lectiva i el dret a la ciutat. L'acte organitzat pel col·lectiu Memòria, Lluita i Resistència servirà per presentar els llibres Gentrifiqué i Can Sant Pere teixeix i resisteix. Més de 25 anys de vida i lluita contra l'especulació a Premià de Mar, tots dos publicats per l'editorial Descontrol. Aquest segon llibre publicat coincidint amb Sant Jordi recull de manera col·lectiva més de dues dècades d'història i lluita de Can Sant Pere. Brenda Barr, membre del col·lectiu, explica els punts en comú i el contingut de les dues publicacions.
7: No, com es succeeixen aquests processos? Amb un llibre que fa molt poquet que hem fet des de Can Sant Pere, que és el Teixeix i Resisteix, que és una mica la nostra història des de Can Sant Pere, des d'aquest moviment, que el prenem com a exemple, no, d'aquestes dinàmiques que es denuncien en el llibre de Memòria, Lluita i Resistència, perquè ens ajudarà a veure llavors com hem construït aquesta lluita per protegir un espai públic a Premià de Mar.
6: Durant l'acte també es parlarà sobre gentrificació i transformació urbanística, relacionant aquests conceptes amb la realitat passada, present i futura de Can Sant Pere. La presentació es farà, com dèiem, avui a 6:45 al local del carrer Miquel Moragues 12.
1: Esports. El primer equip femení de bàsquet visitarà l'Espanyol aquest dissabte per fer-se amb la victòria i assegurar-se així una plaça a la final a 4. Les premianenques tenen el repte de superar un Espanyol que viu a la zona baixa de la taula, tot i el seu intent de revifar. Les premianenques afronten el partit amb ganes, volen sumar els màxims punts i després de guanyar l'última jornada contra el CC estan motivades. Per la seva banda, en canvi, l'Espanyol ve de perdre contra el Castelldefels. A la Lliga només li queden 3 jornades, de les quals les premianenques només en jugaran 2 i n'hauran de descansar una altra. El partit serà demà dissabte a 6:45 de la tarda. I pel que fa al temps, matí amb presència de núvols i tarda més assolellada, demà s'esperen xàfecs, sobretot a la tarda. Tant avui com demà, continuem amb el termòmetre entre els 14 de mínima i els 19 de màxima. Diumenge torna el sol i les màximes podrien arribar als 21 graus.
8: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
10: Bon dia, ens retrobem en aquest espai de Premià Mèdia, el parla l'alcalde, edició del mes de maig, i ho fem, naturalment, amb l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, benvingut.
11: Gràcies.
10: Un programa on, una vegada més, repassem l'actualitat del nostre municipi i una mica més enllà, segurament, doncs, naturalment, de la mà de l'alcalde. I el primer tema que posem avui sobre la taula, tenim una agenda prou exuberant avui, el primer tema ens arriba d'una última hora, una informació que ens ha servit avui mateix la regidora d'Educació, l'Elisenda Busquets, a qui hem buscat per saber com teníem la qüestió de les preinscripcions i com teníem la previsió pel que fa a les línies educatives pel curs vinent. I l'Elisenda, amb la reserva òbvia de qui no pren segons quines decisions en matèria de línies, i amb la reserva també que les dades de preinscripcions no es faran públiques i seran del tot oficials fins al 10 de juny, però sí que ens ha, textualment, ens ha dit que la previsió, hores d'ara, és que no s'obri la segona línia de l'escola Montserrat. I això, doncs, constitueix una notícia que donem a valorar a l'alcalde. Aquest any sí que ha funcionat, perquè passades les preinscripcions de l'any passat, podríem dir, era aquella línia, recordem-ho, que estava, podríem dir, en un estat latent, per si es necessitava o no. I aquest any tot indica que no es necessitarà perquè, pel que ens ha dit l'Elisenda, hi ha hagut a les preinscripcions una davallada de 58 infants menys respecte del curs passat. I això, doncs, volem que sigui valorat per l'alcalde. I també volem que ens valori una circumstància que avui hem analitzat especialment amb l'Elisenda, que és el fet o la justificació que ens dona d'aquesta decisió en la necessitat de preservar l'escola Sant Cristòfol, per una raó, li dèiem, de vasos comunicants. Si mantenim la segona del Montserrat, estem perjudicant o podem perjudicar molt a l'escola Sant Cristòfol i ens interessa, òbviament, protegir-la. Alcalde, és el seu torn.
11: A veure, jo no he despatxat encara amb la regidora, per tant, ho estic sabent per vosaltres, eh? En tot cas, no desquadra de les previsions que més o menys teníem. I em quedo amb el que sempre hem dit, i ho hem dit abans de saber aquestes dades, que, com tu has dit, seran confirmades perquè hi ha una part de matrícula viva, etc. I ha de passar per inspecció de la Generalitat de Catalunya a principis de juny. La idea que sempre hem mantingut i sempre hem defensat és que tothom a Premià de Mar ha de tenir dret a una plaça d'escola pública, tothom qui ho vulgui, sense desmereixer la feina que fan les escoles concertades, i per tant ens hem encarregat de que això sigui així. És a dir, a Premià de Mar, ningú que vulgui anar a una escola pública es queda sense plaça. Això és un fet. Ara, també és veritat, com passa en moltes altres poblacions, hi ha un fet demogràfic que és indiscutible, que és que anem perdent cada cop població, diguem, per baix, i ens anem fent més grans, és a dir, s'està envellint la població, i això afecta també els índexs de natalitat a tot Catalunya i a Premià també. I el que diu la regidora és parlar amb sentit comú, i és fer números clau. Nosaltres ja hem reduït la ràtio. A Premià de Mar hi ha una ràtio inferior a la mitjana catalana. Per tant, ja hem apostat i hem lluitat per la qualitat de l'ensenyament públic. Però és que, a més, si tenim X número de preinscripcions i això fa que no omplim la primera línia de totes les escoles públiques, està clar que si es perd una línia d'escola pública allà on només hi ha una línia, aquella escola la condemnem. I nosaltres hem de preservar o hem d'intentar preservar aquest equilibri i aquesta varietat de projectes educatius dins de la pròpia escola pública. Per tant, el que diu la regidora, l'avalo completament perquè forma part de la idea que té aquest equip de govern, i de les xifres no en parlo perquè les desconec. Per tant, quan ens siguin confirmades, doncs ja farem la valoració que toqui.
10: El que passa, i això ja, de fet, abans i tot, que des d'Educació se'ns confirmés, entre cometes, doncs que aquesta línia en principi no s'obrirà, ja, diguem, ha aparegut el debat polític clàssic entre alguns grups polítics, i de fet és una denúncia que també es fa des d'algunes entitats, que tot plegat acaba perjudicant a l'escola pública i afavorint a l'escola concertada. I això ha passat aquesta mateixa setmana, on des de Crida Premianenca s'ha arribat a dir que per què no es tanca una línia de la Salle.
11: Bueno, doncs a Crida Premianenca, que ho sap perfectament, li hem de dir que vagi a parlar amb la Generalitat de Catalunya, perquè de vegades se'ns carreguen morts que no són nostres. És a dir, jo sempre he dit, ja quan era regidor d'ensenyament, jo era el regidor d'ensenyament de totes les escoles de Premià. De totes, perquè és la meva feina, de totes, perquè hem de respectar la llibertat d'elecció de totes les famílies de Premià de Mar. Uns pensen d'una manera i els altres pensen d'una altra. Quan només penses d'una manera determinada i consideres que l'escola concertada té un privilegi i té un dret adquirit, el que has de fer és, en comptes de criticar a qui simplement gestiona una part d'aquesta situació, has d'anar a parlar i a fer-te fort allà on es prenen les decisions. Els concerts amb l'escola concertada no els fan els ajuntaments, els fa la Generalitat de Catalunya. I, per tant, un ajuntament, per molt que vulgui, que no estic dient que aquest ajuntament ho vulgui, no pot incidir en aquests temes. Sí que pot incidir en aspectes qualitatius, com estem fent perquè l'escola pública tingui, com té a Premià de Mar, un prestigi igual o fins i tot superior a l'escola concertada. Però el debat polític sí, serà sempre, perquè hi ha gent que vol la mort i l'aniquilació de l'escola concertada, i aquí pensa, doncs, que la gent ha de poder escollir, perquè tothom és lliure o hauria de ser lliure de poder escollir. Però aquesta solució o aquesta crítica, en cap cas, ha d'anar dirigida a l'Ajuntament. Ha d'anar dirigida a qui decideix que el sistema i el model de gestió d'escoles públiques i concertades sigui el que és a Catalunya.
10: Mm-hmm. Incloem un parell de qüestions més en el capítol educatiu. D'una banda, perquè aquesta reflexió, aquesta informació al voltant de l'escola Sant Cristòfol ens ha portat a pensar en el cas particular d'aquesta escola. N'hem parlat els últims temps perquè dins del que seria aquest propòsit de preservar-la i d'enriquir-la i de combatre doncs, els problemes de segregació que ha patit, hi ha aquest projecte sobre el qual ens hem fet ressò aquests dies a través d'un reportatge, per cert, que ha tingut molt d'èxit a xarxes socials, aquest projecte que fa a quatre mans amb l'Escola Municipal de Música, que a la vista del que s'observa en aquest reportatge ha estat un cas rotund d'èxit, podríem dir. I clar, i això ens contrasta una mica doncs, amb aquest patiment que arrosseguem de fa temps respecte al futur d'aquesta escola, la poca preinscripció que té. No sé jo si també a tenor del que diuen les dades demogràfiques, en fi, algun dia aquesta escola realment la estarà en perill.
11: Nosaltres, des de l'Ajuntament, i en aquest cas sí, perquè és responsabilitat o corresponsabilitat nostra, aquest projecte musical i artístic que té l'Escola Sant Cristòfol no seria possible sense el suport i la inversió econòmica brutal que fa aquest Ajuntament, perquè la Generalitat de Catalunya va posar 7.000 euros el primer any per comprar quatre instruments i si t'he visto no m'acuerdo. Això és el que va fer la Generalitat de Catalunya. Per tant, la inversió a través de l'Escola Municipal de Música i també a través d'inversió directa l'està fent l'Ajuntament de Premià de Mar. I aquí, un cop ja portem, perquè això ve de 5 anys enrere, mm-hmm. Vull dir que no és una cosa... Ara comencen a sonar bé, però sí. Fins ara hi ha hagut 5 anys de pica pedra. I jo crec que ara aquí ens hem de fer la reflexió de si podem fer alguna cosa més per poder mostrar el que es fa. I per això també us agraeixo aquesta peça que vau fer, que és veritat, jo també la vaig viralitzar a les meves xarxes, perquè penso que fa justícia a l'esforç brutal que està fent primer l'escola, l'AFA de l'escola i l'Ajuntament per ensenyar una realitat que és la que és. És a dir, l'Escola Sant Cristòfol és... Totes les escoles tenen els seus projectes meravellosos, però l'Escola Sant Cristòfol té un projecte específic, únic, jo diria no diria a Catalunya, perquè no m'atreveixo, però sí a la comarca. I, en canvi, continua estigmatitzada. Per què? Doncs potser perquè ens falta potser vendre millor el producte, vendre millor el projecte. Hi ha molts veïns de la zona que continuen preferint portar els seus infants a Premià de Dalt a portar-los a l'Escola Sant Cristòfol, que la tenen més a prop. Per què? Si hi ha un projecte de molta qualitat, si hi ha unes instal·lacions de molta qualitat, si hi ha un equip humà realment de primeríssima qualitat, doncs potser ens toca ara, ara que ja tenim consolidat el projecte, explicar-lo millor o explicar-lo diferent perquè arribi. Però en cap cas nosaltres preveiem la desaparició de l'escola. En absolut. El que preveiem i el nostre objectiu és treure-la de l'alta complexitat que és la que té catalogada des de fa anys. No?
10: I l'altra qüestió que traiem també de la conversa d'avui amb l'Elisenda Busquets és per fer un apunt i que sigui sobre la construcció de la nova Mar Nova, perquè ens ha dit que dimarts vinent hi ha una mena de gran cimera organitzativa, ajuntament,
11: divendres,
10: escola...
11: Divendres vinent, bé, sí, sí.
10: En el cas és imminent.
11: Sí, sí, sí.
10: On hem de posar les bases del que seran aquests pròxims mesos agitats a l'Escola Mar Nova.
11: Ara mateix hi va ser una imposició, no una imposició, un desig, diguem, un desig expressat amb molta fermesa de que no podíem arribar a finals de maig sense tenir clar que les obres començarien sí o sí. I jo us puc dir que l'empresa ha complert, l'arquitecte ha complert, els serveis territorials de l'Ajuntament han complert, i de fet, ara mateix, si el curs acabés avui, demà ja podríem començar a fer actuacions sobre la Mar Nova. La primera que s'ha de fer és retirar l'únic mòdul que s'ha de retirar per la primera fase, que és el de titularitat municipal. Com això no és factible, perquè els nens encara estan a classe, ens hem conjurat tots plegats perquè l'endemà d'acabar les classes ja puguem començar a activar aquesta construcció, perquè està clar que els períodes clau de construcció han de ser aquells en els que no hi ha classe, no? Doncs si les classes acaben el 22 o el 21 o el 20, no sé en què cau la setmana, de juny, doncs aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi. I per això en aquesta comissió, que la farem de manera continuada, doncs hi ha la part tècnica de l'Ajuntament, hi ha la part d'ensenyament, hi ha doncs, gerència d'alcaldia, perquè ja hem estat molt a sobre d'aquest tema des de fa molts anys, hi ha doncs, l'arquitecte i a l'escola, perquè estigui integrada també en el dia a dia del procés.
10: Molt bé, doncs anem avançant. Canviem de tema, parlem d'habitatge. Aquests dies s'ha tornat a parlar del cens de pisos buits, que va ser també objecte de moltes notícies en el passat. Hem sabut que es preveu que el juny, a la taula d'habitatge, ja... no sé si estarà enllestit del tot, però en qualsevol cas, pel que ens ha arribat, se'n donarà informació, perquè han estat diversos els grups que han preguntat per aquest cens de pisos buits. I bé, ens interessa saber alguna cosa al voltant de la feina que s'ha fet, de com la tenim, de quins entrebancs ens hem trobat, i sobretot de si tenim més o menys pensat què en farem quan el tinguem.
11: El cens de pisos buits, que sembla una cosa com bastant lògica o bastant fàcil, no ho és en absolut, perquè determinar que un pis està buit depèn de molts factors. És a dir, una cosa és que estigui buit i una cosa és que estigui buit i en desús. Pot ser un pis buit que en cap de setmana, doncs, com a segona residència, s'utilitzi. Aleshores, arribar a la conclusió de fer un llistat més o menys tancat de pisos buits ha estat una feina ingent i hem hagut de tirar de diferents indicadors, alguns doncs, tan obvis com pot ser qui llença la brossa i qui no, aquestes dades ens serveixen, o qui fa consum d'aigua i qui no. Hi ha hagut tota una sèrie de recerca prèvia que ha estat complexa. Però jo crec, i és la pregunta que fas, és la pregunta que ens hem de fer tots a la taula d'habitatge. Un cop tenim aquest cens de pisos buits i tenim clarificat quina és la competència i la possibilitat real d'un ajuntament per a actuar sobre aquest cens de pisos buits, que és molt poca, perquè nosaltres ni legislem ni tan sols tenim capacitat a vegades sancionadora, què pot fer un ajuntament? I jo espero, a més ho dic propositivament, ho dic amablement, que tots aquests partits que ens estan demanant i estan insistint, amb raó, amb enllestir amb aquest llistat de pisos buits, també en aquesta taula d'habitatge, siguin propositius dins dels marges de la llei i dins de la realitat del que pot fer un ajuntament per dir, escolteu, ara tenim aquesta eina, què podem fer perquè aquesta eina sigui útil, en benefici de millorar l'accés a l'habitatge dels permanents i permanentes, i que la taula sigui, doncs això, una via de un brainstorming, si vols, no? Una via de recollir idees i veure dins dels marges legals què podem fer. I nosaltres oberts a intentar fer el màxim d'operatiu possible aquest llistat.
10: Molt bé. Arran d'aquestes informacions que hem anat donant al voltant d'aquest tema, per xarxes socials hi ha hagut qui, i això ens ha suggerit a nosaltres també aquesta pregunta, hi ha hagut qui ha preguntat i què en sabem dels pisos ocupats? Aquests estan dins d'algun registre en aquests... Perquè, és clar, hi ha pisos buits o, diguem, que el propietari ha deixat buits que ara estan ocupats. No sé si dins del que és aquest informe o d'aquest... sí, d'aquest escombrat que es fa d'habitatges disponibles, si tenen el seu propi apartat, aquests pisos.
11: El llistat de pisos buits, jo no he vist el llistat, però el llistat de pisos buits parla de pisos buits. Buits, efectivament. Penseu una cosa, i aquí doncs, seria un debat independent i molt profund i amb molts matisos sobre si la llei empara o no empara correctament les ocupacions o què es podria fer per intentar separar les ocupacions il·legals, diguem, les ocupacions delictives de les ocupacions que tenen un rerefons social, no? Les justificades, si és que les podrem qualificar de justificades, de les no justificades. Però en el moment que un habitatge està ocupat, aquestes persones que ocupen, la llei espanyola els empara. I per tant, aquestes persones tenen dret a empadronar-se, i per tant aquell pis no és un pis buit. És un pis ocupat. És un pis ocupat il·legítimament, però emparat per la llei. És una circumstància que passa a Espanya i no passa a altres països europeus. Ens emmirallem molt als països nòrdics, ens emmirallem a Alemanya, ens emmirallem a França, a vegades ens emmirallem a Itàlia. Això és l'únic lloc on passa al món. O almenys a Europa. Aleshores, el cens de pisos buit no inclou el cens de pisos ocupats, perquè una ocupació, malgrat que sigui il·lícita, et dona dret a empadronar-te. Per tant, aquell pis sabem que no està buit. No el podem incloure en aquesta llista. I amb això no vull obrir el debat sobre les ocupacions. Això és a part, Vull dir, això és a part, i suposo que en funció de quin partit preguntem, doncs cadascú tindrà les seves opinions. I fins i tot, jo, que se'm pressuposa un determinat esbiaix polític, jo sempre ho he dit i ho he dit públicament, que hi ha ocupacions i ocupacions. Hi ha ocupacions justificades, encara que siguin il·legals, i que l'administració hauria de treballar per legalitzar per resoldre aquestes situacions, hi ha ocupacions que són delictives i que generen màfies, que s'haurien de ser, els ajuntaments haurien de ser molt més potents i tenir més atribucions per poder-les frenar, cosa que tampoc podem fer.
10: Els pisos que sí que tindran inquilins, i aquest cop absolutament legítim, són els de la fàbrica de pijames. Pel que ens va dir l'alcalde en el seu moment, això hauria de passar aquest juny, però no hem tingut més notícies del reglament i de l'assignació final entre tots els candidats.
11: El reglament està pràcticament enllestit. Ja es va fer una sessió de treball amb els partits de l'oposició. Se'ls ha donat un marge per poder fer aportacions. En paral·lel, nosaltres també hem revisat aquest reglament amb l'empresa

0: Els preus de lloguer d'origen ja seran sobre l'índex de zona tensionada. I sobre això nosaltres aplicarem la part de subvenció. Si no és el juny, serà el juliol, però les obres estan. De fet, d'aquí poc veureu que comencen a haver-hi també les obres d'urbanització de la zona, perquè s'ha d'obrir el passatge que uneix la plaça del Maresme amb el passatge sí. Vallès, per això allò s'ha d'obrir. S'ha d'urbanitzar, diguem, la part que separa, diguem, els pisos del carrer Núria amb aquesta nova promoció, i s'ha de fer una zona, diguem, arbrada. Per tant, hi ha tota una sèrie de temes que tenen a veure ja amb l'urbanització. Sabem que la voluntat de la propietat és en aquell local que es va, diguem, transaccionar, que és propietat seva, a canvi de poder fer aquesta part social de lloguer, tenen pensat fer un coworking d'artesans, i ara tenim una reunió també en promoció econòmica per veure si artesans de Premià s'hi volen instal·lar en allà, potser una extensió de la nostra àrea de promoció econòmica, això et dona també un fil per poder tirar.
1: Sí.
0: Ens ho van comunicar la setmana passada, perquè el contacte és setmanal amb ells, i anem a prou fet. Vull dir que ara mateix, allò que les obres s'acaben quan s'acaben, pot haver-hi una demora, però aquesta demora ara mateix no contemplem una altra cosa que no sigui que els nous inquilins d'aquests pisos de lloguer social puguin començar el curs, diguem, si parlem mm-hmm. així, doncs ja amb les seves noves propietats.
1: El reglament havia de passar per ple, potser ja aquest mes de maig...
0: Ara mateix m'agafes en fora de joc, això és rigorós directe. Jo diria que sí que volíem passar-lo pel ple de mes de maig. El que sí que està clar és que és un reglament que s'ha de validar per ple i ha de tenir una majoria, i esperem que sigui una majoria absoluta, malgrat les reticències és una cosa totalment nova el que estem fent aquí. Mm-hmm. No hi ha una referència a Catalunya. Per tant, jo crec que com a mínim ens mereixem el benefici del dubte de posar-ho en marxa i a veure què tal funciona, però sí, si no és el maig, serà el juny, sense prejudici de que nosaltres ja anem avançant, i
1: sí,
0: la llista de preadmesos ja s'està treballant, amb una sèrie de criteris que són lògics, vull dir, que no ens agafi després les presses de que, ui, tenim tot a mig fer, no? ja anem avançant.
1: Però deurà ser el reglament el que al final validarà també l'assignació dels pisos per famílies o s'utilitzen altres...
0: No, el reglament ho valida, és a dir, ho estructura i ho valida, i després amb la discussió, amb el debat polític, podem acabar d'afinar un punt amunt, un punt avall, però en les reunions prèvies el gruix del reglament s'ha vist correcte, i això també ens ajuda a poder avançar coses. És a dir, nosaltres ja, per exemple, de totes les sol·licituds que s'han rebut, hi ha moltes sol·licituds que, independentment de les variacions del reglament, no entren.
1: D'acord.
0: Per tant, tota aquesta feina ja s'està fent perquè quan tinguem el reglament aprovat això sigui molt àgil, perquè el que no podem esperar i el que no volem que passi, ni la propietat ni l'Ajuntament, és que aquesta obra estigui enllestida i recepcionada i l'endemà no passin coses, perquè això es crida al mal temps. I per això volem avançar el màxim possible i tenir-ho tot preparat.
1: Molt bé. Toca parlar d'aparcament avui també, perquè ha estat argument recurrent, podríem dir, les últimes setmanes, sobretot arran d'un vídeo que va publicar l'alcalde al barri Tarter Maresme, a la zona de Can Vilà, concretament, on, novament, ell apel·lava la consciència dels veïns de Premià de Dalt, la qual cosa també és apel·lar la consciència de l'alcalde de Premià de Dalt, perdó, pel que fa a aquestes places d'aparcament que hi ha en aquest barri, que actualment són per residents i que, en conseqüència, no són per veïns del barri Tarter Maresme de Premià de Mar, que està a l'altra banda d'un carrer, allà mateix. I això, doncs, ha revifat, podríem dir, aquesta circumstància que es produeix als últims temps, aquesta mena de negociació, a vegades molt amistosa i a vegades no tant, entre dos municipis separats per un carrer al voltant de l'aparcament. Justament Rafa Navarro en el seu vídeo recordava l'acord a què s'havia arribat pel barri Cotet, que en aquest cas doncs, sí que va ser una solució absolutament amistosa i salomònica, però que de moment no s'obté pel barri de la Floresta. No sé si aquí és una qüestió estrictament de consciència i de bona voluntat. Aquesta setmana el grup socialista de Premià de Mar ha dit que sense contraprestacions poc anem a guanyar, i recordava que els veïns de Premià de Dalt ho tenen complicat per aparcar si van a l'estació de trens, perquè s'hi troben moltes places de residents. No sé si traurem l'entrellat algun dia d'aquesta equació tan complicada.
0: Bueno, jo, d'entrada, el que opinin els grups que no tenen cap accés a cap

0: informació per voluntat seva pròpia perquè no parlen amb els veïns, per mi és irrellevant. Dit això, sí que cal separar, en aquest cas concret, la figura de l'alcalde de la figura dels veïns.
1: D'acord.
0: I ho explicaré. I és molt fàcil d'entendre. L'alcalde de Premià de Dalt mira principalment pel benestar dels veïns de Premià de Dalt. Ell, stricto sensu, no té per què mirar pel benestar dels veïns de Premià de Mar, perquè se suposa que això em toca a mi. I jo, com a alcalde de Premià de Mar, miro, crec que hi hagi gent que no s'ho cregui, pel benestar de tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. I això ens porta moltes vegades que tenim posicions confrontades en alguns aspectes concrets, i és del tot normal. I vagi per endavant també, i ho dic al vídeo, que la relació que jo personalment tinc amb en Josep Traïdor és excepcional, és magnífica, ens entenem molt bé, i hem aconseguit arribar a acords que fins i tot semblaven impossibles abans que els dos ens poséssim a parlar. En aquí què passa? Que l'alcalde de Premià de Dalt parla amb l'alcalde de Premià de Mar, escolta'm, que tenim aquest conflicte, i l'alcalde de Premià de Dalt diu, si els veïns estan d'acord, jo no tinc cap problema, però jo no prendré una decisió en contra dels meus veïns, cosa que és molt comprensible. Això està traslladat també a les associacions de veïns. I em consta que l'alcalde de Premià de Dalt ha convocat reunions amb la Floresta i amb Can Vilà per plantejar aquesta situació, i jo li agraeixo. Però també entenc que si els veïns de la Floresta i de Can Vilà, i això ho dic i ho refermo, per insolidaritat, perquè tots tenen aparcaments propis, perquè són cases unifamiliars la majoria d'elles, i és simplement un no als veïns de Premià de Mar, si ells diuen que no, doncs l'alcalde de Premià de Dalt el que no farà, perquè seria del gènere tonto, és iniciar una guerra contra els seus propis veïns. Contrapartides, s'han ofert moltes. De fet, jo ho he dit públicament, i ho torno a dir públicament, i totes les vegades que calgui públicament, que jo des del primer dia de mandat vaig oferir a Premià de Dalt una etiqueta única de residents, Premià. Premià. Ja està. Tant si ets de Premià de Dalt com si ets de Premià de Mar, si ets de Premià de Dalt podràs aparcar per anar a la platja i podràs aparcar per anar a buscar el tren. I si ets de Premià de Mar i vius al barri de Tarte Maresme, o vius al barri Cotet, o vius al barri Banyeres, doncs no t'importarà, perquè no sabràs la diferència entre aparcar a un costat del camí del mig i a l'altre costat del camí del mig. Penso que és una solució de tan senzilla, sembla estúpida que no s'hagi aplicat. Però això Premià de Mar ho signa, i jo estic disposat a acceptar les queixes, per exemple, dels veïns de Can Pou, o dels veïns de prop de l'estació del gas, que diguin, ostres, això no pot ser, però jo estic acceptat perquè penso en el bé comú, però Premià de Dalt ens ha dit ja diverses vegades que no. Que no. Aleshores, el que sí que em consta és que nosaltres estem molt en contacte amb l'associació Tarte Maresme, que ells estan fent trobades amb altres associacions de veïns de Premià de Dalt perquè intentin, doncs, generar, doncs, una pressió, al tanto, no anar a la guerra, però una pressió perquè les contrapartides que nosaltres ja estem oferint, per això parlar de desconeixement és gratis, però les partides que nosaltres ja estem oferint a Premià de Dalt, potser als senyors de Can Vila no els interessa, però als senyors del casc antic de Premià de Dalt sí, als senyors d'altres barris de Premià de Dalt sí. Per tant, estem intentant comunicar això via associacions de veïns, perquè jo no sóc ningú per anar a parlar amb els veïns de Premià de Dalt. Jo sóc l'alcalde de Premià de Mar i això no ho faria mai, com tampoc voldria que un alcalde d'un altre poble vingués a parlar amb els meus veïns, no?
1: Interessant. Parlant justament d'aparcament en aquell sector, vasos comunicants, aquesta setmana el regidor Xavier Gatius ens deia que s'està treballant, no entrava en detalls, perquè s'ho reservava, però que s'està treballant amb opcions per quan tot aquell sector es transformi arran del nou accés a l'autopista. I per la manera com ho deia, feia pensar que efectivament bé, doncs, en la transformació que s'hagi de fer a nivell de mobilitat en aquell barri, ja s'estan contemplant àrees d'aparcament que poden eixugar notablement, entenem, el problema d'aparcament del Tarter Maresme.
0: Coses que ja s'estan fent ara mateix. De fet, hem signat avui la comanda, diguem, i com avançava ja el vídeo, la Riera passa a ser zona vermella, sí. I també la vorera que ens toca de camí del mig passa a ser zona vermella, per tant, gratuïta per a residents. S'està adequant, si aneu ho veureu, s'està adequant, diguem, el petit solar que queda al costat de la rotonda nova de la carretera de Premià de Dalt, que és de propietat municipal, és molt petitet, però s'està adequant perquè allà posarem la base de l'ambulància, que ara estava en propietat privada, en Villa Clavelina, i corríem el risc de perdre la titularitat i que se n'anés a Premià de Dalt. Per tant, hem ofert aquell terreny a canvi de que hi hagi una adequació que ens permeti guanyar 20 places d'aparcament per a residents o gratuïtes. Això s'ha de parlar amb els veïns, però ja generem 20 places més d'aparcament. I és veritat, el regidor Gatius ho avança amb la prudència que toca. Estem treballant amb una proposta, amb un projecte que podria mitigar d'una manera molt important aquest dèficit d'aparcament, sobretot a horari nocturn, perquè el principal problema que tenen els veïns d'aquesta zona nord de Premià de Mar és quan venen a treballar i es troben que han de començar a fer voltes, perquè jo també he passat per aquí, començar a fer voltes, la gent ja arriba, aparca i fins l'endemà. Durant el dia no és especialment complicat aparcar, però a la nit és un problema gros. I, per tant, detectant clarament quin és el nucli del problema, estem treballant amb alguna solució que segurament serà notòria i tindrà debat, però és una solució que pot mitigar bastant, per no dir del tot, però bastant, aquesta manca d'espais d'aparcament en horari nocturn. Sí.
1: Doncs
0: i no podem dir més, perquè nosaltres som de dir les coses quan estan fetes, no de fer volar coloms.
1: Estarem molt atents, doncs, a aquesta solució, pel que ja ens anuncia l'alcalde, que pot ser una mica controvertida. Encara, parlant d'aparcament, zona blava o no, zona de rotació, per ser rigorosos, a Can Sant Pere, aquesta setmana s'ha començat ja a fer treballs d'assentament o d'allisament del terreny, amb la idea de que pugui començar a funcionar potser d'aquí un mes o dos, pel que ens ha dit l'Antoni Subirà. El que no queda clar, justament, és si serà o no de pagament, si ho gestionarà una empresa privada o serà el mateix ajuntament. No ho acabem d'aclarir, això. Mm.
0: Jo us explico el que sé, d'acord? Després pot haver matisos, perquè això també li hem fet l'encàrrec a l'empresa pública, que és qui té el tracte amb l'empresa que gestiona la Zona Blava. Zona Blava, que recordo, la tenim heretada de fa molts anys, perquè va ser un intercanvi, diguem, de feines. L'empresa que gestionava la Zona Blava construïa la plaça dels Països Catalans i, a canvi, es quedava la concessió durant uns anys d'aquesta Zona Blava. I en els últims 5 anys, almenys des que jo sóc alcalde, només s'han pintat carrers de vermell. No s'ha pintat cap zona blava, no s'ha pintat cap zona verda. Dic perquè és molt fàcil, llegeixes segons quins comentaris que dius, ostres, poca precisió. A partir d'aquí, nosaltres, com ja vaig explicar, traiem aparcaments de zona blava de carrer Jacint Verdaguer. I l'empresa que gestiona té un contracte on té l'encàrrec de gestionar X places de zona blava. Si nosaltres anem traient zones blaves, està clar que estem modificant el seu negoci, l'estem perjudicant. Sí. La idea inicial era que temporalment, en aquell espai de Can Sant Pere hi anessin, com a mínim, compensar la part de zona blava que perden, perquè si no estem incomplint un contracte que, bé, insisteixo, de fa més de 10 anys enrere. I per això hi ha aquest matís de fer zona blava o fer zona blava parcial. És un tema que hem d'acabar d'encaixar. El que sí que està clar per tothom que treu de mar aquest tema i el tergiversa és que és una solució temporal. Estem enllestint, i aquesta també és una altra notícia, estem enllestint un avantprojecte que és el que ens ha de servir, que jo ho tinc demanat de fa 2 anys, sembla que ara ja el tenim, un avantprojecte que defineixi clarament quina idea tenim de la totalitat de Can Sant Pere. On hi hagin tots els equipaments que anem parlant, i anem parlant per separat, on es delimiti clarament les zones verdes i la seva extensió, on es delimiti clarament el becil, on es delimitin no només els espais i els usos. En aquest dibuix no hi ha cap aparcament en superfície. És més, he insistit personalment en el que els aparcaments s'han d'aconseguir en soterrats i s'han d'aconseguir principalment a sota de les pastilles constructibles, és a dir, la zona d'equipaments i la zona de l'edifici bufanda. Per què? Perquè aspirem a que tota la zona verda, que serà la majoria, sigui una zona verda sense subsol construït, que ens permetrà doncs, tenir un arbrat potent, una arbustiva potent, i que sigui un parc potent. No que es converteixi o que algú tingui en el futur, perquè no sabem què passarà el 27, tingui la falera de construir una plaça dura un altre cop. Per tant, aquest avantprojecte consultiu, no hi ha cap decisió presa, això s'ha de debatre amb els veïns, s'ha de debatre, però necessitem un dibuix previ, això està coença, està ja a les últimes hores de forn, i com veureu, no plantegem ni aparcament en superfície, ni plantegem aparcament més enllà de les zones que ja estan previstes, que siguin construïdes, equipament, mercat, ni tan sols anem a sota del Becil, el respectem, mercat i edifici bufanda. Aquesta és la intenció.
1: D'acord. Mm-hmm. Encara pel que fa a aquesta zona d'aparcament, de Can Sant Pere, aquesta setmana el PSC feia un advertiment, no sé en quina mesura pot estar ja estudiat això, deia que ara la sortida d'aquest aparcament suposarà, com és lògic, un increment notable de trànsit en un carrer com el tram que va de plaça a plaça Nova i després Sant Cristòfol, i feien notar fins i tot que hi ha una escola i després una llar d'infants. Uh-huh. I no ho acabem de veure clar. No sé si a nivell viari està resolt del tot això.
0: Qualsevol decisió que es pren d'aquest tipus passa per un especialista, dos, de fet, un a serveis tècnics, arquitecte tècnic, i un a nivell de seguretat, a nivell de policia. Per tant, no es farà res que no compleixi escrupolosament les mesures de seguretat, i és evident que hi pot haver una major o una menor afectació, però en tot cas serà controlada, consensuada i temporal.
1: Perfecte. Tornem a la zona del Tarter Maresme. Avui ens hi passem una bona estona.
0: Ja va bé, això.
1: Perquè, sí, i en principi no hem de parlar avui del pla de barris, ja ens vagarà. No, perquè aquesta setmana, aquesta no l'havíem vist a venir, una nova carpeta, no sé si gran o petita, perquè aquesta setmana l'alcalde ens ha dit que l'Ajuntament demanarà a la Generalitat mesures per mitigar l'excés de soroll, que s'ha comprovat que en algunes hores és excessiu, és a dir, que supera els límits legals. Ens ho creiem, òbviament, però no sabem fins a quin punt podem confiar que efectivament una demanda així obté resposta positiva i aviat tindrem algun tipus de sistema de cancel·lació de soroll.
0: Nosaltres tampoc ho podem garantir. Nosaltres podem arribar fins on podem arribar. I a vegades ho he explicat, i si algú té accés al secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, us dirà que possiblement sóc l'alcalde més pesat de tots els que el visita, perquè el visita sovint. De fet, ara hi tornem, no sé si la setmana que ve o una altra, per un altre tema, però sempre acabem parlant, sí, pel camí de Sant Crist. Tenim una reunió convocada d'aquí poc per la camí de Sant Crist, que és crític per Premià de Mar, que és el camí que puja al Mercat de la Flor, perquè ningú se li escapa que quan especifiqui l'N2 que està anant a preu fet, els camions del Mercat de la Flor o se'n van cap a Cabrera o venen cap a la carretera de Vilassar de Dalt, i l'Ajuntament de Premià de Mar ja ha dit clarament i oficialment que els camions no passaran per la carretera a l'alçada de Premià de Mar quan sigui titularitat municipal, i que s'ha d'habilitar una solució, la que sigui, perquè el Mercat de la Flor és un ens estratègic, però és un ens estratègic que està al terme municipal de Vilassar de Mar. Per tant, el que no pot fer un ajuntament com Premià de Mar és quedar-se només el problema i no gaudir de l'equipament, o no gaudir dels beneficis extras de tenir un equipament al seu terme municipal. I com la Generalitat ho sap, i hem estat molt vehements amb aquesta queixa, una altra carpeta que tenim oberta amb el secretari de Mobilitat. Jo no puc garantir que la nostra queixa, amb proves, amb una sonometria oficial de la pròpia Generalitat de Catalunya, ens doni respostes immediates. Però nosaltres tenim l'obligació de fer les mesures quan els veïns ens ho demanen, comprovar que això és així, i ser molt insistents a l'hora de reclamar solucions. Jo veig més factible parlar amb la Direcció General de Trànsit per intentar que aquestes limitacions de velocitat que ja s'apliquen, diguem, de Badalona fins a l'entrada de Glòries, s'extenguin al Maresme, perquè la reducció de velocitat, evidentment, redueix també el soroll, i, per tant, en el moment que hi ha radars que multen aquest excés de velocitat, doncs es mitiga el so. Jo veig més factible, més agilitat amb això, que no que la Generalitat es posi les piles i comenci a posar mampares, perquè Premià de Dalt, per exemple, fa molt de temps que ho està demanant pels veïns de la Pèrgola i no n'ha aparegut. Això és independent de la sortida de la C32, que ja té el seu estudi d'impacte ambiental i, per tant, hauran de preveure aquestes solucions. Però nosaltres estem demanant més enllà de la sortida, perquè això ens afecta tota la línia de Premià de Mar, no? Can Milà, li estem fent el favor de nou, la reclamació de Premià de Mar, ho lligo amb els aparcaments, la reclamació de Premià de Mar, els primers interessats i els primers beneficiats seran els veïns de Can Vilà i els veïns de la Floresta. Però clar, per això sí que som solidaris, per la resta no. Però jo no puc garantir que la Generalitat digui, perquè l'última reunió que vam anar amb la plataforma pels busos dignes, diguem, sí, es van comprometre que el que sí que podien fer era fer la substitució de marquesines. Nosaltres no sabem, no tenim ni la programació d'això, ni la partida pressupostària d'això. I van dir que era una cosa molt fàcil i que això segur que es faria. Per tant, el que estem demanant és molt gros, és una inversió important. Però, bueno, tenim l'obligació de fer la sonometria, de certificar que això és així, de fer la queixa formal i d'insistir, que és fins allà on podem arribar.
1: Doncs continuem a cal Manel Nadal, perquè justament el que ens ha anunciat ell i la consellera Paneque aquests dies és aquest pla de xoc, justament pel servei d'autobusos interurbans, que pla de xoc que suposarà una inversió de fins a 21 milions i mig d'euros entre moltes altres línies i serveis a les del Baix Maresme, que són justament les que han donat peu a la creació d'aquesta plataforma Millorem Bus Baix Maresme. Li demanem a l'alcalde què li sembla aquest intent o aquest anunci que ha fet la Generalitat, però sobretot què opina de la demanda que ha fet la plataforma d'intervenir en les negociacions que ara, en teoria, segons va dir Manel Nadal i Paneque, les negociacions que ara s'obren amb el territori, és a dir, sobretot amb els ajuntaments, per saber on han d'anar concretament aquests diners i quins reforços i quins retocs s'han de fer en el servei.
0: És una pregunta amb molts matisos, eh? Intento complir-los tots. En primer lloc, ens estem acostumant, desgraciadament, a anuncis grandiloquents d'aquest govern amb fum darrere. O sigui, si veieu les notícies, és una evidència, no és una percepció. Cada setmana hi ha un anunci d'inversions milionàries amb un govern que no té pressupost. Per tant, nosaltres que gestionem pressupostos, i nosaltres sí que els aprovem, sabem que depèn de quines inversions no es poden fer si no hi ha pressupost. I de fet, el senyor Nadal, en aquella reunió amb la plataforma, ens va dir que si s'aprovaven els pressupostos, aquesta inversió es faria. S'ha anunciat la inversió abans de tenir el pressupost aprovat. Per tant, jo ja poso en quarantena aquests anuncis grandiloquents. El PSC, i a més ho dic des de l'admiració professional, són uns grans professionals del màrqueting polític. I venen coses que no tenen ni tan sols posades dins del forn. Però me n'alegro que com a mínim hi hagi aquest avís i aquesta disposició pública, perquè, bueno, es retrata d'alguna manera. Dit això, també es va dir, i això em preocupa més, que volen penjar-li el mort de la decisió, perquè amb aquells 21 milions no dona per tot, per totes les reivindicacions. Per tant, volen penjar-li el mort de la decisió als Consells Comarcals. I aquí, com a president del Consell Comarcal i com a conseller de mobilitat del Consell Comarcal, que som els únics que vam portar els deures fets en allà i els vam donar un plànol amb totes les necessitats de tots els pobles, no passarem per aquí. És a dir, el problema l'han generat ells i la solució l'han de generar ells. El que no poden demanar-nos com a Consell Comarcal, que és quan diuen al territori, és us passem el mort a vosaltres i escolliu. Perquè jo, com a president del Consell Comarcal, no puc prioritzar una línia de Premià de Mar abans que una d'Arenys, o abans que una de Malgrat, o abans que una de Calella, o abans que una... I això ha de ser algú per sobre nostre que realment ponderi quines són les més necessàries. Això, nosaltres, com a... penseu, que s'ha anunciat això, s'ha dit que treballem al territori, jo sóc el president del Consell Comarcal i a mi encara no m'han dit res. Res. O sigui, aquest és el tema. A partir d'aquí, la reivindicació, i acabo, de la plataforma d'entrar a la negociació, l'entenc, però si nosaltres convidem, nosaltres dic, i ara m'estic solidaritzant amb el govern de la Generalitat, convidem a totes les plataformes, no hi haurà solució, perquè la plataforma del transport, de la millora del transport públic d'Arenys de Munt es barallarà amb la de Premià, perquè si ha de millorar una o una altra, i això ens ha passat, anant allà a la reunió, hi havia una senyora de Cabrils que s'embarallava amb l'alcaldessa de Vilassar de Dalt perquè no estaven d'acord amb què fer. Imagineu-vos totes les plataformes locals i comarcals que reivindiquen millores per a la seva àrea, anar allà és poc operatiu. Amb això, si al final la Generalitat ho accepta, nosaltres acompanyarem la plataforma, com sempre, i vetllarem pels interessos dels nostres. Però serien reunions complicades.
1: Molta complexitat i molta feina, diríem, per un calendari que, insisteixo, Paneque i Nadal han situat al voltant de passat l'estiu.
0: De quin any? Això ho hauríem de preguntar.
1: Sí. Devia ser aquesta trampa. En fi, no qüestiono, però ho van dir així. Van parlar de 4 a 6 mesos perquè les millores estiguessin ja implementades.
0: Jo us dic, doncs que sapigueu que de moment, que ho han de passar això, la setmana passada, ni l'Ajuntament ha rebut comunicació, ni el Consell Comarcal ha rebut comunicació.
1: D'acord, ho anirem seguint, naturalment. Més coses. Estem en ple procés de regularització d'immigrants i ja hem explicat doncs quin és el dispositiu que ha habilitat l'Ajuntament per atendre, sobretot per aquest informe de vulnerabilitat que s'està expedint fins al 30 de juny, que és quan s'acaba. Volíem demanar-li a l'alcalde en quina mesura, ara que ja tenim uns quants dies d'experiència, en quina mesura s'ha alterat el funcionament de la casa, o ho hem pogut assumir i hem pogut encaixar el cop doncs amb condicions?
0: No, el funcionament de la casa no s'ha alterat, perquè com vam ja anticipar i vam programar, tot aquest extra importantíssim de feina s'ha fet habilitant hores d'atenció a la ciutadania a marge de les hores que ja tenim. Per tant, no hi ha hagut serveis que s'hagin vist alterats. No hem desvestit un sant per vestir-ne un altre. I el que estem ara fent, un cop constatat que després de, diguem, l'efervescència dels primers dies, o la gent ve molt despistada i no sap ben bé què fer, i tothom apareix a la primera hora del matí a l'oficina de la UAC, un cop ja es van distribuir les hores, doncs s'han anat fent... I ha agafat velocitat de creuer, hem anat reduint, diguem, el temps d'atenció perquè cada cop som més àgils, i estem en disposició de dir doncs, que amb aquestes hores extres, que són 3 tardes a la setmana específicament dedicades a aquest procés, doncs estem cobrint amb les expectatives i creiem que podrem arribar doncs, el dia 30 de juny amb tota la feina feta, sense que s'hagi suposat cap trasbals a nivell organitzatiu. Ara, això sí, jo he demanat, ho vaig dir, ho torno a dir, he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura, la portarem a ple i farem que la gent es manifesti i que ens diguin, sense discutir el fons, si les formes han estat les adequades i si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí. I, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar, no. Perquè és el que han fet. Votar que no a un pressupost que assegura oferir serveis a la gent de Premià de Mar, però, en canvi, votaran que sí a la incorporació per a aquest procés específic. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
1: En surten xifres d'aquest procés, que és absolutament insòlid. En surten xifres que ens hagin d'interessar, d'alguna manera, perquè havíem fet una estimació, però, esclar, doncs molt... En fi, molt prudent, de les persones, dels veïns premianencs que podrien... Però ara tot això ens deu estar servint també per tenir ja algun tipus de noció més empírica, no?, del...
0: Nosaltres vam calcular, fent una extrapolació de la nostra, del nostre teixit, diguem, ciutadà, que podríem atendre entre gent empadronada a Premià, entre 1.200 i 1.500 persones, perquè hi ha gent que no li interessava, hi ha gent que ja no complia, però més o menys ens movíem a aquestes xifres que creiem que serà finalment les que estàvem fent. Hem posat també, i m'oblidava, doncs, a disposició de Premià Cull i de Sant Prem, espai municipal perquè puguin fer aquesta atenció específica, aquest reforç que han explicat i que ens sembla molt bé, però sempre es descuiden de que la infraestructura, l'ordinador, l'oficina, tal, ho posa l'Ajuntament. Per tant, hem treballat conjuntament amb aquestes entitats per agilitzar encara més aquests processos. No? Aquesta feina que han fet ells també d'assessorament també ens ha anat molt bé perquè la gent vingués amb les idees molt més clares a l'hora de fer la tramitació. Per tant, de moment, les xifres són les que ja interpretàvem al començament i, en tot cas, quan arribem al final del procés, a finals del mes que ve, doncs farem un recull i farem recull, informe i factura. I així tindreu tota la informació, tota la ciutadania del que ens ha suposat això.
1: Molt bé. Dues qüestions més, a veure si ho podem encabir tot en el temps que ens queda, abans de passar a la participació dels premianencs. Hem sabut aquesta setmana que ja tenim aquest diagnòstic sobre la discapacitat a Premià de Mar. Entenem que és un document que ens ha de servir molt en el futur doncs, per millorar, no?, en aquest sentit. Així ho defensa la regidora responsable, la Cesca Domènech. Què n'espera l'alcalde?
0: Doncs jo, esperant, no espero res, perquè ja es constata que la feina que s'està fent és absolutament bestial, i de nou convido els premianencs i premianenques que facin una recerca, que vagin a la hemeroteca, que consultin a la seva IA preferida i que vegin si hi ha algun ajuntament d'aquestes dimensions que estigui fent tot el que està fent l'Ajuntament de Premià de Mar per a discapacitat en tots els nivells, la física, la intel·lectual, de totes les edats, i que integri doncs, totes les sensibilitats en una taula tan productiva com la que lidera la regidora Cesca Domènech. Per tant, jo ja no espero. jo ja estic recollint, capitalitzant com a alcalde una feina ingent que s'està fent des de fa, sobretot, els últims 3 anys. I molt orgullós de que siguem un referent, que moltes vegades des de portes endins no ens ho reconeixen, però de portes enfora sí tenim algunes mostres de reconeixement de la feinada que s'està fent aquí. I amb això, doncs, de moment estic satisfet.
1: Tenim diagnòstic de la discapacitat i aviat, per fi, després de 5 anys, tindrem Can Manent ja, podríem dir, amb les portes obertes i amb els dos nous museus que acollirà. Això passarà el dia 16 de maig en un acte oficial d'inauguració.
0: Correcte, per fi. Can Manent ha estat no ha estat un camí de roses, i a més ho hem anat informant i s'ha anat parlant abastament els últims 5 anys, perquè recordeu que sobretot el sotrac més important va ser una empresa que va tancar d'un dia per l'altre i ens va deixar les obres empantanegades, i això, que sembla molt fàcil, doncs, si acaba un, comença un altre, a nivell administratiu doncs, va ser un ensurt. Però al final tindrem un equipament de referència, tindrem la Casa de la Festa consolidada, tindrem un museu que ens lligarà entre els orígens del Museu Romà i la vida industrial de Premià del Museu de l'Estampació, per tant serà a l'entremig entre un i l'altre, i jo crec que malgrat que hem hagut d'esperar més del compte, serà de nou un equipament insigne, la casa més antiga que tenim a Premià i que lluirà moltíssim, no? Estem contents.
1: Molt bé, això serà, insistim, el dia 16, actes d'inauguració a partir de les 11 del matí a Can Manent. I ara sí, en aquesta recta final ja d'aquest programa, del mes de maig, escoltem o llegim a 4 veïns del municipi que ens han escrit o que han escrit a l'alcalde. El José Colàs, de Can Pou, diu: la meva pregunta és per saber quins resultats de contaminació atmosfèrica, etc., han donat els diversos aparells repartits per la població, com aquests de la fotografia. Ens va adjuntar una fotografia d'un d'aquests aparells.
0: Sí. Mm-hmm.
1: I quines mesures s'han pres o es prendran amb els resultats obtinguts? Moltes gràcies. Diu que a Can Pou n'hi ha un.
0: Sí, doncs jo li haig de dir a aquest veí, li agraeixo que faci aquest seguiment, que els resultats, que són continus, de l'anàlisi de la qualitat de l'aire a Premià de Mar, són molt positius. Ens diuen que estem en una situació de per sota dels nivells que podria considerar-se de contaminació. Hi ha una explicació, sembla ser científica, jo no sóc tècnica en això, però hi ha una explicació científica per aquesta protecció que tenim de la serralada tan a prop nostra. Recordeu que a 3 quilòmetres estem a 500 metres de desnivell, i després doncs, els aires, que els que fem ciclisme a la carretera sabem, no? que hi ha més aire del que creiem circulant. Per tant, les dades són bones. Per tant, com les dades són bones, de moment el que estem fent és intentar mantenir aquesta dinàmica. Amb la peatonalització de carrers esperem també reduir el trànsit, i amb la pacificació de nedadors també s'espera reduir el trànsit, però fins al moment estem contents, perquè la diferència, per exemple, entre Barcelona i Premià és abismal en termes de qualitat d'aire. No?
1: Se m'ocorre que potser, si estem fent de manera permanent aquestes medicions, potser les podríem mantenir també publicades de manera permanent, en algun lloc on es poguessin consultar i la gent igual que sap la temperatura.
0: Sí, de fet, això crec que el sistema està preparat, i amb la Diputació, ho dic perquè ara estic tirant de memòria de quan jo era regidor i no era alcalde, i estava en comunicació, i va haver, jo ara també estic en comunicació, però clar, la vida de l'alcalde em supera, hi va haver unes negociacions amb la Diputació de Barcelona per bolcar aquestes dades amb una base de dades, diguem, molt gran, que es diu Sentilo, però aquest projecte de la Diputació de Barcelona sembla que no ha reeixit. Però crec que hi ha la possibilitat de poder tenir un panell de control que sigui accessible a la ciutadania. Per tant, és una via que podem explorar, perquè no només no tenim res a amagar, sinó que trenquem el tabú, que sempre ens diuen, no? Fins i tot alguna presentació en algun moment, algun humorista ha dit, no, el fum de Premià. El fum de Premià, doncs, segons les dades, no. O sigui, el fum de Barcelona sí, el de Premià de moment no.
1: D'acord. La Mar, del carrer Joan Prim, diu que demana a l'alcalde, diu, per què poden tant els arbres que donen ombra, diu. A Premià hi fa molt sol i a l'abril, diu, no es pot aguantar. A Barcelona els plataners al mes d'abril ja tenen fulles i s'agraeix molt amb el sol que pega, diu textualment.
0: Doncs sí, hi ha una explicació per això, els plataners de Premià de Mar, alguns es poden i d'altres no. I, curiosament, igual que la Mar, no?, es diu,
1: sí.
0: La Mar es queixa del que es poden, hi ha molts veïns que es queixen dels que no es poden. Perquè si li generen al·lèrgia, ahir mateix parlava amb un veí que tinc sinusitis per culpa del plataner. Dic, home, bueno, m'ho puc arribar a creure, no? Quin és el criteri de podar o no podar, o fer una poda més agressiva o menys agressiva? Normalment, a les zones comercials on els arbres poden entorpir, per exemple, temes d'il·luminació, o poden entorpir, estan molt a prop dels pisos i, per tant, les branques s'acaben colant literalment a dins dels pisos, aquestes podes es fan agressives, completes, com antigament, ¿vale? Mm-hmm. Sempre que es pot, el que es fa és el que es diu doncs, una purga, és a dir, s'arreglen els arbres justament perquè necessitem ombra cada cop més, el sol comença a picar molt més abans i se'n va molt més tard. Per tant, intentem fer aquestes podes més completes als llocs on és necessari per visibilitat, per proximitat a les vivendes, i d'altres que són molt més, diguem, cosmètiques per preservar l'ombra. Però en aquest tema també tenim un fort debat, entre els que voldríem tot podat i a màxims i els que voldríem que no es toqués res, i nosaltres el que hem aconseguit és un intermig atenent a les necessitats de tothom, sabent que, evidentment, aquí tenim queixes d'un costat i de l'altre.
1: N'hi ha prou de veure que en un poble estan podats i el del costat no. És a dir que...
0: Però fins i tot els pobles que estan podats, si us passegeu per diferents carrers, veureu que hi ha pobles que ja fan això. Depèn del lloc si que estan podats, per raonaments molt concrets, i depèn quin altre lloc no estan podats, perquè, evidentment, l'arbrat ens ha de servir cada cop més com a refugi climàtic.
1: D'acord, i acabem. La Montse de la Gran Via, una pregunta breu, diu si té intenció de revocar, ho diu en castellà, licències de pisos turísticos en comunitat de vecinos.
0: Bueno, molt fàcil per aquesta veïna. La revocació de llicències turístiques en pisos depèn de la comunitat de veïns, no de l'Ajuntament. L'Ajuntament no té competència sobre això, però en aquesta veïna hi ha tots els veïns que s'estiguin veient ara mateix. Si la comunitat de propietaris acorda per 4/5 parts dels seus membres que en aquella propietat no hi ha pisos turístics, encara que tinguin llicència, ja està. La llei els empara, poden anar a judici, això hem assessorat a comunitats que ens han vingut a veure i ens consta que hi ha comunitats que ja han fet aquest canvi d'estatuts. Per tant, la possibilitat de frenar això ho tenen els propis veïns. L'Ajuntament no és competent. Nosaltres, quan detectem algun indici, traspassem la informació a l'inspector de la Generalitat de Catalunya que es dedica a fer aquest tipus d'inspeccions. I en les últimes setmanes hem passat dos indicis, perquè no tenim proves tampoc, no tenim potestat de picar la porta. Però si les 4/5 parts de la comunitat de propietaris està d'acord en prohibir aquests pisos turístics, es modifiquen els estatuts de la comunitat de veïns i ja està.
1: Doncs Montse de la Gran Via, així de clar t'ho deixa l'alcalde. Amb aquesta pregunta, posem punt i final a aquesta edició del Parla d'Alcalde del mes de maig. Rafa Navarro, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres també.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: Sintonia d'opinió dels grups municipals. Aquesta hora saludem, estimem Premià Junts. Antoni Subirà, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Hi ha hagut trencadissa a Premià en Comú Podem. La Lola Morilla deixa el grup municipal i aquests dies preguntem als diferents grups si la notícia ha agafat per sorpresa.
7: Home, sí que ens ha agafat per sorpresa, però bueno, cada casa se saben els seus problemes. Nosaltres mai ens posem a dintre les cases de ningú. A casa nostra ens han posat moltíssim, però no ens agrada, no és el nostre tarannà, i suposo que ho solucionaran i tiraran endavant, i les dues persones, en el cas, les coneixem com a companys i són bones persones, vull dir, a veure, són coses polítiques i no ens hi volem posar, amb això.
2: Mm-hmm. Molt bé. Antoni, com va el procés de regularització de persones migrants?
7: Bueno, en general, els pobles bastant inquiets, perquè tenen molta feina, s'han de fer moltes coses, ens ha agafat a tots de traspeu, que es diu, i bueno, ens anem sortint, perquè bueno, els primers dies van ser complicats, ara ja hem agafat una rutina, però aquestes maneres de fer ja vam dir en el seu moment que no ens han agradat gens, i això no es pot tornar a passar. Però bé, l'important és que aquesta gent tingui el que han de tenir, els certificats aquests que demanen, i anem treballant-los.
2: La part bona, com a mínim, és que sabem que ja hi ha dia i hora, no?, que es va donant cita, que està força ple, a més, i que tampoc no hi ha unes cues immenses, és a dir, que la gestió i l'organització estan anant bé.
7: S'ha pogut organitzar això que dius tu, en dies. El primer dia va ser una mica caòtic, però ja s'ha anat repartint, i així no s'acumula. I, bueno, en principi ens estem sortint, però perquè ens ho hem inventat nosaltres, no perquè ningú ens ha ajudat. Però bueno, bé, estem contents, satisfets de l'equip tècnic que ho han fet ells, i sort que tenim bona gent.
2: Ens ha explicat també, Antoni, la regidora Cesca Domènech, que s'han enllestit ja el diagnòstic sobre la discapacitat aquí a Premià de Mar, i per tant ara ja es pot fer un pla d'actuació.
7: Sí, això també anem avançant. La Cesca s'hi ha posat molt entre seia i seia. D'aquesta legislatura ha organitzat tot això i la veritat és que se'n va sortint. Anem fent passos molt acotats i ja estem contents perquè, bueno, un pas més i a veure si es podrà tancar això. Sí, sí, també satisfets, correcte.
2: I de discapacitat a habitatge, perquè es confia tenir el 100 de pisos buits a partir del juny. Per què triga tant? Per què és tan complicat fer-ho, Antoni?
7: Bueno, perquè hi ha una fórmula màgica. S'ha hagut de buscar gent que s'hi paga el rebut de l'aigua, que si la brossa, que si no sé què, que va per estadística. No, tu no vas pel carrer mirant els pisos que hi ha buits, perquè no us ho saps. No és fàcil, a més serà una aproximació. I a partir d'aquí anar-ho treballant, i anar mirant cada casuística, i anar mirant a veure per què posant aquests pisos en circulació, però tampoc hi haurà una fórmula màgica. No ens pensem ara que... O sigui, el problema de l'habitatge no és posar els pisos aquests en marxa. És un de les solucions, però les solucions han de ser moltes. S'ha de construir habitatge nou, s'ha de posar habitatges al mercat, s'ha de mirar perquè la gent no vol llogar per por, doncs treure'ls aquesta por i tenir garanties. Són diverses solucions per solucionar el problema de l'habitatge al país. Però, bueno, aquesta és una i l'estem treballant.
2: En tot cas, també es vol tenir per posar sobre la taula a la propera taula d'habitatge, no?, i posar-ho en comú.
7: Sí, sí, sí. Posar-ho en comú, dir, mira, hi ha això, i a partir d'aquí què fem i com ho fem, i anar treballant aquesta via. Però hem d'anar treballant les altres, eh?
2: Uh-huh. I preguntem també per l'aparcament, perquè aquests dies s'estudia encara qui gestionarà el nou aparcament de rotació de Can Sant Pere, oi? I també busquem nous reforços per guanyar aparcament al barri Tarter Maresme, que de moment sembla que ens està costant trobar una solució viable.
7: Sí, no és fàcil, perquè aquestes coses és encaixar. Va haver una primera fase que vam canviar carrers per pacificar de dues direccions a una, i es van posar aparcaments en bateria, com a la Gran Via, Santiago Rossinyol, perquè per cada 10 cotxes en línia tenien caben 17 en bateria. I això vam augmentar el parc d'aparcaments. Estem amb la Diputació, hem de fer un pla de mobilitat, que també inclourà els aparcaments, i mentrestant creant zones. Can Sant Pere ha de ser rotatiu, en superfície. El que no podem fer és aparcar un cotxe un mes al mig de Premià. Això ha de ser rotatiu, perquè hem de buscar la fórmula perquè el cotxe no estigui allà sense moure's un mes. Uh-huh. I el Tarter Maresme, en el cas, és diferent, perquè el Tarter Maresme ja és més de residencial. El Can Sant Pere és més de comercial. Bueno, i l'oportunitat de tenir aparcament a Can Sant Pere, i a Transmesa, i a Metalogènia, aquests llocs que queden, és importantíssima. I nosaltres treballem per això, en el futur. Soterrats, en aquest cas.
2: Molt bé. I aquest cap de setmana també torna al circ, Antoni?
7: Sí, sí, sí. Sé que, bueno, jo em porto jo directament, però sé que estan actius i aquest món, bueno, té el seu públic, que és interessant, i sí, sí, tornarà a fer activitats aquest cap de setmana.
2: Molt bé, aquest és l'espai d'opinió d'Estimem Premià Junts, així que li preguntem a l'Antoni alguna cosa més per afegir o que vulgueu explicar?
7: No, bueno, bé, continuem amb el... Hem començat les obres del pas soterrat d'allà, de l'estació, i amb el guió que estem fent, que vam fer ja a Prim, aquell pas soterrat de Rajoles, i, bueno, com que està funcionant, ho anirem fent, de mica en mica, anar arreglant tots els passos soterrats que tenim, repassant-los, perquè tenim molt ben repartits i molts. Potser som dels pobles que tenim més passos soterrats per anar al passeig marítim, doncs ara mantenir-los i mimar-los. I mantenir el que tens és importantíssim. De vegades més que fer coses noves.
2: Uh-huh. I tant. Esteu satisfets, per tant, del primer, del de Joan Prim?
7: Sí, sí, sí, sí. Ens està funcionant. Com que és un vidriat, és una rajola vidriada, a l'esprai no s'aguanta tant, es pot treure fàcilment, i el grafitero ja no li va bé. O sigui, ja no, és una superfície que ja no funciona per fer això. Llavors, a veure si així aconseguim tenir-ho una mica net, perquè hi ha grafitis i grafitis. Hi ha grafitis que poden ser curiosos, però hi ha grafitis que no ho són. És una marranada, directament.
2: Mm-hmm. Molt bé. Doncs perfecte. Antoni, gràcies per atendre'ns, com sempre. Que vagi bé el dia i el cap de setmana.
7: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.

0: Bon dia i bon divendres 8 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 8 de maig, avui amb molta teca, molt futbol, amb una jornada que pot ser decisiva a la primera divisió masculina, però també amb la prèvia de la final de la Copa Catalunya femenina, que juga avui a Vilanova, entre AEM Lleida i Europa, i el partidàs de la primera federació masculina del Sabadell, al camp de l'Atlético Madrileño. També avui tindrem bàsquet, handbol, hoquei patins i més. Tot això a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, avui arrenca amb un Osasuna Llevant, la jornada que pots decidir el títol de Lliga a la primera divisió masculina.
1: El Barça rebrà diumenge un Real Madrid immers en un seguit de baralles, trifulques dins del vestidor. La més greu, la que han enfrontat un dels capitans, Fede Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital per un cop al cap i amb tots dos expedientats pel club, fet que molt probablement els fa ser baixa pel partit de diumenge. En la part esportiva, els blaugranes en tenen prou amb un empat per ser campions matemàticament. Ho veureu en el partit d'aquest diumenge a les 9 a l'Spotify Camp Nou.
0: Pel que fa als altres dos catalans de primera, tots dos immersos en la lluita per la permanència, també afronten aquest cap de setmana partits claus.
1: L'Espanyol, que fa 17 jornades consecutives que no guanya i té només 3 punts de marge sobre el descens, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència a 4:45 de la tarda. I d'altra banda, el Girona, que només té 2 punts de marge, tancarà la jornada dilluns al camp del Rayo Vallecano, sabent que ja els resultats de tots els seus rivals.
0: El Rayo, que ja té la feina feta a la Lliga i que ve de classificar-se, ho va fer ahir per una històrica final europea, la de la Conference League.
1: El conjunt madrileny va superar ahir a l'Estrasburg a semifinals i jugarà la final del 27 de maig a Leipzig, a Alemanya, contra el Crystal Palace anglès, que va superar el Shakhtar ucraïnès. Aquesta classificació li dona una plaça més a la Lliga espanyola per jugar a la Champions, posició que ara mateix ocupa el Betis.
0: En categoria femenina, demà tenim duel català de Lliga F ja sense res en joc.
1: S'enfronten l'Espanyol i Badalona Women a la ciutat esportiva de Nijarque, amb els dos equips ja salvats matemàticament a mitja taula. El partit començarà a les 12 del migdia i el Barça, que ja és campió, jugarà diumenge a Tenerife en l'últim partit abans de les dues finals, la de la Copa de la Reina el dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid i la de la Champions el dissabte 23 de maig a Oslo contra el Lió.
0: I avui també es juga una final, les engelades, això sí, de la Copa Catalunya Femenina.
1: L'estadi dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú, que ella acull aquesta final de Copa Catalana que enfronta l'Europa i la M Lleida, dos equips que acaben de consumar el descens a la segona federació. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: Tornant a la categoria masculina, avui també tenim un dels grans partits de la jornada, el grup 2 de la primera federació, amb protagonisme d'un dels catalans.
1: El Sabadell, segon classificat però empatat amb el líder, l'Eldense, rep el tercer, l'Atlético Madrileño, amb 4 punts menys que el conjunt arlequinat. El partit a 9:45 de la nit. I diumenge jugaran els altres dos catalans, que també tenen partits claus. L'Europa, cinquè tancant les places de play-off, rep a Can Dragó, filial del Villarreal, que és quart, mentre que el Nàstic, que marca la permanència, visita el camp de l'equip que té just per sota i que ja baixaria al Tarazona.
0: En bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontajau diumenge si vol ser a la final del play-off pel títol de Lliga Femenina.
1: Sí, les gironines, amb només 8 jugadores i algunes d'elles tocades, van perdre ahir el Roig Arena d'un punt, 67-66 contra el València en l'anada de la semifinal. La tornada jugarà diumenge a les 7 de la tarda a Fontajau. I l'altra semifinal, victòria també molt ajustada pel conjunt local al Perfumeries Avenides, 69-67 contra el Casademont Saragossa. La tornada diumenge a la capital aragonesa.
0: En aquest cas al migdia. I en categoria masculina ja tenim definida la final de la Basketball Champions League amb una fase final que s'està disputant, recordem, a l'Olímpic de Badalona.
1: Serà una final sense equips espanyols, en la qual s'enfronten el Rites Vilnius lituà, que hi va superar per 87-69 el Tenerife, i l'AEK d'Atenes, Butxí de la Penya, quarts, i que hi va eliminar el vigent campió, l'Unicaja de Màlaga, 78-65. La final, també a Badalona, jugarà demà a les 8 del vespre. Abans, a les 5, es jugarà el partit pel tercer i el quart lloc entre el Tenerife i l'Unicaja.
0: En handbol, tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final del CAC Granollers de la Copa de la Reina, en aquesta final a 8 que es disputa aquest cap de setmana a Donosti. Ha tornat a obrir espai, a obrir distància el Rocasa Gran Canària, el rival de Granollers, que guanya 14-10 de moment.
1: I en cas de victòria, l'equip de Robert Cuesta s'enfrontaria demà a les semifinals al vencedor del duel entre el Beti Onac Basc i l'Atlético Guardés Gallec, que juga aquesta tarda també a la capital de Guipúscoa.
0: Avui també juga, per cert, el masculí del Granollers, en aquest cas partit de Lliga Sobal.
1: L'equip d'Antonio Rama rep el Palau d'Esports al Conca a partir de les 7 de la tarda. El Granollers és quart a 2 punts de la segona plaça que ocupa Logroño, La Rioja. El Barça, recordem que ja és campió i que aquesta setmana es va classificar per la seva 8a Final Four de la Champions consecutiva, jugarà demà, ho farà a Guadalajara.
0: I en hoquei patins, avui arrenca la Final Four de la Champions femenina a Coimbra, Portugal.
1: El Vilassana, l'únic representant català, s'enfronta a partir de 11:15 hora catalana al Fraga. Abans hauran jugat la primera semifinal al Telecable Gijón i el Benfica haurà sigut a les 8.
0: Això pel que fa a la femenina, a la fase final de la Champions masculina, que també s'està disputant a Coimbra en el mateix escenari, ja tenim definides les semifinals.
1: El Barça va aconseguir el bitllet per a les semifinals després de superar l'Sporting de Portugal a la pròrroga amb 2 gols de Marc Grau en l'últim minut. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica d'Edu Castro, un dels principals candidats que dimecres va eliminar el Reus als penals, i ara a l'altra semifinal s'enfrontaran dos equips, també portuguesos, el Porto i el Barcelos, que ha superat respectivament el Liceo Gallec i el Tricino Italià per un resultat idèntic, 6-2.
0: Demà, aquestes semifinals, també a Coimbra. I en futbol sala, avui mateix, el Barça juga la primera posició a la Lliga regular, a la primera masculina.
1: Els blaugrana reben aquest vespre al Palau al Pozo Murcia, el segon classificat empatat amb el Barça en la 29a i penúltima jornada. L'enfrontament començarà a 9:15.
0: I un últim punt en motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de França de MotoGP alemans.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, l'italià d'Honda, Luca Marini, ha marcat el millor temps per davant del seu compatriota, Fabio Di Gianantonio. Pel que fa als catalans, Àlex Rins ha fet el 6è millor registre, Àlex Márquez el 7è i el seu germà Marc Márquez ha estat el 9è. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat 14è.

0: I com cada divendres, toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol i bàsquet.
1: A partir de les 4 i 5 de la tarda, un dels partits més destacats de la penúltima jornada, en horari unificat de la Lliga Elit de Futbol, el que enfronta el Martinenc i la Pobla de Mafumet, primer contra tercer. I quan acabi, també a les televisions locals i a la xarxa més, un dels enfrontaments catalans de quarts de final del play-off d'ascens de la segona FEB de bàsquet. L'Iversol Club Bàsquet Tarragona contra el DM Grup Mollet, des de les 6 de la tarda al pavelló municipal del Serrallo, a Tarragona.
0: I tot això dissabte. Diumenge tindrem molt més futbol i també hoquei patins.
1: Diumenge ben carregat al migdia, carrusel amb el desenllaç de l'última jornada del grup 5 de la tercera federació masculina de futbol, amb tots els partits en què encara hi ha coses en joc, la promoció d'ascens i el descens, el canvi de l'Et Cerdanyola, el Vic Badalona, l'Hospitalet Cornellà, el Fundació Grama Vilassar de Mar i el Lleida Vilanova, tot plegat quan faltin 5 minuts per dos quarts d'una del migdia. I passem ja a la tarda amb el partidàs de la penúltima jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata masculina entre l'autobigatana Petit Vic i el club d'hoquei Lloret Vila Esportiva. En cas de victòria, els de la Selva s'assegurarien com a mínim la promoció d'ascens a l'hoquei Lliga, mentre que els osonencs buscaran un triomf per seguir tenint opcions de pujar en l'última jornada. I per rematar-ho, ja a les 6 de la tarda tindrem més futbol, en aquest cas amb la tornada del play-off d'ascens de la segona federació femenina. El Barça C buscarà pujar de categoria rebent el Gijón a la Ciutat Esportiva Joan Gamper després de l'empat a 2 de l'anada a Astúries.

0: Divendres 8 de maig, gairebé 9 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. Avui arrenca una jornada clau de Lliga a la primera divisió masculina, amb els dos dels catalans, Espanyol i Girona, jugant-se la permanència, i l'altre, el Barça, podem guanyar ja matemàticament el títol. Els blaugranes reben diumenge a l'Spotify Camp Nou al Real Madrid, en el clàssic, i en tenen prou amb un empat i, evidentment, amb una victòria per endur-se la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta, a falta de 3 jornades per al final. Això pel que fa a la part esportiva, però és que en les últimes hores hem sabut de diverses baralles i enganxades entre futbolistes blancs als entrenaments. L'última, i segurament la més greu, entre Tchouaméni i un dels capitans, Fede Valverde, que va portar ahir a l'uruguaià a l'hospital per un cop al cap. I els dos jugadors, per cert, expedientats pel club. Veurem si això els impedeix, en principi, si jugar diumenge al Camp Nou. Per part blaugrana, Dani Olmo parlava en una entrevista a TV3 de la possibilitat de guanyar-li un títol de Lliga al Real Madrid i a casa.
1: És que és un clàssic, és un altre tipus de partit. Aleshores, tenir l'oportunitat de guanyar un títol i de treure-li un títol també al Madrid, doncs és algo que no sol passar moltes vegades. Aleshores, aquests dos anys hem tingut l'oportunitat de la Supercopa, la Copa del Rei i ara la Lliga, o sigui, en el mateix partit. És una oportunitat de seguir fent història amb aquest equip, amb aquests jugadors, i la volem aprofitar.
0: Diumenge a les 9, aquest clàssic Barça-Madrid a l'Spotify Camp Nou. Els dos catalans, com dèiem, immersos en la lluita per la permanència. El Girona, amb només 2 punts de marge, jugarà dilluns, sabent ja els resultats de tots els seus rivals, al camp d'un Rayo Vallecano que ahir es va classificar per la final europea històrica de la Conference League, que jugarà el 27 de maig contra el Crystal Palace anglès a Leipzig, Alemanya. I a l'Espanyol, amb 3 punts de marge sobre el descens, però que ve donant molt mala dinàmica de resultats, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència. Ahir parlava en roda de premsa el capità Javi Puado, que recordem que no pot ajudar l'equip des de la gespa perquè està lesionat, el trencament dels lligaments al genoll.
2: Sí, des de dins del vestidor estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. Al camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció de que ho farem, de que ens salvarem i de que l'Espanyol seguirà a primera divisió. És que des de fora es passa molt pitjor que jugant. I, a més, partits que jo crec que hem merescut una mica més punts, però, bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia. Crec que tot l'equip, l'staff i inclús la gent som conscients de la situació en la que estem ara mateix i hem de ser, en aquest moment, un equip unit per treure aquesta situació cap endavant.
0: I també convençut que aquesta salvació s'ha mostrat fa uns minuts, aquest mateix migdia, en la prèvia al tècnic Manolo González, en la prèvia d'aquest Sevilla-Espanyol.
3: A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem, i estem convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
0: Demà, 4:45 de la tarda, al Sánchez-Pizjuán, aquest Sevilla-Espanyol. En categoria femenina, demà tenim duel català entre Espanyol i Badalona Women, amb els dos equips ja en zona tranquil·la, tots dos salvats, però amb la intenció de guanyar en un duel que puja en rivalitat any a any. Així ho explicava l'entrenadora de Perica, Sara Monforte.
4: Es nota aquesta rivalitat, es nota les ganes, que també, bueno, entre elles també es coneixen, i crec que aquí, jo quan jugava contra jugadores que eren conegudes meves, o que jo tenia moltes més ganes encara de jugar i de guanyar, no? I jo crec que ha de ser en aquest cas, no? Aquesta rivalitat també de ser propers. Bueno, jo crec que tenen moltes ganes, les jugadores crec que també després del partit de l'altre dia tenen ganes de refer-se, tenen ganes de donar una bona imatge de cara a l'afició perica, i crec que animo des d'aquí a que vinguin, perquè crec que serà un gran partit.
0: Demà a les 12 del migdia a la Ciutat Esportiva de Nijarque, aquest Espanyol-Badalona, el Barça ja campió, recordem-hi, amb les dues finals de Copa de Reina i Champions a l'horitzó, jugarà diumenge a Tenerife. Més futbol. Avui juga una final, un pèl descafeinada, això sí, després que els dos equips protagonistes hagin perdut la categoria a la Lliga, a la de la Copa Catalunya Femenina, a Vilanova i a la Geltrú, a 6:45 de la tarda, entre Europa i AEM Lleida, que, com dèiem, han baixat tots dos aquest any a la segona federació. Escoltem l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces.
5: Crec que l'AEM ha tingut un final molt cruel, o sigui, crec que era el pitjor dels escenaris que podien posar damunt la taula. Crec que es van adonar també molts resultats, o sigui, la carambola va ser de tothom, però al final que no se'ns oblidi que l'AEM és un històric, l'AEM portava 13 temporades jugant en aquesta categoria, l'AEM té jugadores molt professionals i estic seguríssima que s'hauran refet i que estaran més que preparades per venir a jugar al partit de divendres, així que no crec que el factor del descens ens afecti a cap dels dos equips. Crec que tant AEM com nosaltres afrontem aquest partit com una final, que és el que és, i que a més és una final completament al marge de la competició de Lliga.
0: Avui, 6:45 de la tarda, a les dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú, aquest Europa AEM, final de la Copa Catalunya Femenina, tornant a la categoria masculina i a la Lliga. Avui el Sevilla afronta un dels partits de la jornada, la primera federació. Els vallesans, que són co-líders, empatats amb l'Eldense, que és primer, visiten el camp del tercer classificat, l'Atlètic de Madrid B. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
6: Si ens haguessin dit a l'estiu que a falta de tres partits aniríem al camp del madrileño en aquesta situació i jugant aquest tipus de partits, que maco, no? Pues és realitat. Ara, la següent realitat que volem aconseguir, anar allà, fer un partit collonut, saber patir quan toqui patir, que segur que ho haurem de fer i ho farem junts, trobar el nostre moment al partit, imposar el nostre joc, donar-li confiança als nostres jugadors i guanyar.
0: Avui, un quart de deu, aquest Atlético Madrileño Centre Esport Sabadell. Els altres dos catalans jugaran tots dos diumenge. També demà, per cert, juga el Reus Redis l'anada del playoff per pujar a la primera eliminatòria, per pujar a primera federació. En aquest cas, rep a l'Ourense a casa al municipal de Reus a les 7 de la tarda. La tornada la setmana següent a Galícia. I la tercera federació masculina, diumenge al migdia, decideixen tant els equips que jugaran al playoff d'ascens com els que baixaran de categoria. A l'Enjoc TV, a les televisions locals, a la xarxa Més. Ara en parlem. Abans també tindrà lloc demà la celebració del títol i l'ascens per part del Manresa, que rep demà en un partit ja sense res en joc al Sant Cristóbal, que també té la feina feta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: No hi haurà res en joc a nivell classificatori demà a 5:45 de la tarda quan comenci aquest partit, però el nou Congost obrirà portes per celebrar el títol de Lliga. El partit servirà per donar minuts a jugadors que no han tingut presència a l'11 titular, com ara Batanero i Joel, que tornen de lesió. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa i ja va fer aquest gest cap als jugadors menys habituals la setmana passada a Cornellà.
8: De donar molts minuts a la gent que venia tenint menys, i la idea era aquesta, no? Sortir a competir, alliberats de la pressió d'aquestes últimes setmanes.
7: El club vol que el partit sigui una gran festa i ha ofert entrada gratuïta als veïns de la comarca del Bages. A la vegada celebraran la rifa del 120è aniversari de l'entitat amb premis de jugadors de primera divisió. Per exemple, han donat les seves samarretes a jugadors com Marc Pubill i Paula Fernández. El punt culminant de la tarda arribarà en acabar el partit quan el Manresa rebi el nou trofeu de tercera federació que l'acreditarà com a campió de Lliga.
0: Gràcies, Jordi. Ara sí, diumenge, la lluita pel play-off, Badalona i Cornellà juguen entre ells dos la segona plaça i ho faran contra equips que també tenen coses en joc. Els badalonins reben visiten el camp d'un Vic que necessita puntuar per no baixar. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
9: El Badalona tancarà aquest diumenge el campionat de Lliga jugant al camp del Vic. Els escapolats hauran d'intentar assegurar el segon lloc i el Vic només li val guanyar i esperar una altra combinació per salvar-se. L'estadi Hipòlit Planàs de Vic viurà una jornada especial amb el seguiment del seu equip contra el Badalona i també pendents en tot moment del que passi a Esplugues entre el Camp Vidalet i el Cerdanyola. Els osonencs necessiten la victòria contra el Badalona i que el Camp Vidalet no guanyi els del Vallès. Per la seva banda, els escapolats tenen bastant garantida la segona posició, sempre que no perdin a Vic i el Cornellà guanyi el camp de l'Hospitalet, que almenys necessita un punt per assegurar-se el play-off. El migcampista del Badalona, Sergio Bermúdez, considera que han d'anar a la seva.
10: Hay que pensar en nosotros, olvidarnos de los otros resultados, que tenemos que asegurar la segunda plaza para tener esa ventaja del empate, si lo necesitáramos en caso de empatar en el playoff. Y bueno, como te digo, pensar en nosotros en el campo y olvidarnos de lo de fuera.
9: El duel entre el Vic i el Badalona es disputarà diumenge a 1:15. I un cop acabi el partit, el Badalona coneixerà el seu primer rival en el play-off de Sets.
0: Gràcies, Ferran. I el Cornellà jugarà, com dèiem, al camp d'un Hospi, que també hauria de puntuar per assegurar-se el play-off. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
11: L'Hospi depèn d'ell mateix per aconseguir l'objectiu. Una victòria o un empat contra el Cornellà garantirà la classificació per a la fase d'ascens. En canvi, una derrota podria deixar l'Hospi fora dels play-off. Aquesta situació es produiria si, a més, el Vilanova puntua al camp del Lleida Esportiu i la Fundació Grama supera a casa el Vilassar de Mar. Per a l'entrenador Sergio Juste i el defensa Ramon Marimón, el fet de jugar a casa genera optimisme.
12: Pues el nostre fortí, portem setmanes que aquí pues estem forts i hem d'anar amb això i creure una mica pues amb la idea, el que estem fent i seguir amb el pla de partit.
13: I tant en els bons com en el mal moment sempre han estat amb nosaltres i esperem que, bueno, que aquest diumenge, que és l'últim partit aquí a casa de la Lliga, doncs que es noti que estan, sabem que ho faran.
11: Des del cos tècnic riberenc asseguren que tota la concentració estarà posada únicament en el partit contra el Cornellà. L'objectiu és evitar distraccions i no estar pendents del que passi a altres camps.
12: No, 100% amb el nostre. Al final depenem de nosaltres. Penso que si fem un bon partit, pues ho traurem. Al final, centrar-nos en lo nostre i a partir d'aquí, pues minut a minut. Ja no hi ha partit a partit, sinó minut a minut i anirem fent.
11: L'Hospi regala a cada soci dues entrades per intentar omplir les grades i fer de l'estadi municipal una olla a pressió.
0: Gràcies, Sergi. També en aquesta lluita per la promoció d'ascens hi ha la Fundació Esportiva Grama, com sentien, que rep un Vilassar, que ja no té res en joc, i el Vilanova, que visita el camp del Lleida, recordem, ja descendit. Ua, Ulla, de Ràdio Sergi Guiu.
14: L'enfrontament d'aquest diumenge al camp d'esports porta setmanes guanyant una importància destacada. No per l'aspecte futbolístic, recordem que el Lleida porta diverses setmanes amb el descens matemàtic, sinó per un aspecte més emocional i sentimental. La incertesa amb el futur del club i les complicacions extraesportives dels últims mesos han dut l'entorn del Lleida Club de Futbol a visualitzar la cita de diumenge com una demotiva, ja sigui en forma de comiat o no. Jordi Cortés, tècnic dels lleidatans i que porta dies assenyalant aquest proper diumenge com un dia especial, deixava clar que ell, els seus jugadors, els donarà tots els ítems necessaris perquè se centrin en qüestions purament futbolístiques per respecte a la competició i equips. El Vilanova i la Geltrú és un d'ells que s'estan jugant els play-offs d'ascens a Segona Federació. Ara ben roda de premsa, preguntat diverses vegades per les qüestions emocionals que envolten el partit, Cortés, entre d'altres, destacava la feina feta a escala social aquesta temporada.
15: Tot el que hem perdut al terreny de joc ho hem guanyat a la grada. Aquest era un club tancat, un club hermètic, un club que s'havia allunyat molt del soci, de l'afició, de les sòcies. I en aquest sentit jo crec que hem fet molta feina aquest any. Té mèrit que nosaltres, una mica el club amb el creant el Consell Social, nosaltres atensant-nos a la gent, crec que hem aconseguit una cosa que és molt més gran que el descens esportiu.
14: En un àmbit purament esportiu, el Lleida, com dèiem, ja és equip de Lliga Elite, però el Vilanova i la Geltrú juga a formar part dels play-offs d'ascens. És 5 amb 53 punts. Per sota d'ell, la Grama amb 51. I per damunt, l'Hospitalet amb 54. El partit al Camp d'Esports, diumenge, a 12:45 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Encara pel que fa el Lleida, per cert, el club ha anunciat que ha tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat del creixement i el creixement del futur de l'entitat. Els propers dies tenen previst donar a conèixer més detalls d'aquest inversor. I pel que fa a la Lliga Elite, en aquest cas, demà juga la penúltima jornada en horari unificat, també a l'Enjoc TV i a les televisions locals, amb un dels partits més destacats, el líder, el Martinenc, contra el tercer, la Pobla Mafumet, que encara té alguna opció remota d'ascens directe, que passa evidentment per guanyar demà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
16: La Pobla de Mafumet afronta la penúltima jornada de Lliga Elite al camp del Martinenc amb l'únic objectiu de sumar un triomf que mantingui vives les possibilitats d'ascens directe a Tercera Federació. Són extremadament complicades, però si el filial del Nàstic no guanya aquest dissabte al camp del líder, s'esfumaran definitivament. La Pobla és tercer classificat a 6 punts dels dos primers quan resten precisament 6 per jugar-se. Les possibilitats per l'ascens directe passen perquè els pobletans vencin els dos partits que queden i esperar que el propi Martinenc o el Sant Juan Atlético Moncada no sumin en cap. El duel és una final per l'objectiu de màxims, ho deixa clar Eric Mora, jugador de la Pobla.
17: Bueno, sí, es un partido complicado, una final para los dos, por el ascenso directo, con un gran ambiente que va a haber, campo pequeño, pero bueno, confiado en este equipo, en el planning de esta semana, y iremos a por los tres puntos, bueno, por un milagro.
16: Els pobletans esgotaran les opcions d'ascens directe i si no es donen, tenen clar que l'objectiu és assegurar la tercera plaça per afrontar el play-off. El partit es jugarà quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda, en horari unificat amb tots els altres partits de la jornada. A més, el Martinenc Pobla es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontejau diumenge si vol ser a la final del play-off al títol de Lliga Femenina. Gironines, amb només 8 jugadores, algunes d'elles tocades a més, van perdre ahir el Roig Arena d'un punt, 67-66 contra el València. Girona FM, Pau Llafanyer.
18: Les gironines van demostrar que poden competir de tu a tu amb el triple campió de Lliga fins al punt de tenir el tir per guanyar el partit. Dos triples consecutius de Cornelius i Guerrero en l'últim quart van capgirar un marcador que havia arribat a ser de 10 punts a favor del conjunt taronja, i les gironines fins i tot es van posar per davant a pocs minuts del final. Una cistella de Letícia Romero va ser l'única resposta que va poder trobar el València per evitar la derrota en un final on Koulibaly va tenir el llançament per guanyar. Tot i la derrota, Roberto Iñiguez va voler destacar sobretot l'actitud i el compromís de les seves jugadores.
19: Batalla un poco que se preveía, ¿no? Son eliminatorias 80 minutos. Y lo primero que tengo que decir es que estoy muy orgulloso de mi equipo porque veníamos aquí con Clara Hall con una microrotura del partido de Leganés, ha decidido arriesgar. Y entonces estoy orgulloso de ellas. Estoy muy orgulloso, pase lo que pase, creo que termine como termine, va a ser una gran temporada.
18: La semifinal viatjarà a Fontejau, on aquest diumenge a les 7 de la tarda l'Uni Girona rebrà el València Bàsquet amb tot per decidir i amb l'empenta del seu públic per intentar plantar-se a la gran final de la Lliga Femenina Endesa.
0: Gràcies, Pau. En handbol tenim en joc ara mateix a la segona meitat acaba de començar el primer partit de quarts de final de la Copa de la Reina, el Granollers jugant contra el Rocasa Gran Canària i perdent, de moment 14-11, com dèiem, dos minuts d'aquesta segona meitat, de tres perd el Granollers, que en cas de passar s'enfrontaria a semifinals contra el vencedor del Betionac, Atlético Guardés, que juga aquesta tarda. També avui juga, per cert, el Granollers masculí, en aquest cas partit de Lliga Sobal, a les 7 de la tarda al Palau d'Esports contra el Conca. I en hoquei patins, avui arrenca la final fora de la Champions femenina, que es disputa a Coimbra, Portugal, on també s'hi està disputant la fase final de la Champions masculina, també en parlarem. El Vilassant, l'únic representant català, s'enfronta a partir de 10:45, hora catalana, al seu veí de la Franja, el Fraga. Ua, ulla de ràdio, relle de ràdio, Sergi Guiu.
14: Per segona vegada aquesta temporada 25-26, i probablement no serà l'última, Vilassana i Fraga es veuen les cares amb un títol en joc. A finals de setembre ja es van trobar les semifinals de la Supercopa d'Espanya, on les fragatines van guanyar els penals després d'un empat a dos, i ara, a Coimbra, s'han tornat a emparellar les semifinals de la Champions. La millor competició d'hoquei patins a escala clubs entra en escena i ho fa amb un Vilassana amb fam de títols. El tècnic Lluís Rodero ens explicava a UAU Lleida Ràdio com arriba el seu equip a la cita.
20: Bueno, jo crec que el Vilassana arriba bé, hem estat esperant tota la temporada aquest moment. Sí, és veritat de que portem dies que no hem competit tant en partits com ens agradarien per arribar encara millor, però hem fet molts entrenaments, les jugadores estan molt ficades amb el que toque, i crec que sabem molt bé el que tenim que fer.
14: Per la seva part, el Fraga, que va aixecar la Champions el 2024, en el seu debut a la competició, arriba, ens ho deia el tècnic Jordi Capdevila, en condicions òptimes per competir-la i gaudir-la.
21: Arribem bé, les sensacions són molt bones. Arribem preparades, arribem estables, tant emocionalment com físicament, així que, bueno, penso que hem fet un bon recorregut aquest any. Penso que l'any passat ens va ensenyar també a gestionar millor el calendari, gestionar millor els esforços, i bueno, penso que arribem a un bon moment. A les noies les veig molt bé, les veig molt posades amb la feina, així que segurament l'anirem a disfrutar.
14: La semifinal entre el Vilassana i el Fraga se celebrarà avui a 10:45 de la nit, hora espanyola, a Coimbra.
0: Gràcies, Sergi. I a la masculina, el Barça va aconseguir el bitllet per a les semifinals, després de superar ahir també a Coimbra, a la pròrroga, en aquest cas als quarts, a l'Sporting de Portugal, amb dos gols de Marc Grau per 2-0 en l'últim minut. Demà, dissabte, a les 5 de la tarda, hora d'aquí, també aquest espectacular Benfica-Barça, amb el Benfica d'Edu Castro contra els blaugranes de Ricard Ares. A l'altre semi s'enfrontaran demà a la 1 dos equips portuguesos, el Porto i el Barcelos, que han superat a quarts, respectivament, el Liceo i el Tricino. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. I acabem aquest en joc repassant el resultat en directe. 14-12 perd el Granollers ara mateix a les quarts de final de la Copa de la Reina d'handbol, que està disputant a Donosti contra el Rocasa Gran Canària. Fins aquí l'en joc, mitja hora d'esport català, com dèiem, a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
22: La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
23: Tot indica que el curs 26-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui les xifres oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva. Per tot això, es prefereix deixar tancada la segona línia del Montserrat. Diu Busquets que, a més, també és per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
24: Si nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca prescripció, el que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia.
23: D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus que consideren que s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què no es tanquen línies a l'escola La Salle. Busquets ha respost que és un error vincular una cosa amb l'altra perquè en les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents de moment infructuosos de Premià de Mar per aconseguir places lliures d'aparcament a la Floresta de Premià de Dalt per aixugar la demanda del Tartí Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments d'Esquerra Republicana de Catalunya i del PSC. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que, a les converses amb el municipi veí, acabaran imparant el seny i la raó, i recordava que, al final, tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cánovas advertia que sense contraprestacions serà difícil aconseguir aquest aparcament. Cánovas assenyala específicament el sector de l'estació i qüestiona el treball conjunt de dos municipis, recorda, on els alcaldes són del mateix color polític.
1: Jo espero que en aquest sentit, al final, doncs, imperi el seny. D'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots són veïns.
2: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també, evidentment, vol una contraprestació. I si tu a la part de l'estació doncs, poses zona vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar a aparcar els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperava.
23: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista.
22: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
3: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
5: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
25: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
3: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en depèn els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
26: Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria.
3: S'acaba la gratuïtat del servei ferroviari de Catalunya.
26: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana a distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fent pel qual no tothom n'és conscient.
27: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
28: Me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
29: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
3: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
26: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participaran 6 científiques del projecte Hipàtia.
3: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
26: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury fins a 202 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
3: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid més que un clàssic per ser campió de Lliga.
30: Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes que seran sancionats si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se.
3: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
31: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Terrabastall polític per reinfiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. A més, tant aquests tres grups com Junts i els Comuns exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
5: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
25: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
8: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
7: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
9: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
7: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
3: Els sindicats convocants de les vagues educatives dels propers dies s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, el dia de l'aturada, a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
7: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
7: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
3: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, que ha estat aquest matí en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als instituts.
11: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
26: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
6: Notícies en xarxa.
3: L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una dona neerlandesa víctima mortal de l'antivirus. Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. Quan arribin al port, els 14 espanyols que van a bord hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola. Si no accepten fer-la, tot i que sembla que sí que ho faran, s'activaria un imperatiu jurídic legal en què treballa el Ministeri de Sanitat perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Un procés del tot normal i lògic, com ha apuntat a BTV l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha volgut deixar molt clar que aquest brot no té res a veure amb el del coronavirus.
12: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament. No?
0: Mentrestant, l'OMS ha confirmat que l'hostessa de la línia aèria KLM no té el virus. La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa del virus.
3: Passen 10 minuts de les dues. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement de la mesura. Anna Ruiz, bon dia.
13: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
27: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
28: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
29: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
13: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
14: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
13: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
3: Doncs justament avui el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
26: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
3: De la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
15: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
16: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, i hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
15: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Prop de 600 alumnes d'una vintena d'instituts de Catalunya han commemorat avui el Dia d'Europa. Ha estat en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. La commemoració s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
5: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
4: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
3: La cultura europea és justament el que promociona aquests dies al Japó de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus d'aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
6: Durant dues setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
7: És doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
6: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
3: L'actualitat local de la jornada ens porta avui també fins a Olot, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants de la capital de la Garrotxa assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
8: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
9: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança. Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
8: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
3: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització del col·lectiu des de l'octubre.
0: El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
3: A les 7 d'aquesta tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el 9 de juny.
0: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla. Acollirà 40.000 persones a l'estadi.
3: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà Universitat i a l'emprenedoria al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 més d'emergents. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
11: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
10: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
3: Això a Barcelona, en el futur, de moment, el que és ja present, falta poques hores, és el Temps de Flors de Girona, que es prepara per a la 71a edició. Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafany.
12: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
13: Doncs Temps de Flors aprontem doncs, això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari de del naixement de Pau Casals. Els barris doncs, arriben a Pau Casals, els 4 ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això, al final, Temps de Flors.
12: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
3: I encara en cultura passem pel Baix Empordà perquè Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura en una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
14: El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una 30ena d'obres de l'etapa de seny de l'artista, en la qual el fil conductor són els elements de la terra i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a Palafrugell, on va esdevenir una figura molt rellevant. La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca el punt surrealista que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet conèixer conèixer un Cuixart reinventat i molt més relacionat amb la natura.
15: Alguna cosa va fer que ell es recordés de la seva infantesa a través de la natura que l'envoltava aquí a l'Empordà. Jo crec que d'alguna manera això es reflecteix. I, de fet, en les darreres obres apareix el mar. O sigui, no, ja no solament la cosa subterrània, sinó que ja reivindica el mar, l'horitzó, els ocells. Això al final d'aquesta etapa en la que estem.
14: L'exposició Cuixart, natura, mita i memòria es pot veure fins al 16 de juliol.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà amb una cita destacadíssima aquest cap de setmana. Bon dia, Joan. S'acosta al Barça-Madrid, que pot ser més que un clàssic. Pot ser l'objectiu per ser el campió de Lliga.
16: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, entre Fede Valverde i Tchouaméni, que són els dos implicats. El clàssic més esperat dels últims anys suposa aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, on el Barça puntuant serà campió de Lliga. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Escoltem el tècnic blanc i blau, Manolo González.
17: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem ocasions per guanyar el partit.
16: Els blanquiblaus porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos ara fora del descens amb 37 punts, un punt per sobre de la zona vermella. Recordem que l'Espanyol té 39 punts. A un quart de 10 de la nit, avui el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlètic Madrileño, un duel molt important en el tram final de la competició. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del Centre d'Esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
19: Que ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos. Anem a ser millor que ells. Punto.
18: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
16: Gràcies, Sergi Parc, des de Ràdio Sabadell. L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda i es disputa a Vilanova i la Geltrú. Cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens, que es podrà seguir diumenge a 1:45 del migdia en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, a 11:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Tot indica que el curs 26-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui les xifres oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva. Per tot això, es prefereix deixar tancada la segona línia del Montserrat. Diu Busquets que, a més, també és per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
3: Si nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca preinscripció, el que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia.
2: D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus que consideren que s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què no es tanquen línies a l'escola La Salle. Busquets ha respost que és un error vincular una cosa amb l'altra perquè en les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents de moment infructuosos de Premià de Mar per aconseguir places lliures d'aparcament a la Floresta de Premià de Dalt per aixugar la demanda del Tartir Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments d'Esquerra Republicana de Catalunya i del PSC. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que a les converses amb el municipi veí acabaran imperant el seny i la raó i recordava que, al final, tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cánovas advertia que sense contraprestacions serà difícil aconseguir aquest aparcament. Cánovas assenyala específicament el sector de l'estació i qüestiona el treball conjunt de dos municipis, recorda, on els alcaldes són del mateix color polític.
4: Jo espero que en aquest sentit al final doncs imperi el seny. D'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots són veïns.
5: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també evidentment vol una contraprestació. I si tu a la part de l'estació doncs, poses zona vermella i estàs imperint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar per aquí els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperava.
2: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
8: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
9: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
6: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
10: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
6: S'acaba la gratuïtat al Servei Ferroviari de Catalunya.
10: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatge en tren, fet del qual no tothom encara n'és conscient.
11: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
12: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
13: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
6: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols per a vol.

0: Olímpics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
1: És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
0: En Cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
1: El Programa Municipal d'Impuls a l'Art Públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
0: Els esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
2: Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla de dos futbolistes. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
0: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van traient el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet pelat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
6: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
7: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
8: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
5: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
9: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
5: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
0: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
5: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
5: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
0: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
11: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetat respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
13: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
12: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
0: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
14: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
15: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Jo entro a les 10 i salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
14: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
14: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
0: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
1: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
0: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, ja hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
4: Notícies en xarxa.
0: Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a la xarxa social, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
0: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
23: Durant 2 setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
24: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
23: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
0: I l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
2: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
3: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
2: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
0: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
1: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millorar millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
0: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'acompany serà el 9 de juny.
1: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
0: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a la Universitat, i a l'Emprenedoria, al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
7: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
6: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat. Tot plegat amb un pressupost d'1,5 milió d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
0: De Barcelona a Terrassa, la Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer, un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
8: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
0: I aquest vespre comença a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou 4 companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
5: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Cura Cura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
9: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa, i això és una mica el que volem presentar i compartir a Foc.
5: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada. S'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic. Pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
10: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats. El conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol, visita diumenge a les 9 de la nit al Barça, al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
11: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
10: I avui, a 9:15 de la nit, el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició. Segon contra tercer, Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
13: Que ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
10: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a 6:15 de la tarda juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu, i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol. La lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 12:15 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens, l'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 10:45 de la nit hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada a la Superdivisió masculina de tennis de taula. Juguen tots els equips catalans. El Borges ho fa a Sant Sebastià, l'Olot rep la visita de l'Alacant, l'Hospitalet la del Burgos, i l'Escala visita Irún. Per ser, serà el darrer partit del conjunt empordanès a la màxima categoria del tenis de taula perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala, avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 8:45 de la nit en una nova jornada de la primera divisió masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més farcit. Una mica més a 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
12: Tot indica que el curs 26-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui les xifres oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva. Per tot això, es prefereix deixar tancada la segona línia del Montserrat. Diu Busquets que, a més, també és per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
15: Si nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca prescripció, el que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia.
12: D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus que consideren que s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què no es tanquen línies a l'escola La Salle. Busquets ha respost que és un error vincular una cosa amb l'altra perquè en les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents de moment infructuosos de Premià de Mar per aconseguir places lliures d'aparcament a la Floresta de Premià de Dalt per aixugar la demanda del Tartí Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments d'Esquerra Republicana de Catalunya i del PSC. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que, a les converses amb el municipi veí, acabaran imperant el seny i la raó, i recordava que, al final, tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cánovas advertia que sense contraprestacions serà difícil aconseguir aquest aparcament. Cánovas assenyala específicament el sector de l'estació i qüestiona el treball conjunt de dos municipis, recorda, on els alcaldes són del mateix color polític.
16: Jo espero que en aquest sentit, al final, doncs, imperi el seny. D'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots són veïns.
17: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també, evidentment, vol una contraprestació. I si tu a la part de l'estació doncs, poses una vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar per cap els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperava.
12: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona, Alacant, que viatjava al mateix avió que la dona que va morir. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet la prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també viatjava, per cert, un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració dels Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen, junts també, que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents han estat els diputats d'Esquerra i la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
18: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
25: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer
14: perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles.
19: Els sindicats convocants a les vagues educatives hi afegeixen i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades filtracions i infiltracions de Mossos en aquesta assemblea de treballadors que, si es confirmen, han considerat que s'han de produir cessaments i assumpcions de responsabilitats. Per cert, que els Mossos d'Esquadra, en un comunicat, han recordat que la Comissaria General d'Informació té atribuïdes per llei funcions específiques de recollida i tractament d'informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i també social. Més qüestions. Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors que arrenca aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. La mostra floral s'estendrà de demà 9 fins al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri Vell acolliran muntatges de forma simultània. I pendents també del Barça-Madrid, el clàssic que podria suposar el Barça ser campió de Lliga. Els blaugrana reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos jugadors que seran, recordem-ho, sancionats.
20: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
21: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
20: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
22: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
20: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 8 de maig de 2026. La policia local de Mataró és la primera a adoptar un software amb intel·ligència artificial que integra en un sol entorn imatges i dades per millorar la presa de decisions. Mar Tres Serres. Bé, doncs aquest software es tracta d'una prova pilot que s'allargarà 3 mesos i que, per tant, ja s'utilitzarà durant la pròxima Festa de les Santes. Més qüestions. L'Hospital de Calella estrena la cirurgia robòtica. Sergi Ferrer.
25: La incorporació d'aquesta tecnologia ha estat possible gràcies a un acord de compra conjunta de robots quirúrgics entre 5 hospitals catalans de proximitat, amb l'objectiu d'oferir una atenció més moderna i eficient que evita que els pacients s'hagin de desplaçar als grans centres de referència.
20: La Fundació El Maresme vol sumar 60 milions de passes en una nova caminada solidària. Martí Capçada.
26: La Fundació El Maresme convoca la ciutadania maresmenca a una nova activitat solidària el 17 de maig vinent, una iniciativa emmarcada en la commemoració aquest any del 60è aniversari de l'organització.
20: La Biblioteca de Palafolls estrena la Tribu Juganera, un nou espai de joc per a famílies. Melina Morilla.
27: La iniciativa ofereix una selecció de jocs de taula per totes les edats, amb la voluntat de reforçar els vincles familiars a través del temps de qualitat compartit.
20: I Malgrat de Mar acull els campionats a Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite, on a Malgrat.
28: Més d'un miler d'esportistes de les categories a la B, juvenil, Fem 15 i Fem 19 i de la Copa Elite jugaran a hoquei entre avui diumenge a Malgrat, Tordera, Blanes, Lloret de Mar i Maçanet de la Selva.
20: Bona tarda. La policia local de Mataró serà la primera a adoptar un software amb intel·ligència artificial que integra en un sol entorn imatges i dades per millorar la presa de decisions. Marc Tres Serres, bona tarda.
29: Bona tarda, Gemma. Sí, la policia local de Mataró serà la primera de Catalunya a adoptar un nou sistema d'integració d'imatges i dades per mitjà d'un software dotat d'intel·ligència artificial que permetrà generar mapes i assistir en la presa de decisions del cos policial. Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà 3 mesos i que, per tant, ja s'utilitzarà durant la pròxima Festa de les Santes de Mataró. La tecnologia du per nom Fusus i l'han feta possible a 4 mans la multinacional americana Axon i l'empresa mataronina Alphanet. Com explica l'Ajuntament mataroní, es tracta d'un sistema que interconnecta les imatges captades pels diferents dispositius de vigilància de la policia, que són càmeres de seguretat o càmeres corporals dels agents, amb informació i ho superposa en un sol mapa de dades per mitjà de la intel·ligència artificial. Aquest mapa, resultant, serveix no només per tenir situades totes les peces que intervenen en un dispositiu policial, sinó que també és capaç de planificar i de proposar accions. Com explica el periòdico, tot i que la prova ja ha començat, els primers grans esdeveniments on s'aplicarà seran la Fira de Mataró i la Festa Major de les Santes. El nou sistema es va presentar ahir al Tecnocampus en presència de l'alcalde David Bote i de les empreses que hi ha al darrere. Bote va posar en valor que una col·laboració público-privada com aquesta permeti ajudar-se de la tecnologia punta en la protecció dels ciutadans i, a més, va mostrar-se orgullós que Mataró sigui la primera ciutat que adopta aquest sistema.
20: I l'Hospital de Calella estrena la cirurgia robòtica. Sergi Ferrer, bona tarda.
25: Bona tarda. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet la primera cirurgia robòtica de la història de l'Hospital de Calella. La intervenció es va fer el passat 28 d'abril a un pacient del Servei d'Urologia que ha volgut agrair públicament el tracte rebut per part de l'equip mèdic. Per a l'operació es va utilitzar un robot de la companyia xinesa Medbot Microport, una tecnologia que ja funciona en altres hospitals de Catalunya. El sistema permet al cirurgià controlar diversos braços robòtics a través d'una consola i reproduir els moviments de la mà amb gran precisió. A més, ofereix una visió en 3D i ampliada de la zona on s'està intervenint. El cap de la unitat d'urologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el doctor Josep Maria Prats, assegura que aquesta tecnologia permet fer intervencions menys agressives i més segures per als pacients.
1: En aquest cas ens permet treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb tres articulacions dintre del cos i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, amb la qual la cirurgia és menys agressiva, menys lesiva per pacient i més segura.
25: La Corporació de Salut del Maresme i la Selva destaca que la incorporació de la cirurgia robòtica suposa un pas important en l'atenció quirúrgica amb operacions més precises i menys invasives i recuperacions postoperatòries més ràpides. La inversió pel robot quirúrgic ha estat de 2,5 milions d'euros, aproximadament. La compra s'ha fet conjuntament amb d'altres 4 hospitals catalans més: el Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital Universitari d'Igualada, l'Hospital Universitari de Terrassa, i l'Hospital de Mataró.
20: Gràcies, Sergi. La Fundació El Maresme vol sumar 60 milions de passes en una nova caminada solidària. Martí Capçada, bona tarda.
26: Bona tarda, Gemma. Així és. La Fundació El Maresme convoca la ciutadania maresmenca a una nova activitat solidària el 17 de maig vinent. Una iniciativa marcada en la commemoració aquest any del 60è aniversari de l'organització. Es tracta d'una caminada on simbòlicament es volen assolir 60 milions de passes, una xifra per la qual, segons s'han calculat, necessiten uns 4.000 participants. Ho faran, com diem, el diumenge 17 de maig, en un matinal al passeig del Callao. Fa uns dies, des de la Fundació, en Sergi Galera ens deia que a aquesta entitat li agrada posar-se reptes amb majúscules.
2: Ens agrada posar-nos reptes. De fet, contínuament estem buscant la manera d'incloure'ns més a la societat, de que se'ns vegi més com a Fundació. Déu-n'hi-do, ja la gent ens coneix molt, la Fundació Maresme és reconeguda en l'àmbit comarcal, però sempre intentem anar un pas més enllà en les nostres propostes. I és per això justament que aquest any, com a primera activitat en la que sortirem a la ciutadania de tot el Maresme, farem aquesta caminada el dia 17 de maig al Passeig de Callao, a Mataró, i l'objectiu és aquest, aconseguir aquest repte de 4.000 persones caminant per poder arribar a aquests 60 milions de passes solidàries.
26: La convocatòria contindrà altres reclams, com ara la música en directe o una tòmbola solidària, i també s'hi presentarà oficialment la cançó d'enguany i la flash mob de les dissantes. Ja fa dies que s'han obert les inscripcions, que es poden fer presencialment a les oficines centrals de la Fundació a l'adreça Muralla dels Genovesos número 12, o les paradetes que planten a les places de Santa Anna i Illa Cristina durant aquest mes de maig, i també per internet al web fundaciomaresme.cat. Hi ha dues modalitats d'inscripció: la de 7 euros amb bossa d'avituallament i pulsera de les dissantes, i la de 14 euros que inclou la samarreta de les dissantes.
3: Seguim avançant. S'amplia la zona verda al barri de Sant Lluís, a Palafolls, per facilitar l'aparcament als veïns. Melina Morilla, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, la policia local ha posat en marxa una mesura per millorar la mobilitat i facilitar l'aparcament als veïns del barri Sant Lluís. Segons les darreres actuacions, s'ha procedit a la reclassificació de l'aparcament al barri, ampliant el número de carrers que compten amb zona verda, que abans eren de zona blava. Concretament, els carrers i avingudes que han passat a ser zona verda ara són les avingudes Ítaca i del Mar, i els carrers Sant Joan i Sant Josep. La finalitat principal d'aquesta transformació és afavorir que els residents tinguin més facilitats per trobar l'estacionament prop dels seus domicilis, tenint en compte que ara ja ve l'estiu. De fet, actualment també s'està valorant aplicar el canvi a la zona verda en 6 carrers més del barri Sant Lluís.
3: Gràcies. I Sant Vicenç de Montalt organitza un taller gratuït de primers auxilis i usa el desfibrilador extern automàtic. Martí Capçada.
26: Així és, l'Ajuntament organitza el pròxim divendres 22 de maig un taller gratuït de primers auxilis i ús del desfibrilador extern automàtic, el DEA. L'activitat es farà de 5 a 8 de la tarda al Centre Cívic El Gorg. Durant la sessió pràctica, els participants aprendran a actuar davant emergències habituals, com ferides, cremades, fractures o aturades cardiorrespiratòries. També treballaran tècniques bàsiques com la reanimació cardiopulmonar, la posició lateral de seguretat i l'actuació de casos en ennuegament. El taller està adreçat a tota la ciutadania i especialment a les persones que tenen cura d'altres persones. L'objectiu és perdre la por davant una emergència i recordar que una actuació ràpida pot arribar a salvar vides. Actualment, Sant Vicenç disposa de 8 desfibriladors repartits en punts estratègics del municipi i un vehicle de la policia local equipat amb DEA.
3: I de Sant Vicenç de Montalt anem a Canet, on neix una nova secció de la colla de Diables, les Bruixes, i es presenten aquest dissabte amb un espectacle especial que s'emmarca dins dels actes al Fefanet, Ràdio Canet.
6: Neix una nova secció de la colla de Diables, les Bruixes, i es presenten aquest dissabte en un espectacle especial que s'emmarca dins dels actes del Fefanet, el Festival Familiar de Canet. La idea és oferir una alternativa als tradicionals correfocs amb una proposta més visual i menys sorollosa. Ja fa temps que des de la colla de Diables de Canet tenien aquesta idea al cap, crear una secció de l'entitat amb una proposta diferent, amb menys impacte sonor. L'objectiu és facilitar la participació de públics que sovint no poden gaudir dels espectacles amb pirotècnia, com ara persones amb sensibilitat auditiva, infants petits o fins i tot animals de companyia. La presentació oficial tindrà lloc demà a les 9 del vespre. L'activitat començarà a l'espai del Neptú, del passeig marítim, i es desenvoluparà en forma de cercavila pels carrers del poble. L'espectacle s'iniciarà, això sí, amb la gran tronada, una gran traca que simbolitzarà l'aparició de les bruixes i donarà el tret de sortida a l'espectacle. A la presentació també hi participen els tabalers i malabars i les colles convidades de Tordera i la Vall Alta.
3: I el tradicional aplec de Sant Ponç arriba dilluns a Tordera, Mar Tres Serres.
29: Sí, l'Ajuntament de Tordera, amb la col·laboració de la Comissió de Festes i la Parròquia de Tordera, fan oficial el programa d'una de les celebracions més apreciades pels torderencs i torderenques. La tradicional Diada de Sant Ponç, que serà, com sempre, l'11 de maig, es manté amb èxit a l'entorn de l'ermita torderenca i, com dèiem, serà el pròxim dilluns. A 2:15 començaran les activitats amb la tradicional benedicció de roses i l'ofici solemne amb l'acompanyament de la coral de la parròquia de Sant Esteve. Tot seguit es farà la processó per l'esplanada de l'ermita amb l'acompanyament de la colla de geganters i grallers de Tordera. I al finalitzar es farà el cant de goig. Escoltem el regidor de festes, Aniol Canals, sobre l'aplec.
7: És un aplec que tothom espera, que tothom té ganes de celebrar i que no esperes. Aviam quines novetats tindrem aquest any, sinó que el que vols és fer poble i anar a gaudir de l'aplec. Llavors el que fem és fer realitat un any més aquest aplec, que es pugui celebrar i fer-ho tot possible.
29: Continuant amb la programació, a les dues del migdia tindrà la mítica rosada popular preparada amb prop de 200 quilos d'arròs perquè la puguin tastar fins a 2.000 persones. La comissió de festes recorda que l'arròs és limitat a la capacitat de la paella i recomana a tots els assistents dur més menjar per si de cas. Ja a la tarda, a partir de les 5, jocs infantils a l'entrada de l'ermita per oferir una bona estona als més petits i després sardanes a càrrec de la cobla Marinada. Des de l'organització i l'Ajuntament recorden que no està permès fer foc al bosc i que totes aquelles persones que vulguin cuinar s'hi han habilitat 5 espais de foc controlat que es podran utilitzar de 8:45 del matí fins a 4:45 de la tarda. Per últim, el consistori recorda que hi haurà un servei continu i gratuït d'autocar per dur gent des del nucli urbà fins a Sant Ponç, que sortirà entre 11:45 i 14:45 i a la tarda entre 5:45 i 6:15 des del Parc de la Sardana. La tornada d'aquest bus serà a les 3, a les 6, a les 7 i a les 8.
3: Gràcies, Marc. I l'Escola Sagrada Família de Caldes Estrac acull pròximament un casal el dia lliure de disposició. Martí Capçada.
0: Així és, Gemma. L'Escola Sagrada Família de Caldetes acollirà el pròxim dilluns 25 de maig un casal destinat als infants, coincidint amb el dia de lliure disposició del calendari escolar. L'activitat es farà de 9 del matí a 3 de la tarda i oferirà una jornada plena de jocs, tallers i activitats dinamitzades perquè els nens i nenes puguin gaudir d'un espai creatiu, educatiu i de lleure durant aquesta jornada no lectiva. La iniciativa compta amb el suport i el finançament del Consell Comarcal del Marès i està pensada principalment per ajudar les famílies a conciliar durant el dia festiu escolar. Des de l'organització recorden que els infants que es quedin a dinar hauran de portar la seva pròpia carmanyola. Les places són limitades i les inscripcions es podran formalitzar fins al 19 de maig a través del correu electrònic habilitat pel centre.
3: Gràcies, Martí. I a Malgrat de Mar, l'Arxiu Municipal acull la presentació d'un llibre sobre l'escriptora Zenòbia Camprubí aquest dissabte. Ona Malgrat.
28: Així és, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal de Malgrat acollirà aquest dissabte a les 6 de la tarda la presentació del llibre Zenòbia Camprubí i els secrets de Cala Montjoi de l'escriptor Francesc Galí. El llibre aprofundeix en la vida de l'escriptora magratenca Zenòbia Camprubí, una figura clau de la cultura del primer terç del segle XX, coneguda per la seva tasca literària i empresària, així com la seva relació amb el poeta i premi Nobel Juan Ramón Jiménez. Segons ha explicat l'autor del llibre, el projecte neix d'una motivació familiar. Francesc Galí conserva correspondència entre Camprubí i la seva àvia, fet que li ha permès accedir a documents inèdits. Entre aquests destaca una carta escrita el 19 d'agost de 1936, poc abans de l'exili, en què Camprubí demana ajuda per fer-se càrrec d'un grup de nens afectats per la guerra. L'obra també posa el focus en la seva vinculació amb Cala Montjoi a Roses i inclou referències a figures com el cuiner Ferran Adrià.
3: I en cultura, la gira Mozart Emotions arriba a Calella amb joves talents a la dansa. Sergi Ferrer, bona tarda.
25: El Cicle Cultural Escena Calella continua amb la seva programació aquest cap de setmana amb una proposta centrada en la dansa i el talent emergent internacional. Mozart Emotions és una de les produccions del programa d'alt rendiment en dansa, un projecte formatiu adreçat a joves d'arreu del món que reben una preparació intensiva en dansa clàssica i contemporània amb professionals i coreògrafs de prestigi. L'espectacle està inspirat en fragments de composicions de Wolfgang Amadeus Mozart i, segons el llibret, busca crear una atmosfera captivadora i plena d'emoció, endinsant l'espectador en un univers de sentiments i sensacions. La proposta està dirigida pel coreògraf Williams Castro i combina formació i escenari en una mateixa experiència artística. Les entrades es poden comprar a través del portal entrepolis.com i també a la taquilla de la Sala Mozart de Calella el mateix dia, una hora abans de l'inici de la funció.
3: I encara en cultura arriba una nova edició del Fefanet, el Festival Familiar de Canet de Mar, Ràdio Canet.
6: Arriba una nova edició del Fefanet, el Festival Familiar de Canet. Des d'avui i fins diumenge, Canet de Mar s'omplirà d'espectacles familiars per totes les edats i gustos, música, dansa, clown i teatre. En total són 12 espais escampats per Canet amb 12 companyies, 12 espectacles, una fira temàtica, una exposició, 4 instal·lacions participatives, 5 tallers i 5 cercaviles. El regidor de Cultura, Emili Sánchez, insisteix que aquest festival Mundial neix amb la voluntat d'obrir Canet a la resta del territori català.
9: No és només per la gent de Canet, és per tota la gent de la comarca, perquè en el fons la intenció sempre doncs, és vendre al poble, que Canet doncs, tingui aquesta imatge de poble doncs, on la cultura traspua per les parets i per qualsevol racó.
6: La inauguració del festival aquesta tarda serà amb la companyia de joves del Centro i Xaranga Màgic, i l'espectacle inaugural és Home amb Chris Clown. De cara a dissabte cal destacar la proposta escènica La Caixeta de la companyia Oloquer i Pinocchio de la companyia Roseland Musical. De cara a diumenge, dos dels plats forts són l'espectacle itinerant Transhumància de la companyia Chip Chap i el teatre per nadons Nayar.
20: I la Biblioteca de Palafolls estrena La Tribu Juganera, un nou espai de joc per a famílies. Melina.
27: Aquest divendres la sala infantil de la biblioteca es transforma per acollir aquesta nova proposta setmanal, La Tribu Juganera, una activitat que començarà aquest divendres i que es farà cada setmana de 5 a 7 de la tarda i que vol convertir aquest espai en un punt de joc obert on grans i petits puguin gaudir plegats. La iniciativa neix amb l'objectiu de crear un punt de trobada acollidor dins del municipi on les famílies puguin compartir temps de qualitat. A través d'una selecció de diferents jocs de taula i propostes variades es busca no només descobrir noves maneres de divertir-se, sinó també reforçar els vincles familiars a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca han informat que no cal fer inscripció prèvia per participar-hi. Els interessats només s'han d'apropar a la sala infantil en l'horari previst i deixar-se portar per la diversió i la varietat de jocs.
20: Gràcies. I a Tordera, la nostra dansa organitza demà una xerrada amb el constructor de tenores i tibles Miquel Puig de Llívol, Marc Tresserres.
29: Així és, l'entitat continua de celebració amb motiu del 50è aniversari i per demà hi haurà aquesta conferència de la fusta del ginjoler i de la sèrie Inox a la tenora, a càrrec del mataroní Construcció de Tenores i Tibles Miquel Puig de Llívol i Busquer. Puig de Llívol és un dels pocs constructors de tenores i de tibles que avui dia hi ha actiu a Catalunya. Ens amplia detalls Maria Vilageliu, que és el president de la nostra dansa.
10: Diguem-ne que aquest home, especialista en fer tenores, tibles i flautes barroques, segueix en el seu taller per aconseguir aquests instruments. Un ofici que, com sabeu, doncs està de baixa i s'està perdent. En tot cas, tindrem l'oportunitat de viure de primera mà doncs, el missatge, l'experiència d'un home que s'ha dedicat doncs, tota la vida, o almenys bona part d'ella, a la construcció d'aquests instruments.
29: Justament el mateix constructor explicava en el programa Això és Cultura de Ràdio Tordera aquesta setmana que afronta la xerrada com un col·loqui on tothom hi pugui preguntar.
11: No tinc res preparat.
12: Sempre no tinc res preparat, molt bé.
11: No, perquè hi ha una cosa molt important aquí. Com que és tipus col·loqui, la gent preguntarà.
12: Ah, molt bé.
11: Llavors, si tu preguntes, si tu et fas un guió per dir d'una manera, a veure, mira, et pregunto una cosa que no està, que tu no la tens. Ja tot és virtual, tota la conferència. En canvi, si vas sobre la marxa, ja vas sortint. Ja tinc prou estudiants que molts anys de no fer cap guió enlloc. I mira que n'he fet això. Aquesta ja pot ser la número 10 o 12.
29: L'esdeveniment serà demà a 6:45 de la tarda a l'esplai de la gent gran i l'entrada serà gratuïta.
20: I en esports, Malgrat de Mar acull els campionats a Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite. On a Malgrat?
28: Sí, més d'un miler d'esportistes de les categories a la B, juvenil, Fem 15 i Fem 19 i de la Copa Elite jugaran a hoquei entre avui diumenge a Malgrat de Mar, Tordera, Blanes, Lloret i Maçanet de la Selva. Els equips, els 8 millors classificats d'arreu de Catalunya de cada categoria, lluitaran per proclamar-se campions de Catalunya. Paral·lelament, es disputarà la Copa Elite de les categories a la B i juvenil. Es tracta d'una fase final per a aquells equips que han estat a un pas de classificar-se per al quadre principal del campionat de Catalunya. A Malgrat, els partits han començat a jugar-se aquest matí al pavelló municipal d'Esports, a l'Avinguda de Tarragona. Miquel Àngel Ruiz, regidor d'Esports, s'ha mostrat orgullós que el municipi pugui acollir aquest esdeveniment esportiu. Ruiz, que també ha agraït l'esforç del club Patí Malgrat, ha recordat que el malgratenc Nil Vergel és un dels jugadors que competirà als campionats de Catalunya i que ho farà amb el Barça.
13: Orgullosos, com a malgratenc, de poder inscriure aquest campionat. També gràcies al Club Patí Malgrat, amb l'esforç que ha fet per poder ser seu fa dos anys, amb les reunions que vam tenir tant amb el club com amb la federació. I bueno, és això, veurem hoquei del bo, del bo, del bo, però a nivell base. És el futur de l'hoquei català. Entre tots els equips hi ha un malgratenc, tot s'ha de dir, que ara jugarà, després de la tarda jugarà aquí, hi ha un malgratenc, que juga al Barça, que és en Nil Vergel. I, bueno, ja dic, com a regidor d'esports, és un orgull tenir aquests campionats aquí a Malgrat.
28: L'Ajuntament de Malgrat i la Federació Catalana de Patinatge tenen un acord signat per tal que el municipi sigui seu d'aquestes finals també l'any vinent.
20: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
4: De moment, continuem aquest migdia amb aquesta presència de núvols baixos. Són núvols poc importants, no han de deixar precipitació, però són núvols que fan que la temperatura ara aquest migdia doncs, no sigui tampoc massa elevada. I en conjunt tenim valors que oscil·len entre els 18 i els 19 graus aquí a la comarca. Aquesta tarda s'espera que a primeres hores de la tarda tinguem més estones amb sol, en qualsevol cas sempre en presència de núvols prims, mentre que, com més avanci la tarda, augment novament de la nuvolositat. Tot això amb unes

0: Aquesta inestabilitat ens acompanyarà més o menys fins a la mitjanit de demà a demà passat. Els vents demà seran fluixos, bufaran de component est nord-est, estones moderats a la tarda, i la situació marítima s'altera una mica amb maror a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, si fa no fa com les d'avui, pel que fa a les màximes, les mínimes una mica més altes perquè hi haurà més núvols a la matinada. Diumenge, canvi de situació, s'allunya la pertorbació, el temps serà estable, serà assolellat, baixaran les nocturnes, pujaran clarament les temperatures màximes cap als 24-25 graus, alguns valors, amb vent que bufarà moderat a la tarda de Garbí i amb una situació marítima que es mantindria dominada per la maror a marees de mar de fons. Per tant, podem dir que tindrem un cap de setmana amb dues parts diferenciades, amb un dissabte més complicat, amb pluges sobretot a la tarda, i amb un diumenge plenament estable i amb temperatures clarament més altes.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps. Cap de setmana passat per aigua. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem parlarem del Festival de Música Antiga de Tiana amb en Llorenç Blasi i en Pablo Acosta. També avui tenim cinema amb la Mireia González per repassar les estrenes més destacades de la setmana. Tot això aquí a l'Ona Maresme, només 3 minuts. No marxeu, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Doncs va, som-hi, anem amb les xarxes socials, amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda. Què ens expliques avui?
3: Doncs avui, primer, com sempre, passem pel Maresme, i és que diverses entitats i també partits polítics s'han sumat al manifest contra la celebració del Festival Neonazi a Santa Susana, i de fet parlàvem aquí a l'Ona Maresme per part dels nostres companys de Calella. Entre les últimes

0: Més incorporacions i a Esquerra Maresme i Regenerem-nos de Premià de Dalt. El manifest l'han impulsat prop de 400 entitats per tal que no se celebri a Santa Susana el festival Chaos in the Sun.
1: Molt bé, Melina, això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què és notícia?
0: En clau internacional hem de parlar de la Guàrdia Civil, que ha confiscat la partida de cocaïna més gran del món en un sol cop a l'Atlàntic, 30 tones. Les xifres parlen per si soles, i és que han agafat més de 30 tones, han confiscat més de 30 tones de cocaïna i han detingut un total de 77 persones en dues operacions contra el tràfic de drogues en aigües de l'oceà Atlàntic. Des del Ministeri de l'Interior han subratllat que el decomís de 30 tones al sud de les Canàries és, de fet, la major interceptació de cocaïna de tot el món en un sol cop policial. En roda de premsa per valorar les operacions, el ministre d'Interior s'ha mostrat molt satisfet amb la feina feta. Concretament, parlem del divendres 1 de maig, és a dir, la setmana passada va ser quan la Guàrdia Civil va interceptar a l'Atlàntic, al sud de les Canàries, un vaixell que transportava 1.279 fardells de cocaïna amb un pes de 30,2 tones i valorat en 812 milions d'euros.
1: Molt bé, i el tema curiós del dia?
0: Avui parlem d'economia, concretament de Bizum, perquè ha fet el salt del pagament entre particulars al comerç presencial. A més d'ajustar comptes amb els amics, a partir del 18 de maig es podrà pagar amb Bizum a les botigues i restaurants també a peu de carrer. Fins ara aquest mètode només estava disponible en compres per internet en l'àmbit professional i els establiments que l'utilitzaven ho feien de manera informal. Així, ara els consumidors tindran més opcions per pagar els seus tiquets. Si bé en un inici només es podia fer pels clients de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell, aquests ja han adaptat els seus sistemes. L'accés per la resta de consumidors serà progressiva fins a finals d'any quan es preveu que es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. L'ús d'aquest servei ha estat impulsat des de les mateixes administracions comunitàries perquè totes les transaccions de diners del continent es facin amb sistemes propis.
1: Melina, tu alguna vegada has pagat amb Bizum en una botiga o això encara no es pot fer?
0: De moment no ho he fet, però sí que les típiques paradetes amb fires d'artesania o així, a vegades, quan no porten el mini de Tàfon, aquest petitonet per pagar amb el mòbil, sí que han dit, ai, doncs fes-nos un Bizum. Uh-huh. I llavors ho he fet.
1: I què et sembla, doncs, ara que es pugui pagar amb aquest nou sistema doncs, de forma més extensa a les botigues i que es normalitzi, no?, bàsicament?
0: La veritat és que fantàstic, perquè a vegades és allò que no portes efectiu. La targeta, pel que sigui, el wallet del mòbil tampoc et funciona. Llavors agafes el Bizum, a vegades també va només amb un codi, no cal el número de telèfon, l'envies i ala, i ja ho tenen. Per tant, tot el que siguin més facilitats i que òbviament ens ajudin a pagar, doncs millor.
1: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies, no marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs digue'ns, Melina, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
0: Avui la pregunta del dia va per aquí, més o menys. De moment encara no es pot pagar amb Bizum oficialment, però sí que el que estem preguntant és si els nostres oients acostumen a pagar amb targeta.
1: Molt bé, per tant, amb Bizum no, eh? Preguntem si paguen amb targeta.
0: Així és, si són els típics que van sempre amb la targeta a tot arreu i porten monedes en comptades ocasions, com em pot passar a mi, o si al contrari sempre prefereixen anar amb diners en efectiu pel que pugui passar.
1: Fins i tot hi ha gent que ni la cartera, que va amb el mòbil directament i ja, doncs, ni monedes ni...
0: Jo s'ha de dir que ho faig.
1: Sí, vas amb el mòbil, per pagar?
0: És que a vegades em fa molta mandra haver d'agafar el bolso, el que sigui, o la cartera, llavors vaig amb el mòbil i pago. Hauria de portar diners en efectiu, no vagi a ser que vingui un apagón i em trobi que no tinc diners per pagar res,
1: sí.
0: Però de moment no m'hi he acostumat.
1: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies, ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
0: Fins ara.

0: Tiana tornarà a convertir-se aquest mes de maig en un punt de trobada per als amants de la música antiga amb una nova edició del Festival Tiana Antiga. Des del 23 de maig fins al 31, el municipi acollirà concerts medievals, renaixentistes i barrocs, activitats familiars i també propostes accessibles per tots els públics. Per parlar de tot plegat, ens acompanya avui en Llorenç Blasi i també en Pablo Acosta. Benvinguts a tots dos al programa.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: En primer lloc, us volem preguntar quin és l'esperit o la filosofia que defineix aquest festival, Llorenç.
1: Una mica tal com va néixer. Va néixer per poder difondre el que és la música antiga, interpretada sobretot amb criteris historicistes, i després doncs, amb instruments originals o rèpliques. No? I bàsicament la funció del festival és això, és difondre en directe doncs, la música interpretada amb aquests estils.
0: Mm-hmm. Aquest any, el festival dedica una atenció especial a Montserrat Torrent. Per què era important retre-li aquest homenatge?
1: És que, clar, es dona la benentesa de que justament enguany, que el mes d'abril, Montserrat Torrent ha complert la centena. O sigui, té 100 anys i és una dona extraordinària, no solament per haver arribat ja a aquesta edat, sinó perquè ha marcat les pautes de tot el que és la interpretació històrica, ha estat involucrada en reconstruccions d'òrgans històrics, sobretot el de Sant Felip Neri, que és una miqueta la seva culminació. I, en fi, perquè ha estat una intèrprete i una guia per tots els organistes del món, vaja. Perquè inclús ara encara té llista de concerts arreu d'Europa i encara està assajant una hora cada dia. Per tant, és un exemple i se li ha de retre un homenatge. Que, per cert, la Generalitat també ha contribuït a celebrar aquest any en vida.
0: Uh-huh. I què hi podrem veure dedicat a la seva figura?
1: El que li farem bàsicament és... Bon, hi ha una petita exposició on hi ha la seva vida i la seva història i la seva obra. Després també doncs, bueno, hi haurà una petita exposició en el vestíbul de la sala del Benis, que és on es farà tot. I nosaltres el que farem és justament, juntament amb l'Orquestra Barroca Catalana, fer-li un homenatge amb obres d'orgue, que és el seu instrument, no? Uh-huh. I la seva vida. Aleshores, serà una miqueta aquesta l'homenatge que li farem al festival com a festival, li fem aquest homenatge.
0: Uh-huh. Ara seguim aprofundint en el programa, no? On, doncs, una mica què es farà i què no, però deixa'm que també us pregunti, perquè avui en dia hi ha molts festivals de música, és una tendència a l'alça, però festivals de música antiga no n'hi ha gaires. De fet, jo només conec aquest, de Tiana. Per tant, expliqueu-nos una mica per què el feu, des de quan el feu, poseu-nos en context, Pablo.
2: Doncs, a veure, sí que n'hi ha festivals de música antiga. Sempre als que ens agrada molt la música antiga i es dediquem a això, sempre ens agradaria que hi hagués més. Però sí que és cert que al voltant de Barcelona no. Eh? O sigui, a Barcelona sí que hi ha espais per la música antiga, especialment el festival que organitza l'Auditori. Però, bueno, al Palau també moltes vegades venen grups especialitzats, però festivals així d'aquest tipus no tenim massa, eh? Per tant, és una molt bona oportunitat, no només per l'àrea de Tiana, sinó també per Barcelona i zones properes, per poder gaudir d'aquest tipus de festival, que no és simplement anar a un auditori, uh-huh, sinó que és una mica algo més, una experiència una mica més, bueno, més profunda, no? De, com ha dit el Llorenç, investigar els orígens de la música, la interpretació històrica, els instruments originals, en un ambient una mica més proper, una mica més, no sé com dir-ho, o sigui, més que ens acompanyem entre tots, eh? És com una cosa més... bueno, un altre esperit que no és el de les grans sales de concert, eh? Que sempre això és molt atractiu en aquest nivell. Sí, sí.
0: Hem de destacar també un dels concerts, el Goig de l'Ànima, que serà un dels plats forts d'aquesta edició. Què destacaríeu d'aquesta proposta?
1: Bé, precisament és el concert homenatge a la Montserrat Torrent. I justament destaquem, bueno, aquesta dualitat que hi ha en el barroc, Bach i Händel, com a grans autors d'obres importantíssimes, no? No solament les obres en si, sinó el que han representat per la història de la música. Aleshores, Té la particularitat de ser un concert amb el que s'anomena orgue obligat. O sigui, ha d'haver l'orgue, tant sí com no, i a més, amb figures destacades del panorama, ja no dic espanyol, sinó europeu i pràcticament mundial. Uh-huh. Tenim el concertino de Manfredo Kramer, després la soprano de la...
2: Lídia Vinyes.
1: La Lídia Vinyes Curtis, i també hi ha l'oboista, ara no me'n recordo l'oboista, com es deia.
2: Som intèrprets a nivell internacional, sense dubte. És una gran sort poder tenir-vos aquest any.
1: No, i aquí festival. aquí propet.
2: Sí, clar. Exactament.
0: Mm-hmm. El festival arrencarà amb Entre Bascant i també una proposta vinculada a la música medieval i la figura del Cid. Expliqueu-nos una mica, doncs, en què consisteix.
2: Bueno, aquest any és interessant també per nosaltres que l'obertura del festival es farà al carrer, el dissabte 23 a 12:15, a la plaça de la Vila de Tiana. Es presentarà el festival i es farà amb la intervenció d'Entre Bascant, que és un grup dedicat a la música de l'edat mitjana. I, bueno, esperem que sigui una manera també de fer una crida a tota la població perquè pugui veure quin tipus de música volem oferir, no?, com dintre de la programació del festival, i crec que serà molt bonic, molt interessant, com una mena d'una obertura molt, molt atractiva. I després el mateix grup Entre Bascant farà el seu concert oficial, per així dir-ho, a les 7 de la tarda a la sala Albéniz, que és la sala on fem els concerts, ja amb un programa molt, molt, molt interessant dedicat al Cid. Uh-huh. I que creiem que pot ser superinteressant perquè, a més, quan comptem, com ha dit el Llorenç i he dit abans, amb instruments que són reproduccions dels instruments de l'edat mitjana. Uh-huh. I no és tan habitual poder veure aquests instruments en directe.
1: A més, aquest concert té aquell punt molt... no sé com dir-ho, o sigui, aprofitant la vinentesa, no? O sigui, el Cid va viure al segle XI i el Cantar del Millor Cid es va fer cap al segle XIV. Llavors, aprofitant això, doncs el grup Entre Bascant, dintre de la seva recerca del repertori, ha fet un recorregut, ha anat fent el recorregut del destierro que hi havia del Cid, i ha anat buscant i trobant el que s'anomena les músiques de frontera. I això ja ho deixo aquí perquè la gent se'n senti...
2: Que vinguin i que s'acabin d'enterar del
1: cap. A més, amb l'al·licient aquest que dèiem, que els evidentment, instruments de medievals o n'hi han pocs o no n'hi han, i si estan en els museus. Clar. Per tant, aquestes rèpliques ens pot donar pas a entendre una miqueta com i qui ho tocava, això.
2: Sí, és un concert que barreja veu, també, i música instrumental, vol dir, també hi ha cantants. Uh-huh.
0: No. Més enllà dels concerts i del programa, creieu que la música antiga viu un bon moment actualment a Catalunya?
1: Mira, el festival fa 26 anys que està fet. Bueno, que el fem, vaja. Uh-huh. I jo et puc assegurar que hi ha interès. El que passa que... diguem, la gent que li agrada la música hauria de fer un pas més en el sentit de no consumir, sinó interessar-se per la música. Perquè moltes vegades hem sentit peces, doncs, fins i tot amb cantants moderns, doncs, que fan peces del renaixement anglès, com el Dowland, l'Sting.
2: Sí,
1: l'Sting. És un exemple. Volem dir que és una música contemporània, i el fet de buscar la interpretació com més a prop possible és aquest punt de contemporaneïtat que la fa vigent. Uh-huh. I per això cada vegada s'està animant més la gent a fer aquest pas de no escoltar i consumir, sinó interessar-se pel que és això.
2: A més, és una música que demana una certa tranquil·litat. Vol dir, avui dia, per això el que diu el Jonès és molt interessant, perquè hi ha interès perquè vivim un món molt ràpid, no? Uh-huh. I aquest tipus de música, que també, per això és el que te comentava, d'aquest tipus de festival, també t'obliga una mica a aturar-te i a dedicar una estona a escoltar, a sentir, a veure coses... bueno, que del passat, i que són part de la nostra cultura, de la nostra tradició, i crec que la gent s'ha de bueno, crec que és un... falta aquest punt, no?, una mica. O sigui, que sí que hi ha interès, sí que hi ha festivals, sí que hi ha certa activitat, però potser hi ha una part de la població, i aprofitem això per animar la gent, uh-huh, que encara no conec que aquesta música li pot donar sortida a una, bueno, a un desig que teníem avui dia, que estem tots estressats, tots en un món hiper, no sé com dir-ho, sí, hiperestimulat, i que això pot ser també una manera de trobar un punt de connexió. Avui, com sempre passa amb la Rosalia, que sembla que la Rosalia ha inventat una mica l'espiritualitat, que a mi m'agrada molt la Rosalia, però vol dir que hi ha molta gent, hi ha molts llocs on podem connectar amb aquesta manera de sentir una mica de més profunda, més espiritual, més transcendental, i aquest tipus de música, això segur que el que vingui als concerts trobarà aquest món.
1: Jo aprofito per dir que, a més, dona peu a entendre l'entorn de quan es feia la música. I en aquest sentit, nosaltres, cada any, surt un pastís que es diu el Visigodí, que és justament una recepta del segle XIV. Mm-hmm. Bueno, una reinvenció, evidentment, perquè no sabem tampoc com eren les cuines que es menjaven. Tenim la recepta i prou, no? I la música antiga dona això, possibilitat a entendre què és el seu entorn.
2: No tenim un espai del Renaixement, però tenim també la sala del Benit, que és... Si no coneixem aquest... Si és una sala molt bonica, molt interessant, una mica desconeguda, potser, i per la gent que ha vingut, no, clar, però que també és un reclam, perquè realment mereix la pena, l'espai és preciós.
0: Doncs Llorenç i Pablo, animem a tothom de la comarca del Maresme que s'animi, doncs, a venir a aquest Festival de Música Antiga de Tiana. Si voleu, breument, recordem les dates perquè no se'ns escapi i ho puguem apuntar al calendari.
1: Són els dos darrers caps de setmana de maig, 23, 24, 30 i 31. I també hi haurà un taller de l'abuela Vihuela, per que és familiar, on pares i fills podran gaudir de construir fins i tot una vihuela, que és l'àvia de la guitarra.
0: Molt bé, perfecte. Sí. Doncs,
1: entre altres coses, vull dir que mirin, que entrin al tianantica.com, que és
0: i poden veure tot el que es farà.
2: Tota la programació i tots els detalls.
0: Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé i que sigui tot un èxit. Gràcies.
2: Us esperem.
1: Això esperem.
2: Adéu.

0: gràcies. Acomiadem els convidats que acabem de tenir sobre aquest festival de música antiga. Ràpidament anem a fer el tal dia com avui amb en Marc Tres Serres. Marc, bona tarda des de Tordera. Com va aquest divendres?
1: Bona tarda, Gemma.
0: Què tal
1: Molt
0: els
1: bé, ànims? Amb ganes, sí, amb ganes ja d'enllestir-lo, tot i que, evidentment, també de fer un bon anar a Maresme, que ja ho has dit abans, que hi ha molt de suc, encara també a la segona hora.
0: Molt bé, doncs, si et sembla bé, comencem destacant els cantants o les personalitats famoses que avui fan anys. Endavant.
1: Sí, justament, ja ho deies bé, cantants en aquest cas. Avui, a Marta Sánchez, i membre del grup Olé Olé, que també és compositora, avui fa 60 anys, i a més, també és l'aniversari del guitarrista Joe Bonamassa, el nord-americà i cantant de blues, arriba avui als 49 anys. D'altra banda, avui, 8 de maig, Gemma es commemora al final de la Segona Guerra Mundial a Europa, és quan l'exèrcit nazi es va rendir el 1945 i, per tant, se celebra el Dia de la Victòria Europea i també és el Dia Mundial de la Creu Roja, el Dia Mundial del Càncer d'Ovari i el Dia Mundial del Burro.
0: Ah, del burro de l'ase, no?
1: Bé, en aquest cas, clar, jo diria, no sóc molt expert en animals, però diria que hi ha un matís, no el sé explicar, però entre el burro i l'ase.
0: Ah, sí.
1: En aquest cas era el burro. Per tant, el nostre burro català, avui li donem l'enhorabona, també.
0: També, també. Molt bé, doncs interessant, eh? És el Dia Mundial de la Creu Roja, del càncer d'ovari, del burro, i hem felicitats, doncs, a les persones famoses que fan anys més coses.
1: Va, com sempre, efemèrides, tal dia com avui, l'any 45, toquem una mica d'història, té lloc la massacre d'Argèlia. Lo curiós i trist és que tot va ser provocat per una manifestació que celebrava el que hem dit abans, l'acabament de la Segona Guerra Mundial. Un noi jove que duia una bandera argeliana prohibida per les autoritats franceses, que era qui colonitzava aquestes últimes dècades, aquella època, més ben dit, Argèlia, va ser assassinat per la policia francesa que ja hi havia al país. Recordem que la població algeriana, doncs, com dèiem, vivia sota el colonialisme francès i després d'això, molta part de la població es va enfadar, evidentment, i els disturbis van provocar que l'exèrcit i les milícies franceses ataquessin i matessin a milers de persones. De fet, s'estima unes 40.000. Evidentment, lluny d'aturar el moviment independentista, això va fer reforçar el sentiment anticolonial i va conduir, finalment, a la guerra d'independència contra França, que va començar el 1954 i, per fi, Argèlia, el 62, va aconseguir la independència.
0: Molt bé. Marc, més efemèrides.
1: Doncs acabem, com sempre, Gemma, amb la musical. L'any 1970, els Beatles publiquen el seu últim àlbum, Let It Be. Com que John Lennon i Paul McCartney no es portaven gens bé, dos dels membres del grup, va demanar-li Lennon a un dels productors més importants de l'època, Phil Spector, a les esquenes del seu company Paul McCartney, que li produís aquest àlbum d'una manera més experimental. És a dir, Lennon no volia a la seva manera i de forma egoista fer un àlbum d'una manera diferent respecte al que volien els seus companys i McCartney. Així que el 2002, McCartney, quan també es va enterar que havia passat això i la relació ja estava totalment trencada, va dir, saps què? Recuperem les cintes originals i ja edito una versió de l'àlbum Let It Be, que en aquest cas seria Naked.
0: Doncs, vale, i escoltem una mica aquesta cançó, no?
1: No, en aquest cas escoltarem Get Back, que és una també de les cançons de l'àlbum de Let It Be. Ja veureu els oients segur, i tu també, Gemma, que l'heu escoltat més d'una vegada.
0: Doncs va, sentim un tros.
1: Bé, aquesta que estem escoltant és Let It Be.
0: És Let It Be, en Joan no sap.
1: Sí, aquesta és Let It Be, no passa res, és igual, és una de les més famoses, òbviament, també, igual que Get Back.
0: Clar, a mi m'ha sorprès, no?, aquesta picabaralla que has comentat entre els dos artistes, entre Lennon i McCartney. Per què es van barallar, tu ho saps, o no?
1: No, això és una cosa que ja sé que sempre hi havia hagut, malauradament, aquesta batalla i que per això va acabar més aviat del que s'esperava els Beatles, però no sé si el nostre company en Sergi sí que ens en pot donar algun detallet més.
2: No té més secret que detalls de producció. És a dir, McCartney volia d'una manera, Lennon d'una altra, i no s'entenien. També, per molts, l'entrada de Yoko Ono a la relació amb John Lennon no va acabar d'anar bé per la banda.
0: Ah.
1: Quina llàstima.
0: Sí, doncs que estrany, no? Pobre Yoko Ono, potser era problemàtica.
2: De fet, sí, i la cançó que escoltem, com a curiositat també, el piano que escoltarem és de Billy Preston, considerat el cinquè Beatle, juntament amb George Martin, que va ser el productor dels Beatles durant molts anys. Llavors, res, petit detall, que sigui considerat un cinquè Beatle. Billy Preston.
0: Curiós. Doncs companys, amb la música dels Beatles, si us sembla bé, arribarem al punt de 57, a no ser que vulgueu comentar alguna cosa més.
1: No, jo justament amb en Sergi estava parlant per privat dels Beatles. Jo sé que a ell li agraden molt i a més, quan hem dit, hosti, aquesta cançó pot ser bona, i evidentment amb ganes de gaudir-la.
0: Molt bé,
2: doncs, i tant que sí.
0: Escoltem els Beatles i nosaltres ara tornem a l'Ona Maresma. Fins ara, companys.
1: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona a Alacant que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
2: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
1: I els sindicats convocants a les vagues educatives reclamen la dimissió del director de la policia, Joan Lluís Trapero, i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades infiltracions de Mossos en una assemblea de treballadors i, si es confirmen, consideren que s'han de produir cessaments. Escoltem el portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
1: I els metges tornant a la vaga el dia 20 de maig i serà la 11a jornada de mobilització des de l'octubre. El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. I a les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alçalamirada.cat des d'aquesta tarda i fins al dia 17 de maig. I des d'avui i fins diumenge a Terrassa es vesteix del 1900 i es que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles amb aquesta ciutat. Hi ha més de 330 activitats.
4: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
5: Som-hi, seguim avançant quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit és el moment de remenar entre els arxius de la comarca del Maresme. Jordi Pratsavalls, bona tarda. Què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs avui ens fixem en l'Alt Maresme, perquè era un 8 de maig, però de l'any 1997, quan Malgrat de Mar inaugurava el seu passeig marítim. Un acte popular i festiu que va servir per presentar oficialment aquesta obra que convertia la façana litoral del centre urbà en un passadís sinuós i atractiu amb tota mena de serveis. La delegada del govern central a Catalunya de l'època, Júlia García Valdecasas, va ser l'encarregada d'encapçalar la comitiva de personalitats en la qual també hi havia la majoria d'alcaldes, doncs això, de l'Alt Maresme. També hi van ser presents la cap de serveis de projectes i d'obres del Ministeri de Medi Ambient, Ana Maria Castanyeda, que ha estat la directora de l'obra, o que va ser la directora de l'obra, i el director de la demarcació de costes del Ministeri de Medi Ambient de Catalunya, Manuel Novoa. La celebració va començar a les 7 de la tarda, puntual, amb l'arribada de la delegada del govern a Malgrat de Mar. Després d'assignar en el llibre municipal, Júlia García Valdecasas va iniciar un recorregut pel nou passeig des de la Riera de Sant Genís fins a la plaça Rodona. L'alcaldessa de Malgrat, llavors Conxita Campoy, exercia d'anfitriona i va fer les explicacions oportunes a la comitiva de polítics i membres de diferents administracions. La festa inaugural va tenir protagonistes de luxe. Els centenars de malgratencs que van assistir a l'acte van gaudir d'un bon espectacle amb un cert caire de festa major. Les actuacions les van iniciar el grup brasiler Inae Brasil, acompanyats per les mulates del programa de TV3 del Força Barça. Ben entrada la nit, la celebració va continuar amb l'espectacle de llum i color dels comedians. El punt i final a la inauguració es va posar amb un aperitiu popular i rom cremat per a tots els assistents. Gemma.
5: Molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
6: Fins ara, gràcies.
5: I torna el Canet m'atrapa. Un total de 43 artistes exposaran les seves obres d'art en 43 establiments comercials a Canet fins al 18 de maig. Enguany la proposta s'inspira en les muses i s'hi poden veure pintures i també escultures d'artistes locals. Ràdio Canet.
0: Si heu anat passejant per Canet, us heu pogut trobar als diferents comerços tot d'obres d'art d'artistes. Una nova edició del Canet m'atrapa està aquí, una edició inspirada per les muses. En parlem amb la Nieves Martínez, membre de Mares Malabaristes, que organitza tot aquest patracol. Hola i benvinguda, Nieves.
7: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
7: Molt bé, aquí m'he escapat una miqueta.
0: Molt bé, ben fet. A veure, com deia, aquesta és una edició inspirada per les muses, oi?
7: Sí, correcte.
0: Explica'm a què es deu aquesta visita de les muses.
7: Doncs mira, la veritat és que tenim un grup d'artistes de Canet, que a més tenim un bon grapat de persones que es dediquen tant a nivell professional com a nivell amateur a fer coses meravelloses, i sempre fem una mena, una mica abans de l'edició del Canet m'atrapa anual, el que fem és una mica de sondeig per veure quina temàtica volen escollir. I l'any passat es va escollir una, però la de segona va quedar les muses, amb molt poqueta diferència de vots interns. I llavors van dir, ja que va quedar tant a la part, doncs van decidir que aquest any es mereixien les muses ser protagonistes.
0: Mm-hmm. I per què les muses han de ser protagonistes del Canet m'atrapa? Què aporten les muses?
7: Aporten inspiració. Sense elles no n'hi hauria art, no?
0: Bàsicament
7: seria aquesta. Que és veritat que no és una frase meva, però es diu, no?, allò de que les muses existeixen però t'han d'agafar treballant. Doncs una mica això també.
0: També. Les muses és com el vehicle conductor d'aquest Canet m'atrapa. Quants anys porteu ja?
7: Doncs portem 6 anys amb el Canet m'atrapa. La veritat és que és una proposta que sempre té molt bona acollida, tant en els artistes com en el comerç. La veritat és que això es va iniciar una mica per promoure el comerç local després de la Covid del 2020, i una mica ho van donar aquesta volta perquè la gent no es quedés sense poder veure art i també que descobrís una mica el comerç que tenim a Canet. Sí que ens agradaria que tot el comerç tingués una obra d'art. És impossible perquè n'hi ha molts més comerços que artistes, però sí que intentem com a mínim que n'hi hagi una representació, i a més intentem també parlar amb el comerç per veure quin li va millor, quin no, perquè a vegades també per temes d'espai és una mica més complexa. Per exemple, aquest any hem hagut de fer un parell de canvis dintre del recorregut per el tema també de les mides dels quadres o de les peces que s'exposaven, però tot solucionat.
0: Val, doncs si et sembla fem un repàs d'aquest recorregut per on podem anar, quines obres podem veure.
7: Perfecte. Doncs sempre tenim una mica de referència tant la biblioteca com la Casa Museu, que són dels dos grans puntals, no?, d'aquest recorregut o el tret de sortida, però intentem una mica que n'hi hagi a tot arreu perquè la gent hagi de passejar per tot arreu. Llavors tenim tot el que és la Riera, com dic, la biblioteca i la Casa Museu també, la Riera Buscarons, tenim també a la Riera Gavarra, a la part de dalt tenim Ronda Doctor Anglès, hem afegit algun comerç d'aquesta part que no havia participat en edicions anteriors, carrer Ample, una mica també algun carrer addicional, com el carrer Avell, com el carrer Nou. Intentem, com dic, com a mínim, que n'hi hagi un tastet de tot dintre de lo que és el mapa del nostre municipi, doncs perquè la gent hagi d'anar una mica a fer la volta. També dic que aquest any m'ha afegit la Riera Lledoners, era una riera que no n'hi ha un comerç com tal, però sí que està l'Associació de Veïns de Lledoners 360, que s'han implicat aquest any i també participen. Participen a nivell col·lectiu, doncs es posant a les seves finestres doncs, alguna peça inspirada en les muses. Aquí sí que no n'hi ha un artista local allà, sinó que una mica ells mateixos dintre de la riera, com ja en van fer els pessebres al Nadal, doncs una mica tindran alguna peça.
0: Són 43 establiments, per tant, 43 artistes, 43 obres d'art que s'exposen. La decisió de on va cada obra, o sigui, cada obra té el seu comerç. Cada comerç decideix quina obra vol o està com
7: lligat? És un sorteig. Es fa internament, en el sentit de una mica el que toca, val? Per què? Doncs una mica perquè n'hi hagi una rotació. Sí que és veritat que aquest any, de manera casuística, en un parell o tres han coincidit en el mateix lloc de l'any passat, però normalment això no hauria de passar, però bueno, ha sigut casualitat. I sí que és veritat que després n'hi ha unes peces que sí que saben que són de gran format, que aquesta, per exemple, la que sempre va a la biblioteca, és de, en aquest cas és de Ramon Falcón i Marta Teixidor. Sí, llavors tenen un format molt gran i aquí sí que busquem un espai adient, perquè ja sabem que bueno, que som d'això, d'un gran format. Però salvo petites excepcions, com la d'aquest any de la Casa Museu, que també està un company que és pintor, que es diu Didac, que són unes peces també de gairebé 2 metres, clar, n'hi ha aquest tipus de peça, sí que hem de buscar nosaltres una mica l'espai adient, però la resta, que són mides o obres d'un format més petit, és una mica un sorteig precisament doncs aquesta gràcia, no? d'estar exposat doncs potser una botiga d'animals, per exemple, o un restaurant o una botiga d'ungles, per posar un exemple, no?
0: Déu-n'hi-do. I llavors, més o menys, quines obres podem veure allà? Perquè les obres són sempre noves o hi ha...
7: No, hi ha una mica de tot, perquè és com tot. N'hi ha artistes que potser fins i tot aquestes peces, si algú les vol comprar, doncs li posen un preu a la botiga o lo deixen allà, el contacte. Hem de dir que totes les obres estan identificades. Si nosaltres fem una cartela en la qual es posa el nom de la persona, bueno, o el nom artístic de la persona, el contacte si ho vol deixar i una mica la tècnica que ha fet servir. Això sí, sempre està al costat de l'obra. I després, dintre d'això, doncs, n'hi ha diferents. Majoritàriament, sí que és veritat que el gran gruix és la pintura, però trobem molta escultura també, i fins i tot, per exemple, a una de les botigues, que es diu el Girasol, doncs els alumnes de l'entitat de collage fotogràfic han fet unes peces, fan una mica un recull de tot el que han fet durant el curs i ho es posen allà. Aquestes peces, per exemple, no estan en una venda, però sí que és doncs, una peça d'inspiració, també.
0: El que queda clar és que amb iniciatives com aquestes es demostra una cosa, i és que Canet té molts artistes, molta gent que té aquesta pulsió artística que necessita treure endavant, no, Tinyeves?
7: Sí, bueno, estem només molt contentes perquè, com dic, n'hi ha artistes doncs, reconeguts dintre d'aquest gruix, però també tenim artistes doncs, molt nòvels, molt jove, que comença a... I és una manera també d'incentivar ja no només el comerç, que evidentment, com dic, sempre té una gran acollida perquè, bueno, doncs és una visibilitat que donem extra, però sí que és veritat que aquesta gent jove veure exposat, que a vegades costa, no?, que potser facin una exposició, però sí que veure o passejar pel carrer, veure que estan exposats i poden ensenyar a la família o als amics, doncs és una cosa que els agrada molt i els incentiva per continuar dintre del món de l'art.
0: Això és el Canet m'atrapa, el podreu veure, ja està, ja si visiteu Canet, ja si passegeu per Canet, ja veureu que ja trobareu totes aquestes instal·lacions artístiques en els comerços, i això estarà fins al 18 de maig. Nieves, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i que les muses segueixin inspirant-te.
7: Sí, gràcies. Igualment afegir una coseta molt petita, que és el recorregut, els triptis del recorregut, ja estan des d'aquesta setmana, des de dilluns, tant a la Casa Museu com a la biblioteca. Són els dos punts que si algú vol agafar el tríptic per fer tot aquest recorregut, a part del nostre Instagram, evidentment, ja crec que l'Ajuntament també l'havia publicat, però físicament els tríptics ja estan disponibles des de, com dic, el dilluns passat, a la Casa Museu.
0: Fantàstic.
7: O a la biblioteca de Canet de Mar.
0: Doncs allà que anirem. Una abraçada. Gràcies.
7: Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies.
5: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González i amb Martí Capçada. Som-hi.
8: Doncs sí, així és, Gemma. Com cada divendres anem a fer un petit repàs de les recomanacions que ens porta la Mireia al cinema i també a les plataformes. Així que donem la benvinguda. Bona tarda, Mireia.
9: Bona tarda, com esteu?
8: Molt bé, amb ganes de que ens facis 5 cèntims de veure qui no tingui plan per aquest cap de setmana o per la setmana vinent, què li recomanem per anar a veure el cine. Crec que, si no m'equivoco, per al cinema tenim dues propostes, correcte?
9: Sí, tenim dues propostes i la primera d'aquestes propostes és Les ovejas detectives, que és una comèdia britànica que arriba aquest divendres i que està protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson. Cada nit un pastor llegeix en veu alta un assassinat misteriós al seu ramat d'ovelles. Quan un dia el troben mort, les ovelles se n'adonen que ha estat assassinat i intenten resoldre el cas. És una pel·lícula basada en la novel·la de Leonie Swann i que bé, doncs, és bastant divertida i per aquests que els agrada, doncs, les històries de misteri, també.
8: Carai, és una mica sorprenent perquè, clar, parlem d'una pel·lícula en part detectivesca, així d'un assassinat, com has dit, o d'un cas, però ho investiguen unes ovelles, però ovelles que cobren vida, bueno, vida, vull dir que parlen i són com humans, o com va la cosa?
9: Sí, són unes ovelles animades, de fet, doncs, barreja el que és les ovelles animades amb personatges de carn i ossos, com el cas dels personatges que interpreten el Hugh Jackman i l'Emma Thompson.
8: Carai, doncs només per la peculiaritat crec que ja valdrà la pena acostar-nos a donar-li una oportunitat a les ovejas detectives. Ens anem a la segona proposta, Mireia, si et sembla, que parlem de couture o alta costura.
9: Sí, en aquest cas ja canviem completament la història. És un drama francès d'històries entrecreuades que està escrit i dirigit per Alice Binocourt i protagonitzat per Angelina Jolie. En aquest cas, doncs, ens situen en plena voràgina de la Setmana de la Moda a París. Els camins de tres dones s'entrecreuen, els d'una directora nord-americana de cinema, una jove model del Sudan i una maquilladora francesa que treballa a les desfilades.
8: I aquesta l'has vista tu o encara no?
9: Encara no he tingut temps perquè arriba avui aquest divendres al cinema.
8: Ah, sí,
9: espero veure-la. Són estrenes, sí, són d'aquest divendres.
8: Ah, molt bé, molt bé. O sigui, acabades de sortir del forn, ens portes?
9: Com qui diu, sí, com qui diu, recent sortides del forn.
8: Tu, Mireia, ara, a banda de les pel·lícules, què ets més, d'anar al cinema entre setmana o t'agrada més el cap de setmana, que ja hi ha festa i potser vas més tranquil·la? Quin dia és el teu preferit?
9: A mi m'agrada més el cap de setmana, perquè és més de cinema, no sé com dir-ho. Després, entre setmana costa una miqueta trobar el moment per anar-hi, per tant, és cap de setmana crec que és ideal més per anar al cinema, però bé, també està bé el que es pugui anar entre setmana és molt bona pensada, també.
8: Clar, diria que entre setmanes, si no m'equivoco, hi ha el dia de l'espectador, el dimecres, que surt una miqueta més barat, o... Bueno, això segons el gust de cadascú, però jo també em quedaria amb anar al cap de setmana, eh?
9: Sí, sí, que a més les estrenes sempre arriben al cap de setmana, si hi ha festius una miqueta abans, però és quan arriba la nova fornada de pel·lícules noves, llavors potser és millor cap de setmana per veure-les de primera mà, ja.
8: I aquesta setmana tenim les Ovejas Detectives i Alta Costura, com ben s'has explicat tu, Mireia. Canviem d'àmbit, si et sembla, i ens anem a les pel·lícules en streaming, que ens portes tres propostes per qui no li hagin convençut aquestes dues, tot i que crec que alguna segur que sí. Doncs, a veure, per quina comencem? Per Esa Cosa Con Alas, si no m'equivoco?
9: Sí. És un títol molt peculiar que ha arribat a Filmin i Movistar Plus. En aquest cas és un drama psicològic britànic que està dirigit per Dylan Souter i que també fa de guionista, i es basa en la novel·la de Max Porter. El protagonista és el Benedict Cumberbatch, el protagonista, recordem, de la sèrie Sherlock. Aquest actor interpreta un home que acaba de perdre inesperadament la seva dona i que també perd el control de la realitat quan comença a veure cantonades estranyes a l'apartament que comparteix amb els seus dos fills petits. És a dir, és una pel·lícula que barreja una miqueta el drama psicològic, també doncs una miqueta aquestes coses que passen, no?, que succeeixen, que juguen una mica amb la realitat. Una pel·lícula una mica així estranya, podríem dir, però bé, l'actor és molt bo i doncs, també la destaquem aquesta setmana.
8: Sí, em dóna la sensació, jo ja saps, Mireia, que faig aquesta secció, però no és la meva especialitat al cinema, però diria que a l'actor aquest de Sherlock sempre li donen papers de detectiu, no? És com que ja ha agafat el personatge aquest més enllà de la sèrie de Sherlock.
9: Sí, sí, sí, és un actor, a més, el rostre que té és molt peculiar i crec que hi ha certs personatges que li escauen molt bé. I un és el de detectiu, perquè està excel·lent a Sherlock, però també ha fet altres pel·lícules, que també, per exemple, El poder del perro, que és una pel·lícula que va anar als Oscars ara farà, no sé si 3 o 4 anys, que també estava molt bé, que ell era el protagonista, i aquesta que arriba ara també. I la sèrie, no oblidem, la sèrie Eric de Netflix, que també té un personatge que s'assembla molt al de aquesta pel·lícula.
8: Fixa't, que els actors a vegades els hi costa sortir una mica del paper que els encasillen. I ja abans de canviar de proposta, crec que la pregunta és inevitable. No sé si ens la pots contestar perquè potser ens fas algun spoiler, però què és Esa Cosa Con Alas? A mi se'm passa pel cap un ocell, però no ho sé.
9: Sí. Bé, és alguna... Direm només que és alguna cosa que ell veu. Així ho deixem en punts suspensius per no esgarrar la pel·lícula a ningú. És una cosa molt psicològica, diguéssim.
8: Molt bé, m'agrada. Doncs, Mireia, passem, dit aquesta pel·lícula, que, com hem dit, la podem veure a Filmin o a Movistar Plus, passem a la quarta proposta del dia, que parlem de Sketch, Cuidado con lo que dibujas.
9: Sí, aquesta història és una pel·lícula d'aventures infantil, que és nord-americana. Es pot veure a Amazon Prime Video, a Rakuten TV, a Filmin i a Movistar Plus. En aquest cas, doncs, ens diuen que quan els peculiars dibuixos d'una nena cobren vida, deixant un reguitzell de caos al darrere, una família en dol ha d'unir forces per lluitar contra ells. És una història, podríem dir, infantil, més per tota la família, que també està molt bé.
8: Molt bé, de moment et quedes amb alguna preferida o acabem amb la cinquena proposta i després ho comentem millor, potser?
9: Sí, acabem amb la darrera, que és l'última que portem aquesta setmana, que és Influencers, que és una pel·lícula que es pot veure a Movistar Plus. En aquest cas és un thriller nord-americà que es presenta com la seqüela d'Influencer del 2022. En aquest cas està dirigida i escrita per Curtis David Harder, que també es va dirigir la primera part, i està protagonitzada per Georgina Campbell. En el sud de França, la terrorífica fascinació d'una noia per l'assassinat converteix la seva vida en un caos. És a dir, aquesta noia doncs és una influencer que està fascinada per els crims.
8: És a dir, no pensava així per al títol, pensava que seria potser un o inclús una docu-sèrie dedicada als influencers, ara que està molt, molt de moda, però parlem de també d'un assassinat, i d'un cas d'una noia que el vol poder intentar descobrir pel seu propi compte.
9: Sí, és un tipus de pel·lícula que fa més un retrat de la persona, de la noia aquesta, que bé, està fascinada, i això li fa investigar i al mateix temps doncs, li comporta uns riscos per la seva vida, evidentment.
8: M'agrada també la trama. Ja comentem més d'un cop que aquí en aquesta secció que totes aquestes pel·lícules de detectius, de casos i això, sempre estaran al capdamunt de la llista a l'hora d'escollir-les. Les trobo molt, molt interessants. Ara sí, Mireia, acabada la llista d'avui, amb quina et quedes tu? Si és que et pots quedar amb una.
9: Jo estic entre les Ovejas Detectives, que em crida molt l'atenció, que he vist el trailer i em sembla molt bona proposta, i també aquesta darrera, Influencers. A veure què tal.
8: És a dir, seguim amb tema d'aquests, de detectius i d'intriga.
9: Sí, totalment.
8: I què et volia dir, Mireia? Passada ja les propostes que ens has vingut a portar avui, vam comentar fa uns dies una pel·lícula que està tenint molt de rebombori, que és la de Michael, que ho està realment petant i ens la vas portar. No sé si has tingut l'oportunitat d'anar-la a veure.
9: Encara la tinc pendent, però és veritat, està sent tot un èxit. De fet, la crítica no l'ha abraçat gaire, però com que és un biòpic, un drama biogràfic que la família doncs, li ha posat molt d'interès, ha tingut un èxit brutal a nivell de taquilla que està arrasant. I bé, doncs, és una proposta que al públic doncs, li ha agradat moltíssim. Recordem, es va estrenar el 22 d'abril i està sent tot un èxit ara.
8: Ah, però a nivell de crítica dius que no, que no ho ha acabat d'acompanyar-ho.
9: A veure, pel que jo he llegit, és més èxit de pública que de crítica. Suposo que és perquè potser esperaven una mica més de... entrar molt més a la part fosca per entendre'ns de Michael Jackson, però hem d'entendre que és una pel·lícula que ve amb el recolzament de la família. Per tant, segons quins temes, potser no els hi interessa tocar-los. I això fa que potser hi hagi una mica de decepció en algun sentit.
8: Doncs, Mireia, esperem que en les pel·lícules que ens has portat aquesta setmana la crítica sigui positiva i, si més no, doncs que entretingui els nostres oients i, novament, doncs, donar-te les gràcies per fer aquest treball de recerca, diria, i ens escoltem la setmana que ve amb més propostes i veurem si millors.
9: Gràcies a vosaltres.
8: Que vagi bé, Mireia.
9: Que vagi molt bé. Fins aviat.
8: Una abraçada.
5: Molt bé, doncs després de conèixer totes les propostes que s'estrenen aquest cap de setmana al cinema i també a les plataformes, moment del repàs a la pregunta del dia. Companys de l'Ona Maresma, aquí està la Melina, en Jordi.
10: Aquí estic jo.
11: Jo també, des de Magrat, també.
5: Ai,
8: jo
5: molt
8: també
5: bé.
8: Des de Tordera.
5: Oi, quina hola, sorpresa hola. Més agradable que estem tots. No?
8: Home, sí, sempre és una sorpresa agradable, si fos el contrari.

0: Clou mòbil?
1: Sí, clar.
2: Sí, 100%.
0: Val, bueno, sí, llavors en aquest cas sí, també. És que, no sé, ens han fet acostumar a pagar més amb targeta i a mi ja em fa també coseta portar pasta a sobre, saps? Bitllets i tot això, però bueno, no sé, intento també tenir com una petita... un petit moneder amb les monedes aquestes que et sobren o el típic bitllet de 5 euros per pagar el pa i algunes cosetes, però coses importants sí que amb targeta, sí. Mm.
1: I la resta?
3: Jo, a mi, sobretot, jo abans quan feia d'entrenador de bàsquet cobrava, clar, amb un sobre i per tant amb diner negre i llavors jo sempre pagava, com ara estava explicant el meu company, amb bitllets, encara que això sobretot en el pa, la compra, un sopar fins i tot, però clar, com que ja tot m'ho passen directament a la targeta, doncs és veritat que jo anar a treure diners, si no és un cas molt necessari, sempre pago amb targeta.
1: Ara,
3: tot i que m'agradava molt, sí, pagar amb les monedetes.
1: Amb efectiu. I en Martí que no paga. Va, que no, Martí. Ja.
4: Home, normalment els pobres, des d'aquí llenço una fletxa a favor dels meus amics, com que els hi va millor econòmicament, sí que a vegades em conviden alguna cosa. Però jo et diria que sóc més de dels vells temps, perquè no sé si us passa, companys, però jo trec, m'agrada treure efectiu, perquè després sí que veig que em baixa el compte i em fa mal quan trec en efectiu, però quan passen un parell o tres de dies ja me n'oblido i em sembla com que aquells diners, si vull pagar alguna cosa, em surt com gratis, ja. Si vaig a menjar fora i pago un efectiu, com que ja se m'han restat del compte fa temps, penso, ah, mira, doncs això, un sopar gratis, quan no és així,
0: sí,
4: però bueno.
0: O et guardes, guardes els bitllets en una altra cartera i després un dia revisant el calaix,
4: sí,
0: veus,
4: sí,
0: que tens,
4: sí,
0: un bitllet de 20 o 30
4: exacte
0: euros i dic, ostres, mira, ja tinc diners per fer alguna cosa.
4: Sí, sí.
0: Això
4: sí,
0: també
4: sí
0: em passa a mi, jo també ho faig, això.
1: La sensació de trobar-se diners en llocs que no t'esperes és molt guai, aquesta sensació.
3: Fabulosa. Sí, sí, sí.
1: Fins i tot, si alguna vegada pel carrer us heu trobat algun bitllet?
2: Sí, i algun
0: carteres,
2: cop sí.
0: També.
2: Malauradament,
3: sí,
2: pocs diners.
1: Pocs diners, exacte. Melina.
2: Sí, però jo crec que si m'hagués trobat molts, almenys tal com sóc jo, hagués anat a la policia a donar-los.
4: Jo em vaig trobar
0: jo no,
4: un
0: jo
4: dia.
0: M'ho hagués quedat.
3: La gent està dubtant, eh?
0: Però, sí, clar, jo us he de dir
1: que són molts.
0: Us he de dir que jo em vaig trobar... Perdona, eh? Però és que si no se me'n va. Em vaig trobar un bitllet de 20 euros dins del mar. O sigui, bussejant, me'n vaig trobar un bitllet de 20 euros. Això va ser brutal.
1: Mare meva.
3: Quin gelat et devies comprar després, eh?
0: I tant, i tant. Vaig gaudir jo cridant a la platja, mama, tinc un bitllet de 20 euros.
2: Eres un petit, no? No només sí per ser bones persones i tornar els diners, sinó també, a dia d'avui hi ha càmeres a qualsevol lloc. Sempre s'ha de ser bona persona, i tornar els diners. Però hi ha càmeres a qualsevol lloc. Si qualsevol persona denuncia que ha perdut, no sé, 200, 300 euros i mira les càmeres de seguretat que hi hagi per allà aviat, o sigui, per allà al costat, us poden arribar a pillar.
1: Bueno, llavors, però com a molt, Melina, els hem de tornar i ja està, no?
2: No ho sé, no sé com va la llei
1: no
2: en aquest cas.
1: No crec que hi hagi una
2: però
1: multa.
2: Per si de cas...
0: No, en aquest cas només has de dir que jo els estava protegint perquè ningú se'ls endués. I llavors,
3: ara,
0: doncs,
3: ara.
0: Llavors els
2: i anaves a anar
0: ja
2: d'aquí una estona a la policia a donar-los.
1: Exacte, mateix, i cola que flipes.
4: Mira, digues, en relació a el que diu la Melina, jo fa molt poc em vaig trobar un bitllet de 20 enganxat a la ranura d'on surt el diner del caixer, d'un d'aquests caixers a peu de carrer, però com enganxat, com quan surt que tu demanes treure diners, doncs allà sense que algú l'hagués tibat. I ho vaig trobar tan estrany, i jo que sóc supercagat a sobre, que el vaig agafar i em vaig estar 10 minuts de rellotge parat allà davant del caixer, esperant a veure si algú em veiés, o pensant, bueno, si les càmeres em veuen, que veguin que he fet l'acte, però no va aparèixer ningú i me'n vaig anar, me'n vaig
1: de
4: cap
1: quan,
4: a casa.
1: De quina quantitat era aquest bitllet, Martí?
4: No, eren dos bitllets de 10 euros,
1: ah,
4: o sigui 20,
1: vale,
4: que bueno, no és gaire cosa.
1: No,
4: però
1: és
4: bueno,
1: poca cosa, però mira, tu vas quedar, no, al final?
4: Sí, home, ja portava ja 10 minuts, que no sabia què fotre, i vaig
2: va
4: dir, home,
2: la propina
4: doncs...
2: per esperar.
4: Exacte, sí.
3: Pel sopar de l'Ona Maresma.
1: Ai, sí,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, ganes, eh?
1: Que hem de decidir el dia, eh? O sigui, jo vaig fer l'enquesta per votar un sol dia, en Marc Tresserres me la va tirar pel terra i em va fer una enquesta que es pot votar més un dia i ara estem empatats. Ara quan tornem de la pausa, ho debatem, vale? Fins ara, companys. Ara
4: fins
1: tornem.
4: Ara.
0: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Seguim a l'Ona Maresma i com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre, a l'Ona Maresma, Jordi, què ens proposes avui?
2: És temps de parlar de teatre i de seguir la programació de l'Escena Nou, aquest cicle de teatre que es fa al nostre municipi. En aquest cas parlem de teatre familiar, i és que la Guilla Teatre aterra al nostre municipi aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda per presentar-nos Bruixa en Teris, un molt bon espectacle que us volem explicar amb una de les seves protagonistes, és la Meritxell Morera, que la tenim al telèfon. Meritxell, molt bona tarda, benvinguda.
3: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Gràcies per ser amb nosaltres i per atendre la trucada d'aquest programa. Marcàvem aquesta data en vermell a l'agenda, i és que aquest diumenge tenim sessió de teatre familiar a Palafolls, Bruixa en Teris. Explica'ns una miqueta, perquè crec que veurem bona sessió de titelles, oi?
3: Sí, exacte. Bruixa en Teris és un espectacle bàsicament de titelles. És un espectacle més o menys de dones, tots els titelles són femenins. És una bruixa i que troba una nena i la cria amb ella, perquè resulta que hem anat buscant informació i aquestes dones anomenades bruixes, que potser no eren tan dolentes com sempre ens les hem pintat, doncs una de les coses que els solia passar és que adoptaven criatures, sobretot nenes, que la família doncs, no les podia tenir o eren abandonades, el que fos, i les adoptaven i els hi traspassaven tots els seus coneixements. Aquestes dones no eren bruixes en si, eren remeieres. Nosaltres, amb aquesta història, barregem una mica el tema de la màgia, les bruixes com a dones màgiques, però també amb el tema de la remeiera.
2: Mm-hmm. Ara t'escoltava i pensava que important també és la sessió de teatre familiar, i dir-li així precisament, perquè un pot pensar, vaja, un espectacle de titelles pot ser per als més menuts de la casa, i segurament també ho és, però en aquest cas parlem de que segurament els més grans també disfrutarem d'aquest espectacle, Meritxell.
3: Jo penso que en sí, els espectacles familiars sí que tenen un codi que és especial per la canalla, per nens i nenes, però sempre tenen moltes coses atraients pels adults, no deixa de ser teatre. Si és familiar, sí, clar, hi ha coses... Està fet perquè la canalla et pugui seguir, et pugui entendre, però no té per què excloure els adults. De
2: les
3: maneres.
2: Mm-hmm. A més,
3: al contrari.
2: Home, i tant, totalment d'acord amb aquesta afirmació. T'anava a preguntar, Meritxell, perquè hem pogut veure algunes petites fotografies de l'espectacle que, òbviament, vindrem a veure en viu aquest diumenge. Òbviament, també hem pogut veure a la vostra web que teniu algun petit tastet del que és aquest espectacle. Ens criden molt l'atenció les titelles que mostreu. Crec que les heu fet fins i tot vosaltres, no? Estan fetes a mà.
3: Sí. De fet, tot el que veuran en escena està fet... nosaltres ens considerem, a Guilla Teatre ens considerem artesans. Ens agrada molt aquest terme perquè, bueno, amb els temps que vivim, ens agrada valorar l'artesania, no? I nosaltres ens hi considerem. Llavors, tot el que veureu està fet per nosaltres, des de l'escenografia fins als titelles. Sobretot, els ulls dels titelles també els hem fet nosaltres, el vestuari dels titelles, tot està fet per nosaltres. La fotografia també, i llavors és això, que ens agrada molt dir-nos això, i fins i tot al final ens agrada poder mostrar els titelles i la fotografia de prop, acostar-nos a la canalla, que la canalla es pugui acostar, canalla i adults, que es puguin acostar i mirar una mica els detallets.
2: Tot un plus, òbviament, la creació d'aquests titelles, però també després saber-los manejar, que jo em consideraria incapaç, i a mi sempre em deixeu bocabadat, com manegeu els titelles com si fossin part de vosaltres, no? Això també és tot un art, Meritxell.
3: Sí, és un art, és qüestió de pràctica també, perquè ningú ha nascut ensenyat, i és qüestió de voluntat i ganes i de passió una mica, no? Hi ha gent que ens agrada donar vida i ens posem al servei d'aquests titelles, ens agrada donar-los vida i explicar històries amb aquests titelles. Altres persones ens ho fan amb amb la interpretació a partir del seu cos, vull dir, hi ha moltes maneres d'interpretar. Post-titella és un tipus d'interpretació, i tant.
2: Mm-hmm. Meritxell, m'agradaria situar-me a l'inici de tot plegat, perquè, si no m'equivoco, ja porteu uns anys rodant per arreu de Catalunya, presentant aquest i d'altres espectacles. Després en parlarem, però parlem d'aquest Bruixanteris. Com va néixer aquest espectacle? Com recordes els inicis de tot plegat?
3: Doncs el meu company, en Pere Ferran, que és l'altre membre de la companyia, va estar molt de temps, un temps, va ser 4 anys, en certa, 4 edicions, que va estar a la Fira Bruixes de Sant Feliu Sasserra. I es va haver d'anar nodrint de totes aquestes històries de les bruixes, de les dones, les remeieres, que les anomenaven bruixes. És una fira que es fa cada any a l'1 de novembre, on tot el poble es volca i fan un espectacle cada any. Ell era el director i, clar, havia d'anar buscant informació per fer cada any una peça diferent, no? I aquesta informació molts cops me l'explicava a mi, i a mi em va semblar molt interessant fer alguna cosa que tingués a veure amb les bruixes, però per canalla, no? I, per altra banda, jo tenia un coquet que em anava per dintre, que també volia parlar de la part de la tecnologia, aquestes noves generacions que estan molt enganxades al mòbil, però sempre sense criticar-ho en excés, no? Vull dir, és una era amb la que hem de conviure, són eines que ens van molt bé, no? Els mòbils, les tablets, l'ordinador, tot plegat ens va molt bé, però un excés també pot ser perjudicial. En qualsevol cas, el que jo estic que tenia ganes de parlar amb aquesta dramaturgia és la contraposició entre l'antic i el nou, no? Els sabers aquests que es traspassen a través dels llibres, a través de la paraula, i per altra banda parlar de totes aquestes eines tecnològiques que estan apareixent, i aquesta contraposició, i com podem mirar d'anar junts, de ni un és millor que l'altre, però sí que poden mirar de conviure, no? Hem de buscar la manera de conviure. I em va semblar interessant fer-ho a través d'aquests personatges, una senyora remeiera, una bruixa que té els poders de la màgia, tot l'ancestral, i una nena que va creixent i cada cop li van interessant més les noves tecnologies, no? Llavors, haureu de venir a veure l'espectacle per veure què passa. Mm-hmm. Però seria aquesta contraposició entre l'antic i el modern, i com poden caminar junts, agafats de la mà, no? D'alguna manera, que pot fer que anem, que tot es pugui combinar, no? Mm-hmm. Per no deixar una cosa malament i l'altra és molt bona, o al revés, no?
2: Mm-hmm. M'agradaria posar en valor també, ara que t'escoltava, per si se'ns ha passat per alt, que el text també és vostre, és a dir, és una creació 100% vostra, iniciada des de zero, i on vosaltres en parlaves abans d'escenografia dels titelles, però òbviament també el text és vostre, Meritxell.
3: Sí, és una aportació nostra de 100%. També hi ha una part molt important de la persona que ens va dirigir, que el seu ull ens va portar per un recorregut molt especial pel qual encara no havíem passat mai nosaltres. Ella és l'Esther Cabassés de Xotitelles, que va ser la directora, i ens va ajudar molt, perquè nosaltres exclusivament titelles no l'havíem fet mai. Havíem combinat molt paraula, narració amb titelles, sempre combinant, no?, titelles i màscares, sempre havíem anat fent això, però exclusivament titelles com aquest no ho havíem fet mai. I per això vam agafar una experta en la matèria, que és l'Esther, i ens va ajudar molt. Vull dir que sí que és una creació, la Guilla Teatre, però no vull deixar de donar valor a la persona que ens va ajudar, no?, a acabar de posar-ho, d'aixecar-ho, no?
2: Mm-hmm.
3: La idea, tot, i els text, tot això és nostre, però sí que l'Esther ens va ajudar molt a tirar-ho endavant.
2: Mm-hmm. De fet, Bruixanteris és l'espectacle que veurem aquest diumenge, com dèiem, al Teatre de Palafolls, al punt de les 12 del migdia. Repeteixo, hem entrada lliure, això sí, l'aforament limitat, però no és l'únic espectacle que teniu amb la Guilla Teatre. Meritxell, crec que ara tinc el web aquí davant, crec que n'esteu fent rodar com 5 o 6, no?
3: En moviment ara tenim la carretera de Conta,
2: sí,
3: que la fem des del 2013. Aquesta sí que és combinació, és narració oral, combinació amb titelles, màscares i objectes, perquè al final els personatges del conte final són utilitzats. I a mesura que va passant l'espectacle, el conte, anem creant una amanida que al final el públic es pot menjar.
2: Mm-hmm.
3: És així un final una mica especial, diferent. Després tenim de faula, que és una mica semblant, però aquest cop, en comptes de conte, són faula i ho fem amb titella.
2: Sí.
3: I què més? Ai, Quimera. Quimera és una combinació entre personatges clown i un titella. Els altres dos que havíem fet, el primer i el segon espectacle, el primer i el tercer espectacle, que són l'Hort de Campitox i Draps, ja no els fem. Mm-hmm. Els vam fer durant molts anys, però, perquè havíem d'anar... hi ha un moment que vas traient coses, el que no surt tant, doncs ho vas desestimant, i al final ens hem quedat amb aquest.
2: Home, Déu-n'hi-do, eh?
3: Actualment, sí, tenim aquests tres, mm-hmm, i després un de contes de petit format, que són els contes menuts.
2: Mm-hmm. Doncs tindreu l'oportunitat de veure Bruixanteris aquí al Teatre de Palafolls, un espectacle únic, sens dubte, que farà les delícies de grans i petits. Aquest diumenge a les 12 del migdia vindrem a aplaudir ben fort. Gràcies a Meritxell Morera per atendre la tocada d'aquest programa i ens veiem, com dèiem, el diumenge al migdia. Gràcies.
3: Perfecte, gràcies a vosaltres. Esperem que vingueu i que disfruteu. That's
1: molt bé, encarem la recta final del programa d'avui parlant d'esports. Toca tertúlia esportiva, és divendres, normalment ho fem els dilluns, però és que aquest diumenge hi ha clàssic. Així que, Martre Serres, explica'ns què passa.
4: Doncs bé, és molt clara la situació, Gemma, i tots els oients que ens esteu escoltant. El Barça, per qui no ho sàpiga, és a un passet de proclamar-se campió de Lliga. Només li falta un punt per ser-ho. Queden 4 jornades, porta 11 punts d'avantatge al conjunt blanc. Ara explicarem també la situació del Madrid amb tots els companys de l'Ona Maresma. I bé, que el Barça juga a l'Spotify Camp Nou i per primera vegada a la història es pot proclamar campió de Lliga jugant al Clàssic. Per tant, aquí els culers, companys, companyes, no sé si veureu el partit. Pronuncieu-vos.
5: Home, sí,
1: i tant.
5: Sí, sí.
1: I tant, o sigui, jo estic esperant al sofà de casa a veure si puc veure el futbol ja.
4: Què més, què més? La Gemma sí, tirant una miqueta d'ironia, eh?
1: No, home, no.
5: Bueno, però diu això, però després l'acaba veient, jo
1: home,
5: crec.
1: Amb el meu pare. Sí,
4: bueno, va bé, ja és molt bé.
1: Amb en Jaume.
5: No sé, jo crec que és un partit que s'ha de veure, no? Hi ha partit per concloure la temporada, ja que un cop passi aquest, ja el que ve doncs, passarà a ser interessant. I esperem, home, no sé què opineu vosaltres, però hauríem de guanyar, no? Tant pel nivell esportiu com amb tot el batibull que hi ha dins del vestuari del Madrid, veig com impossible que no passi.
1: Jo crec que també que ho guanyarem.
4: Mm-hmm. Ara, després farem la porra, just abans d'acabar. També, Sergi, et volem escoltar. Melina, què? Javi, com veieu el partit d'aquest cap de setmana i la situació després del Madrid, el vestuari del Madrid?
1: A veure, mira, Marc, jo, que sóc una entesa del tema, crec que el Madrid, o sigui, està en el seu pitjor moment, no futbolísticament parlant, sinó a nivell de tot, no? Les picabaralles que tenen, enfadats tots amb l'Mbappé, que si l'Mbappé se'n riu de nosaltres, que no el volem, fer-lo fora no el podran fer fora perquè el tenen contractat fins al 2029, li haurem de pagar un paston. No sé, jo crec que ara el Madrid té molts problemes interns i que això s'està reflectint també en el terreny de joc perquè al final tot suma.
4: Home, i tant. Martí, no sé què opines respecte a això, perquè no és només tema Mbappé, que sembla que li rellisqui, parlant clar i sense embuts, al seu actual club, sinó que, a més a més, hi ha batusses dins del vestidor, que suposo que tots heu vist ja bromes a les xarxes socials, de que sembla un camp de batalla i de boxeig, fins i tot. Rüdiger amb Álvaro Carreras, les empentes i els punts de sutura de Valverde quan es va barallar amb Tchouaméni, tot i que Valverde ha dit que realment no va ser el seu company d'equip qui va fer, li va produir aquest trau. Bueno, què opines, Martí?
5: No, no, jo, és que, mira, porto fascinat amb aquest tema. O sigui, ara mateix, quan no estava intervenint a l'Ona Maresma, no em paraven de sortir TikTok sobre el tema. I és que jo, en la meva vida, ja també és, no sóc molt gran, però en la meva vida havia vist un caos intern dins d'un vestuari, però és que en qualsevol esport, et diria, perquè estem parlant de que Fede Valverde va quedar semi-inconscient al terra, que el van haver de treure amb cadira de rodes, i està aquí, que estarà entre 10 i 14 dies fora dels terrenys de joc, i ara mateix es troba a l'hospital amb punts al cap.
1: Sí, però és també que, vull dir, va tenir mala sort, caure d'aquesta forma, Martí.
5: A veure,
1: no
5: però...
1: No va ser pel mastegot.
5: Però això aquí ho, això no... Clar, no diran que va ser pel mastegot. A veure, jo vull pensar que sí que es deuria caure, però està clar que hi ha informació aquí que no sabem ben bé com va anar.
1: Ens oculten.
5: És que no ho sé, ho trobo surrealista, la veritat.
1: No sé, mira, a mi realment m'és igual el que li passi al Madrid. O sigui, més enllà de si tenen problemes o no, aquest diumenge veurem què passa. Jo tinc confiança, Marc i Martí, en què tindrem un bon resultat. No sé si voleu fer la porra, perquè ens queden 2 minuts de programa.
4: Sí, jo també temes? Considero... Bueno, aquest és el principal en clau futbol, no? Seria el més important, jo crec, i també tenir en compte que, per exemple, que abans sempre fem l'agenda de coses a fer aquesta setmana pel Maresme, però també recordar que hi ha temps de flors, i si anem en clau esportiva, aprofitant el temps de flors de Girona, i jugarà l'Uni Girona, el bàsquet femení, la tornada de les semifinals dels play-offs. O sigui que realment
1: bojo,
4: també és un partit... Perquè deia... És un partit important, també.
1: Vale, vale. No, no, deia, quina connexió entre Girona, temps de flors, bàsquet. Hi ha bàsquet, també aquest cada setmana, comentes.
4: Sí, i molt important, exacte, perquè ja són la recta final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Si ara parlàvem de la Lliga de Futbol de Barça i Madrid, a la Lliga de Bàsquet, el Girona, doncs està a un sol partit. Si el guanya, de més de 2 punts, podrà passar a la final de la Lliga. Per tant, ja està fent una temporada excel·lent l'equip gironí, a veure si ho completen amb temps de flors a Girona. I respecte a la porra, bé, a veure, Martí, comença tu, què creus?
5: És que jo no sé per què, però sóc molt optimista. Jo penso que hi pot haver, per condicions del partit, crec que pot ser la victòria més abundant que podem recordar per tot això que hem estat parlant i tal. Ara bé, clar, després s'han de donar moltes casuístiques, però va, jo et diria així algo molt boig perquè puguem treure el clip la setmana que ve. 6-1, va.
1: Uah, Martí, sí, ja. Se te'n va la olla. No, no, a veure, potser sí.
5: A veure.
1: Jo, mira, abans he dit un resultat, ho comentava aquí amb en Joan a l'estudi, amb en Joan Sisa, que el tenim aquí a l'estudi, al control tècnic, i m'ha dit, Gemma, no et flipis, i m'ha assessorat, i jo us diré que 3-1 guanya el Barça.
4: Ai, me l'has tret, Gemma.
1: Oh, doncs mira, t'has inventat un altre.
4: Va, jo dic... A veure, vés a saber què pot passar, veient la crisi que hi ha amb el Madrid, però jo crec que al final ja pels seguidors, els que juguin, intentaran fer-ho també possible, però el Barça, òbviament, vaja, jo crec que veient la situació dels dos equips guanyarà el conjunt català i, per tant, 2-0.
1: 2-0. I en Lamin encara està lesionat, no?
4: Sí, Lamin Yamal ja no jugarà, crec, el que queda de... Bueno, em sorprendria, Que si guanyen aquest cap de setmana, campions de Lliga, quedaran 3 jornades per acabar. Per tant, jo crec que Lamin ja no el forçaran.
1: A dormir.
6: Puc dir la porra?
1: Sí, tant. Digues, Sergi.
6: 5-0 pel Barça i Co en segon round per... diré Tchouaméni, vinga.
5: A veure.
1: Molt bé. Em sembla fantàstic. Doncs,
4: quines pallisses.
1: Nois, que disfruteu del cap de setmana. Ja podeu, sou lliures, ens tornem a escoltar el dilluns. I nosaltres, doncs bé, anem acomiadant el programa. Fins ara.
4: Fins ara.
5: Adéu, adéu.
1: Doncs va, som-hi, acabem el programa d'aquest divendres i ho fem amb la nova cançó de la Shakira, Dai Dai, una cançó que ha fet especialment pel Mundial de Futbol. Adéu, fins dilluns, que passeu un bon cap de setmana.

0: Premià Media Informatius, Marc Rodríguez.
1: Tot indica que el curs 26-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui les xifres oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva. Per tot això, es prefereix deixar tancada la segona línia del Montserrat. Diu Busquets que, a més, també és per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
2: Sí, nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca preinscripció. El que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia o que es quedi amb poquets nens i omplir una segona línia en l'escola Montserrat. A dia d'avui, jo crec que aquesta segona línia en el Montserrat aquest any no serà viable.
1: Com diem, i sempre que es confirmi aquesta previsió, la segona línia de l'escola Montserrat no s'obrirà a l'inici de curs, però continuarà estant disponible per si calgués fer-ho. D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus que consideren que s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet crida premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què no es tanquen línies a l'escola La Salle. Busquets ha respost que és un error vincular una cosa amb l'altra perquè en les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents, de moment infructuosos, de Premià de Mar per aconseguir places lliures d'aparcament a la Floresta de Premià de Dalt per aixugar la demanda del Tartí Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments d'Esquerra Republicana de Catalunya i del PSC. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que, a les converses amb el municipi veí, acabaran imparant el seny i la raó i recordava que, al final, tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cánovas advertia que sense contraprestacions serà difícil aconseguir aquest aparcament. Cánovas assenyala específicament el sector de l'estació i qüestiona el treball conjunt de dos municipis, recorda, on els alcaldes són del mateix color polític.
3: Jo espero que en aquest sentit al final doncs imperi el seny. D'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots són veïns.
4: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també evidentment vol una contraprestació. I si tu a la part de l'estació doncs, poses zona vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar a aparcar els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperava.
1: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista. Les obres de reforma de Jacint Verdaguer encara en la recta final i aviat hauria de començar l'asfaltat. Actualment s'enllesteix la renovació de serveis soterrats del tram que va de Marina a Riera i també s'espera que la companyia elèctrica faci unes connexions pendents a diversos encreuaments del carrer. Després d'això, com diem, s'asfaltarà el carrer de punta a punta, una part que s'allargarà pocs dies. L'actuació, per tant, podria quedar completada al llarg d'aquest mes de maig. Recordem que aquesta haurà estat una de les obres de més envergadura del mandat actual, amb un pressupost de prop d'1.130.000 euros. Va començar el mes d'agost passat i els treballs sempre s'han desenvolupat sense entrebancs importants, més enllà d'alguna interrupció de poca importància per culpa de la pluja. La Fundació El Maresme convoca la ciutadania a una nova activitat solidària el proper 17 de maig, una iniciativa enmarcada en la commemoració del 60è aniversari de l'organització. Es tracta d'una caminada on simbòlicament es volen assolir 60 milions de passes, una xifra per la qual, segons han calculat, necessiten 4.000 participants. Ho faran en una matinal al Passeig del Callao de Mataró. Fa uns dies en parlava des de la Fundació en Sergi Galera.
5: Ens agrada posar-nos reptes. Contínuament estem buscant la manera d'incloure'ns més a la societat, de que se'ns vegi més. Sempre intentem anar un pas més enllà. I és per això justament que aquest any, com a primera activitat en la que sortirem a la ciutadania, farem aquesta caminada el dia 17 de maig i l'objectiu és aquest, aconseguir aquest repte de 4.000 persones caminant.
1: La convocatòria contindrà altres reclams com música en directe o una tómbola solidària i també s'hi presentarà la cançó i la flash mob de les dissantes. Es poden fer les inscripcions a les oficines de la Fundació i també al web fundaciomaresme.cat. I ara en cultura, avui el divendres està marcat per la presentació de dos llibres. Manel Ferrer.
6: Can Sant Pere acull avui una doble presentació literària vinculada als moviments socials, la memòria col·lectiva i el dret a la ciutat. L'acte organitzat pel col·lectiu Memòria, Lluita i Resistència servirà per presentar els llibres Gentrifiqué i Can Sant Pere teixeix i resisteix. Més de 25 anys de vida i lluita contra l'especulació a Premià de Mar, tots dos publicats per l'editorial Descontrol. Aquest segon llibre publicat coincidint amb Sant Jordi recull de manera col·lectiva més de dues dècades d'història i lluita de Can Sant Pere. Brenda Barr, membre del col·lectiu, explica els punts en comú i el contingut de les dues publicacions.
7: No, com es succeeixen aquests processos? Amb un llibre que fa molt poquet, que hem fet des de Can Sant Pere, que és el Teixeix i Resisteix, que és una mica la nostra història des de Can Sant Pere, des d'aquest moviment, que el prenem com a exemple, no, d'aquestes dinàmiques que es denuncien en el llibre de Memòria, Lluita i Resistència, perquè ens ajudarà a veure llavors com hem construït aquesta lluita per protegir un espai públic a Premià de Mar.
6: Durant l'acte també es parlarà sobre gentrificació i transformació urbanística, relacionant aquests conceptes amb la realitat passada, present i futura de Can Sant Pere. La presentació es farà, com dèiem, avui a 6:45 al local del carrer Miquel Moragues 12.
1: Esports. El primer equip femení de bàsquet visitarà l'Espanyol aquest dissabte per fer-se amb la victòria i assegurar-se així una plaça a la final a 4. Les premianenques tenen el repte de superar un Espanyol que viu a la zona baixa de la taula, tot i el seu intent de revifar. Les premianenques afronten el partit amb ganes, volen sumar els màxims punts i després de guanyar l'última jornada contra el CSE estan motivades. Per la seva banda, en canvi, l'Espanyol ve de perdre contra el Castelldefels. A la Lliga només li queden 3 jornades, de les quals les premianenques només en jugaran 2 i n'hauran de descansar una altra. El partit serà demà dissabte a 6:45 de la tarda. I pel que fa al temps, matí amb presència de núvols i tarda més assolellada, demà s'esperen xàfecs, sobretot a la tarda. Tant avui com demà, continuem amb el termòmetre entre els 14 de mínima i els 19 de màxima. Diumenge torna el sol i les màximes podrien arribar als 21 graus.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
9: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
10: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
9: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
11: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
12: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
11: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
13: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
14: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
13: 40 anys amb tu. 40 anys

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga.

0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
5: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
6: Manel,
5: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius... ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futur.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Media Informatius, Marc Rodríguez.
1: Tot indica que el curs 26-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui les xifres oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva. Per tot això, es prefereix deixar tancada la segona línia del Montserrat. Diu Busquets que, a més, també és per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
2: Sí, nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca preinscripció. El que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia o que es quedi amb poquets nens i omplir una segona línia a l'escola Montserrat. A dia d'avui, jo crec que aquesta segona línia en el Montserrat aquest any no serà viable.
1: Com diem, i sempre que es confirmi aquesta previsió, la segona línia de l'escola Montserrat no s'obrirà a l'inici de curs, però continuarà estant disponible per si calgués fer-ho. D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus que consideren que s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què no es tanquen línies a l'escola La Salle. Busquets ha respost que és un error vincular una cosa amb l'altra perquè en les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents de moment infructuosos de Premià de Mar per aconseguir places lliures d'aparcament a la Floresta de Premià de Dalt per aixugar la demanda del Tartí Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments d'Esquerra Republicana de Catalunya i del PSC. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que, a les converses amb el municipi veí, acabaran imparant el seny i la raó i recordava que, al final, tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cánovas advertia que sense contraprestacions serà difícil aconseguir aquest aparcament. Cánovas assenyala específicament el sector de l'estació i qüestiona el treball conjunt de dos municipis, recorda, on els alcaldes són del mateix color polític.
3: Jo espero que en aquest sentit al final doncs imperi el seny. D'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots són veïns.
4: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també evidentment vol una contraprestació. I si tu a la part de l'estació doncs, poses zona vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar a aparcar els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperava.
1: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista. Les obres de reforma de Jacint Verdaguer encara en la recta final i aviat hauria de començar l'asfaltat. Actualment s'enllesteix la renovació de serveis soterrats del tram que va de Marina a Riera i també s'espera que la companyia elèctrica faci unes connexions pendents a diversos encreuaments del carrer. Després d'això, com diem, s'asfaltarà el carrer de punta a punta, una part que s'allargarà pocs dies. L'actuació, per tant, podria quedar completada al llarg d'aquest mes de maig. Recordem que aquesta haurà estat una de les obres de més envergadura del mandat actual, amb un pressupost de prop d'1.130.000 euros. Va començar el mes d'agost passat i els treballs sempre s'han desenvolupat sense entrebancs importants, més enllà d'alguna interrupció de poca importància per culpa de la pluja. La Fundació El Maresme convoca la ciutadania a una nova activitat solidària el proper 17 de maig, una iniciativa enmarcada en la commemoració del 60è aniversari de l'organització. Es tracta d'una caminada on simbòlicament es volen assolir 60 milions de passes, una xifra per la qual, segons han calculat, necessiten 4.000 participants. Ho faran en una matinal al Passeig del Callao de Mataró. Fa uns dies en parlava des de la Fundació en Sergi Galera.
5: Ens agrada posar-nos reptes. Contínuament estem buscant la manera d'incloure incloure'ns més a la societat, de que se'ns vegi més, sempre intentem anar un pas més enllà. I és per això justament que aquest any, com a primera activitat en la que sortirem a la ciutadania, farem aquesta caminada el dia 17 de maig i l'objectiu és aquest, aconseguir aquest repte de 4.000 persones caminant.
1: La convocatòria contindrà altres reclams com música en directe o una tómbola solidària i també s'hi presentarà la cançó i la flash mob de les dissantes. Es poden fer les inscripcions a les oficines de la Fundació i també al web fundaciomaresme.cat. I ara en cultura, avui el divendres està marcat per la presentació de dos llibres. Manel Ferrer.
6: Can Sant Pere acull avui una doble presentació literària vinculada als moviments socials, la memòria col·lectiva i el dret a la ciutat. L'acte organitzat pel col·lectiu Memòria, Lluita i Resistència servirà per presentar els llibres Gentrifiqué i Can Sant Pere teixeix i resisteix. Més de 25 anys de vida i lluita contra l'especulació a Premià de Mar, tots dos publicats per l'editorial Descontrol. Aquest segon llibre publicat coincidint amb Sant Jordi recull de manera col·lectiva més de dues dècades d'història i lluita de Can Sant Pere. Brenda Barr, membre del col·lectiu, explica els punts en comú i el contingut de les dues publicacions.
7: No, com es succeeixen aquests processos? Amb un llibre que fa molt poquet, que hem fet des de Can Sant Pere, que és el Teixeix i Resisteix, que és una mica la nostra història des de Can Sant Pere, des d'aquest moviment, que el prenem com a exemple, no, d'aquestes dinàmiques que es denuncien en el llibre de Memòria, Lluita i Resistència, perquè ens ajudarà a veure llavors com hem construït aquesta lluita per protegir un espai públic a Premià de Mar.
6: Durant l'acte també es parlarà sobre gentrificació i transformació urbanística, relacionant aquests conceptes amb la realitat passada, present i futura de Can Sant Pere. La presentació es farà, com dèiem, avui a 6:45 al local del carrer Miquel Moragues 12.
1: Esports. El primer equip femení de bàsquet visitarà l'Espanyol aquest dissabte per fer-se amb la victòria i assegurar-se així una plaça a la final a 4. Les premianenques tenen el repte de superar un Espanyol que viu a la zona baixa de la taula, tot i el seu intent de revifar. Les premianenques afronten el partit amb ganes, volen sumar els màxims punts i després de guanyar l'última jornada contra el CC estan motivades. Per la seva banda, en canvi, l'Espanyol ve de perdre contra el Castelldefels. A la Lliga només li queden 3 jornades, de les quals les premianenques només en jugaran 2 i n'hauran de descansar una altra. El partit serà demà dissabte a 6:45 de la tarda. I pel que fa al temps, matí amb presència de núvols i tarda més assolellada, demà s'esperen xàfecs, sobretot a la tarda. Tant avui com demà, continuem amb el termòmetre entre els 14 de mínima i els 19 de màxima. Diumenge torna el sol i les màximes podrien arribar als 21 graus.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, ta mare?
10: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
1: Hi ha la Bubacar, també, que és, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
11: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
12: A la ludoteca,
11: no?
12: Exacte.
11: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
9: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
14: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
12: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
15: Molt bé, i tu, Lluís?
12: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
15: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat. Lectures, que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
12: no
15: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures de per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana passada.
12: Perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
15: No caduca. L'episodi. Per no tant, caduca. El podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
12: No.
15: Tenim feina en el
12: tenim
15: present,
12: també.
15: Tenim
12: feina en el present, exacte.
15: Molt
12: I en el futur.
15: I en el futur, esperem.
12: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
15: Molt bé, doncs...
12: Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya... Que es veu que és de les primeres d'Europa.
15: D'acord.
12: Llavors, no et dic més.
15: Val.
12: El títol ho diu tot, però no et dic més
15: no,
12: jo.
15: No, si us més de moment.
12: De moment, i comencem, va.
15: Molt bé, doncs va, vinga.
12: Doncs vinga, avui, el Col·lectius en Xarxa, Fènix.
14: Comença el Col·lectius en Xarxa, amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això... canvia, perquè ara estem en una època 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere... Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar...
15: Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
12: Quan es mira la realitat empírica, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic, només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Huber, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
15: D'acord.
12: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal com la tenim plantejada, caduca.
15: Sí,
12: caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
15: El més important.
12: El més important, d'altra banda, perquè fem esport, si
15: exacte,
12: no?
15: Sí, sí.
12: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, sí, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, sí, el primer equip de futbol transfederat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
14: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
12: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans a començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa, 14/1/2021. Estem al programa 203.
15: 203, sí, sí.
12: Doncs imagina't. Alan, benvingut. Què
16: tal? Moltes gràcies.
15: I a més, molt agraïts que participés en aquell segon programa, sí, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí. No. És a dir, que en els primers episodis, wow, tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
12: Exactament, sí, exactament.
16: Sí. I a més, jo recordo que vau dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
15: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot, per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
12: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
16: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs, va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors, ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes cis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
15: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
16: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc anar picant una mica de pedra de dir som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc començar a construir Fènix.
15: Molt bé.
12: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
16: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
12: A veure.
16: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era, s'està perdent 0-19.
15: Clar.
16: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia. Però, d'altra vegada, era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? No ens han volgut, però aquí estem, no? Uh-huh. Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
15: Clar, yeah. Clar. Mm-hmm. Home, amb això que ens deies, segurament no la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva, és a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
16: Jo crec que hi ha una mica de tot.
15: Uh-huh.
16: Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11... També hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí. I ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7. I sí que és veritat que l'acollida és bona. O sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual. Però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
15: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no? De tot això, eh?
12: Sí. Sí, però això amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
16: Contra la que juguem.
15: Clar, és que nosaltres aquí, que defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai. És a dir, en aquesta ocasió... Ens costa moltíssim. Però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre. O sigui, encara que ara el Lluís s'està sorprenent una mica, però jo crec que...
12: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
15: Totalment, totalment.
12: Perquè,
15: totalment.
12: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? Clar. A jugar? No sé, bueno...
15: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara, també vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa, també, el vostre club, no?, i de visibilitat.
16: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que... No vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però, per altra vegada, és com... Això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
15: Clar.
12: Clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació... amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
16: Doncs mira, jo, personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors, què passa? Que, clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però, clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes. Doncs, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois cis.
12: Ja. Yeah.
15: Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs, justament les persones trans doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'Olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
16: A veure, doncs jo ho visc com que... és superinjust, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
12: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
16: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles a ningú, no? Però alhora és com que és... algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
15: Total.
16: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
15: Clar.
16: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2 metres 10 que una persona que fa doncs 1,59 m com jo. Però ningú parla de biologia.
15: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? I això no sé si forma part també o ajudaria... segurament jo entenc que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no? I hi hagués en moments concrets doncs, que portessin visibilitat, no? Perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes a primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
16: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
15: Clar.
16: Però no ho fan.
15: No ho fan.
12: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè... entenc, bueno, no ho entenc, però, bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli. Però, al final, no hi ha... tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no?, d'un equip de nois, noies, que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són del mateix escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
16: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
12: Clar, totalment.
15: Totalment. Sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
16: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. doncs no sé, per exemple,

0: de separar-ho tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere dels nens i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però que en tenim una de noves, que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin doncs, el futur de les seves criatures.
1: Em sap greu.
0: Vull dir,
1: I també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso... Bueno, potser a aquella edat doncs, no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia.
0: Clar.
1: Però me la posaven igual, saps? Mm-hmm. Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? Mm-hmm. I li estàs condicionant absolutament tot.
0: Mm-hmm. Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
2: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
0: Totalment, sí, sí.
2: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu en, no? I intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que, tal i com estem, d'aquesta forma tan estàtica, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
1: Sí, sí.
2: Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
1: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI,
2: sí.
1: No són exclusivament de persones trans.
2: Mm-hmm.
1: També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
2: Vale.
1: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no?
2: Mm-hmm.
1: O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és no, com aquesta discriminació positiva
0: No,
1: és d'anar a jugar amb un altre equip, que no ets trans.
0: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que hem cregut que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
1: Doncs jo crec que va pitjor.
0: Uh-huh.
1: O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona...
0: que viu a la vida.
1: Obrera,
0: sí.
1: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser... A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco.
0: Clar.
1: El meu avi sí. I el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco.
0: Mm-hmm.
1: I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta... Una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
0: total.
1: No?
0: Uh-huh.
1: I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix als Estats Units.
0: Uh-huh.
2: Yeah.
0: Doncs això és important, eh? Perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent

0: jove, però que també hi ha gent adulta, sí, i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però si no, la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no?, i a prendre decisions, que això també doncs és importantíssim. Sí, sí.
1: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix? Ens estan escoltant.
2: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que, de fet, realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual.
1: Yeah.
2: La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir: ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
0: Mm-hmm. Bueno, això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
1: Un espai segur,
0: no?
1: Exacte, per fer comunitat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no?, i que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no?, que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no?, i que hi ha iniciatives com aquesta doncs que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no?, i que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit: vinga, seguiu endavant, o no?
2: Bueno, és
1: o vinga,
2: més...
1: seguiu endavant, teniu això...
0: Potser no tant, no?
2: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
0: Vosaltres,
2: és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial, yeah, o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs una mica més jo, sin jo ser nada d'això,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: però
0: sí,
2: que al final doncs jo he jugat uns anys i una mica sí que domino. Però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu,
0: clar,
2: no?
0: Clar, clar.
2: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol, i hi ha persones que no han jugat absolutament mai, i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors està replantejant doncs fer un equip com amb gent que porta molt més de temps, o gent que potser sí que vol competir, o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
0: Clar,
2: i
0: clar,
2: ja està, ja volen competir.
0: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per acompanyar-nos
1: i
0: per venir avui.
2: A vosaltres. Sí.
0: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
1: Música.
0: Amb música,
1: She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: happy. Thank you very much.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint, Jordi Fortià.
2: El Ministeri també busca un segon passatger sud-africà que hauria passat 10 dies a Barcelona. El secretari de Salut Pública, Javier Padilla, confia que el test a la dona d'Alacant doni negatiu com en el cas de l'hostessa del mateix vol.
3: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona.
2: Tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents a Trapero al Parlament i de les conselleres d'Interior i Educació. García Berrio és diputat dels Comuns.
4: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: S'acaba la gratuïtat al Servei Ferroviari de Catalunya.
2: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. Usuaris i l'Associació per la Promoció del Transport Públic reclamen un servei de qualitat. Pol Méndez n'és el portaveu.
5: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
0: El descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
2: Hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
0: En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors.
2: Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics.
0: Girona FM, Pau Villafañe.
6: Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
7: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals.
0: I en esports, Toni Castro, tenim en joc la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú.
8: A punt d'arribar al descans, l'AEM de Lleida està guanyant per 1-3 l'Europa. Aquesta nit, l'Atlético Madrileño Sabadell, un duel clau en la lluita per l'ascens de la segona divisió masculina de futbol. Demà a primera, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. I diumenge arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs. Per cert, el Madrid ha sancionat Fede Valverde i Tchouaméni per la picabaralla d'ahir amb una multa de 500.000 euros.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Aquesta situació de núvols i clarianes que tenim en moltes comarques i no acaba d'arrencar tampoc aquesta nuvolositat en forma de pluges. Algun ruixadet molt local s'ha produït, per exemple, al Barcelonès, als dos Vallesos, a Osona, en aquests moments al Pirineu Lleidatà o cap a les Terres de l'Ebre, però en general estem parlant d'un cel més aviat carregat de núvols inactius que no pas d'una altra cosa. I la temperatura, que no s'ha acabat d'enfilar gaire. Per tant, un ambient agradable, però no pas molt calorós. El dissabte sí que tindrem canvis de situació. De fet, aquesta matinada i el dissabte molt d'hora, a les comarques de la costa de Tarragona i de Barcelona, hi haurà algun xafaguet molt local en general. Però, en canvi, ja al llarg del dissabte els núvols augmentaran i durant la tarda les pluges s'escamparan per molts indrets, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. En el cas de Tarragona i Lleida, aquesta pluja serà molt més minsa i més localitzada. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, el trànsit encara va fent. Aquesta tarda no està sent una tarda complicada, en general, amb massa volum de sortida de cap de setmana. Si bé que aquesta hora encara queden alguns punts amb l'altitud, amb alguna aturada puntual, com és el cas de l'autovia 2, on hi ha un camió avariat ocupant el voral i part d'un carril a l'altura de Pallejà, en sentit Barcelona, i una miqueta més d'intensitat de l'altitud en aquest punt de l'autovia 2. La C58 entre Montcada i Torre Baró, també amb lentitud i aturades en sentit Barcelona, i encara alguns trams de les dues rondes, sobretot de la ronda litoral en sentit Llobregat, entre Poblenou i la Barceloneta. És tot de moment. Bona tarda.

0: Jatrio Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint. El Ministeri també busca un segon passatger sud-africà que hauria passat 10 dies a Barcelona.
5: Aquest possible contacte, però, ja ha tornat a Sud-àfrica. S'està contactant amb el país perquè el busqui i li faci les proves oportunes. Pel que fa a la dona d'Alacant, està ingressada a l'hospital i presenta simptomatologia respiratòria lleu. Ja se li ha realitzat la primera prova, de la qual encara s'està pendent del resultat. En cas de sortir negativa, se li realitzaria una segona al cap de 48 hores per acabar de confirmar o desestimar la presència del virus. Finalment, l'OMS també ha confirmat avui que l'hostessa del vol ha donat negatiu d'antivirus.
4: Avui ha comparegut el secretari de Salut Pública, Javier Padilla, que amb tot confia que el test de la dona d'Alacant també doni negatiu. Jordi Casino.
6: Aquestes són les principals novetats de la crisi derivada del vaixell que segueix camí de les Illes Canàries i que ha posat en valor el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, que creu que segurament la dona d'Alacant en donarà negatiu i que assegura que demostren que es pot fer un seguiment molt acurat dels possibles infectats.
7: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
6: I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, aquest arribarà en principi diumenge, tot i que podria fer-ho abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola.
4: Gràcies, Jordi. Per cert, que l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs de l'entitat que demanava paralitzar el desembarcament de l'Ondius a les Canàries.
5: El tribunal considera que no hi ha evidències que es comprometi la salut de la població espanyola.
4: I mentrestant, tots els experts coincideixen en llançar un missatge de calma i asseguren que, tot i que l'antivirus és més greu que la Covid per la seva taxa de letalitat, el risc de contagi és molt més baix.
5: Així ho ha assegurat una de les cares més visibles durant la pandèmia de la Covid-19, el doctor Antoni Trilla, excap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiològica de l'Hospital Clínic. El doctor argumenta que, malgrat el record que tenim de la Covid-19, aquestes dues malalties no tenen res a veure.
8: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta. Malauradament, nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament.
5: L'expert ha assegurat que, tot i que el risc de contagi és baix, hi ha probabilitats de transmissió. En aquest sentit, el doctor ha reconegut que sí que hi ha certes similituds amb la Covid-19 i el mètode més comú és estar en contacte proper amb la infecció i contagiar-se'n a través de les secrecions respiratòries.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: L'altre titular del dia, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. A més, tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació, Mont Carvajal.
9: Els Comuns i Esquerra Republicana són socis d'investidura de Salvador Illa, però la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa a Barcelona dimecres passat els ha tret de polleguera. Consideren que vulnera els drets fonamentals i per això han demanat que Josep Lluís Trapero plegui i que el govern s'expliqui. La CUP també ho vol. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
10: O és que el que busca el director de la policia és criminalitzar els docents del nostre país? És això el que busca? I per això infiltra? Els vol situar l'analogia de grups terroristes? Perquè la normativa va fer referència a aquests espais que van contra la seguretat pública.
0: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol, i ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure passant totes les línies vermelles.
2: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
9: Junts ha dit que el govern està absolutament superat pel conflicte educatiu i els Mossos han dit que respecten el dret a reunió, a vaga i la llibertat sindical, però que poden recollir informació relacionada amb els conflictes laborals i socials per valorar amenaces i riscos i s'han mostrat disposats a explicar-ho als grups parlamentaris.
4: Doncs els sindicats convocants de les vagues educatives s'afegeixen a la reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho. Món.
9: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
11: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
9: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals. Es van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
4: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat SAPFEPOL dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
12: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
5: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
4: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. Anna Ruiz.
13: Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
14: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
15: Yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
16: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
13: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
17: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
13: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
4: A tot això, però, el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. Hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius. Ràdio Rubí. Albert Soler, bona tarda.
18: Bona tarda. El descarrilament, sense ferits, ha sigut prop de l'estació de Renfe, Rubí-Can Vallhonrat, i ha obligat a tallar la circulació del túnel pel túnel després d'una setmana d'haver tornat a entrar en funcionament. L'accident ha passat poc abans de les 12 del migdia, just a la sortida d'aquest túnel però sembla ser que la causa no han sigut o no haurien sigut les obres de reforç que s'hi estan fent, sinó possiblement algun problema amb el canvi d'agulles. La locomotora i el primer vagó del tren de l'empresa Captrain, que viatjava de Tunis, de Can Tunis a Barcelona en direcció a la frontera francesa, són els que han sortit de la via i han ocupat part de la via contrària. Tot i això, Adif no informa encara sobre els motius del descarrilament ni tampoc de quan es podrà reprendre la circulació per aquest tram. El que sí que ha assegurat és que el tren no portava mercaderies perilloses. Aquest accident, com explicàveu, ha obligat a Renfe a reforçar el servei alternatiu de la línia de Rodalies R8 per carretera i ha allargat el trajecte fins a l'estació de Cerdanyola a la Universitat. Recordem que ja abans del descarrilament, el tram de la R8 entre Martorell i Rubí es feia amb autobús. Aquesta nova incidència arriba, com heu explicat, just l'últim dia que el servei de Rodalies és gratuït.
4: Moltíssimes gràcies, Albert Soler, per aquesta darrera hora des de Rubí.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: Uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona.
5: Una commemoració que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta.
4: Carina Bebe.
19: Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
20: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
19: Riba assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
4: Doncs la cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
21: Durant dues setmanes convertiran convivència i activitats culturals a més d'experiències educatives amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
22: És doble, per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
21: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: Més coses, els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des de l'octubre.
5: Metges de Catalunya recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
4: I obert ja des de les 7 de la tarda el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
5: Les entrades són gratuïtes i es poden sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans a la vetlla, que acollirà 40.000 persones a l'estadi.
4: En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors, que arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafañe.
1: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
6: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs, això, no? Que veus avui amb moltíssims, doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos, doncs, cuinant-se i celebrant, doncs, aquest any, doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, els barris, doncs, arribant a Pau Casals, els quatre ponts, doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això, al final, Temps de Flors.
1: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
4: I Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà i a Universitat. També a l'emprenedoria al districte 22 arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro.
7: El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
23: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
7: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
3: Notícies en xarxa. Esports.
4: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
24: Bona tarda, Lali. L'Europa i l'EM estan jugant la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú ara mateix, primers minuts de la segona meitat, guanyant l'equip lleidatà. Europa 1, EM 3. A la primera federació masculina de futbol, en penúltima jornada, el centre d'esport Sabadell, que és segon, juga un quart de 10 de la nit al camp de l'Atlético Madrileño, que és tercer en un duel que podria ser decisiu per l'ascens. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
25: Ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en 3 partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, anem a ratants, anem a jugar.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint, Jordi Fortià.
2: El Ministeri també busca un segon passatger sud-africà que hauria passat 10 dies a Barcelona. El secretari de Salut Pública, Javier Padilla, confia que el test de la dona d'Alacant doni negatiu, com en el cas de l'hostessa del mateix vol.
3: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona.
2: Tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents a Trapero al Parlament i de les conselleres d'Interior i Educació. García Berrio és diputat dels Comuns.
4: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
2: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana de distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. Usuaris i l'Associació per la Promoció del Transport Públic reclamen un servei de qualitat. Pol Méndez n'és el seu portaveu.
5: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
0: El descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
2: A hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
0: En cultura, Girona es prepara per la 71a edició del Temps de Flors.
2: Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics.
0: Girona FM, Pau Villafañe.
6: Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
7: Doncs Temps de Flors aprofitem, doncs, això, no? Que veus avui amb moltíssims, doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos, doncs, cuinant-se i celebrant, doncs, aquest any, doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals.
0: I en esports, Toni Castro, tenim en joc la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú.
8: Al minut 55, l'Europa ha aconseguit empatar a 3 la final que guanyava l'AEM de Lleida 0-3. Aquesta nit, l'Atlético Madrileño Sabadell, un duel clau en la lluita per l'ascens a la segona divisió. Demà a primera, l'Espanyol que buscarà a Sevilla la victòria que l'apropi a la permanència matemàtica. I diumenge arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs.

0: Per cert, el Madrid ha sancionat Fede Valverde i Tchouaméni per la picabaralla d'ahir amb una multa de 500.000 euros.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta situació de núvols i clarianes que tenim en moltes comarques i no acaba d'arrencar tampoc. Aquesta nuvolositat en forma de pluges, algun ruixadet molt local. S'ha produït, per exemple, al Barcelonès, als dos Vallesos, a Osona, en aquests moments al Pirineu Lleidatau, cap a les Terres de l'Ebre, però en general estem parlant d'un cel més aviat carregat de núvols inactius que no pas d'una altra cosa. I la temperatura, que no s'ha acabat d'enfilar gaire. Per tant, un ambient agradable, però no pas molt calorós. El dissabte sí que tindrem canvis de situació. De fet, aquesta matinada i el dissabte molt d'hora, a les comarques de la costa de Tarragona i de Barcelona, hi haurà algun xafaguet, molt local en general. Però, en canvi, ja al llarg del dissabte els núvols augmentaran i durant la tarda les pluges s'escamparan per molts indrets, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. En el cas de Tarragona i Lleida, aquesta pluja serà molt més minsa i més localitzada. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació ja pràcticament normalitzada a la xarxa viària, sense massa complicacions aquesta tarda de divendres. Bàsicament queda lentitud a la C58. Aquests últims 2 quilòmetres resisteixen entre Montcada i Reixac i Torre Baró, d'entrada al nus de la Trinitat, i també la Ronda Litoral de Barcelona, que continua presentant lentitud amb aturades entre el Fòrum i la Barceloneta de forma fragmentada, en sentit Llobregat, i puntualment molta lentitud al voltant de Zona Franca en sentit contrari. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint. El Ministeri també busca una segona passatgera sud-africana que hauria passat 10 dies a Barcelona.
4: Aquest possible contacte, però, ja ha tornat a Sud-àfrica. S'està contactant amb el país perquè el busqui i li faci les proves oportunes. Pel que fa a la dona d'Alacant, està ingressada a l'hospital i presenta simptomatologia respiratòria lleu. Ja se li ha realitzat la primera prova, de la qual encara s'està pendent del resultat. En cas de sortir negativa, se li realitzaria una segona al cap de 48 hores per acabar de confirmar o desestimar la presència del virus. Finalment, l'OMS també ha confirmat avui que l'hostessa del vol ha donat negatiu d'antivirus.
0: I avui ha comparegut el secretari de Salut Pública, Javier Padilla, que amb tot confia que el test de la dona d'Alacant també doni negatiu. Jordi Casino.
5: Aquestes són les principals novetats de la crisi derivada del vaixell que segueix camí de les Illes Canàries i que ha posat en valor el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, que creu que segurament la dona d'Alacant en donarà negatiu i que assegura que demostren que es pot fer un seguiment molt acurat dels possibles infectats.
6: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
5: I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, aquest arribarà en principi diumenge, tot i que podria fer-ho abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola.
0: Gràcies, Jordi. Per cert, que l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs de l'entitat que demanava paralitzar el desembarcament de l'Òndius a les Canàries.
4: El tribunal considera que no hi ha evidències que es comprometi la salut de la població espanyola.
0: I mentrestant, tots els experts coincideixen en llançar un missatge de calma i asseguren que, tot i que l'antivirus és més greu que la Covid, per la seva taxa de letalitat, el risc de contagi és molt més baix.
4: Així ho ha assegurat una de les cares més visibles durant la pandèmia del Covid-19, el doctor Antoni Villa, excap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiològica de l'Hospital Clínic. El doctor argumenta que, malgrat el record que tenim de la Covid-19, aquestes dues malalties no tenen res a veure.
7: malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta. Malauradament, nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament.
4: L'expert ha assegurat que, tot i que el risc de contagi és baix, hi ha probabilitats de transmissió. En aquest sentit, el doctor ha reconegut que sí que hi ha certes similituds amb la Covid-19 i el mètode més comú és estar en contacte proper amb la infecció i contagiar-se'n a través de les secrecions respiratòries.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. A més, tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal.
8: Els Comuns i Esquerra Republicana són socis d'investidura de Salvador Illa, però la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa a Barcelona dimecres passat els ha tret de polleguera. Consideren que vulnera els drets fonamentals i per això han demanat que Josep Lluís Trapero plegui i que el govern s'expliqui. La CUP també ho vol. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
9: O és que el que busca el director de la policia és criminalitzar els docents del nostre país? És això el que busca? I per això infiltra? Els vol situar l'analogia de grups terroristes? Perquè la normativa va fer referència a aquests espais que van contra la seguretat pública.
10: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic. I va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles.
11: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern, considerant. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
8: Junts ha dit que el govern està absolutament superat pel conflicte educatiu i els Mossos han dit que respecten el dret a reunió, a vaga i la llibertat sindical, però que poden recollir informació relacionada amb els conflictes laborals i socials per valorar amenaces i riscos i s'han mostrat disposats a explicar-ho als grups parlamentaris.
0: I els sindicats convocants de les vagues educatives s'afegeixen a la reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho. Mont.
8: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
12: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
8: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
0: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. Anna Ruiz.
13: Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
14: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui i poc més.
15: Yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
16: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
13: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
17: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies, amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
13: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
0: I el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. Hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
4: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilitzacions des de l'octubre.
4: Metges a Catalunya recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes el primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies a 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
0: I obert ja des de les 7 de la tarda el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
4: Les entrades són gratuïtes i es poden sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans a la vetlla, que acollirà 40.000 persones a l'estadi.
0: Més qüestions. Salvador Illa ha inaugurat aquesta tarda la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'han construït a Calafell, al Baix Penedès. Es tracta de dos blocs que s'han aixecat en terrenys de titularitat municipal gràcies al finançament de l'Institut Català de Finances i una subvenció dels fons europeus Next Generation. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
18: Els 110 pisos es van començar a construir ara fa 2 anys i han tingut un cost de 14 milions d'euros, 11 dels quals provenen d'un préstec de l'Institut Català de Finances a l'empresa constructora Rubau. La promoció està situada a mig camí dels nuclis del poble i de la platja de Calafell i es van adjudicar amb una concessió i un dret a superfície de 75 anys. Durant la seva visita, Salvador Illa ha destacat aquest projecte com un clar exemple de la col·laboració entre l'administració pública i l'empresa privada.
19: És el més transformador que hi ha, juntament amb la regularització de persones que no tenen papers. Canvies la vida d'una persona. Hi hauria d'haver-hi més gent, més grups empresarials, més grups de construcció que, diguem-ne, s'arremenguessin i s'hi posessin. Jo ho demano, això, ho demano. Guanyant-se la vida, si això ningú ho discuteix, però treballant conjuntament amb l'administració per fer una política d'habitatge que pugui garantir als ciutadans de Catalunya accés a l'habitatge.
18: Els 110 pisos s'adjudicaran mitjançant una borsa d'habitatge on s'han inscrit les famílies interessades. El seu cost mensual oscil·la entre els 545 euros dels habitatges més petits i els 778 dels més grans.
0: L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca, càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
20: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
21: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, i hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
20: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
0: Uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona.
4: Una commemoració que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta.
1: Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
2: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
1: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
0: I creix el malestar entre els municipis per la manera com s'està desplegant el Pla Territorial per la implantació de les energies renovables, el Plater. Aquest divendres al vespre, Verges acull una trobada de representants municipals per compartir preocupacions. Anem cap allà, Televisió Costa Brava. Raül Martín, bona tarda.
22: Bona tarda, doncs sí, aquesta reunió ja ha començat i porten al voltant de 3/4 d'hora. Ja són més d'una setantena d'alcaldes i alcaldesses i també representants polítics de comarques gironines i concretament de l'Empordà per explicar el Plater que planteja la Generalitat de Catalunya. Afirmen que és la segona trobada que fan tots aquests representants, també d'associacions, i el que pretén aquesta reunió és que vol informar totes les persones assistents sobre les afectacions que hi haurà i la problemàtica d'instal·lar aquestes energies renovables. Asseguren també que no estan en contra d'aquestes energies, però no són ni el lloc ni les mesures adients per instal·lar els 4 aerogeneradors de 200 metres d'alçada entre la Tallada d'Empordà i Bellcaire d'Empordà i també les plaques solars al municipi de Torrent. Aquesta reunió, com bé dit, ja ha començat, s'estan parlant tots els representants i posant els punts sobre què volen enviar a la Generalitat i té l'objectiu de presentar-se un document per intentar canviar el Plater que es planteja per abans del 2030.
0: Moltíssimes gràcies, Raül, des de Verges. En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors, que arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafañe.
23: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
24: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs això, no? Que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten en molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els quatre ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això al final Temps de Flors.
23: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format els vespres pensats especialment pels gironins.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Europa i l'AEM de Lleida estan jugant la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú ara mateix. Minut 30 de la segona part, per tant, tram final del partit. Europa 3, AEM 3. Una final que les lleidatanes guanyaven 0-3. Per tant, ara mateix marxaria la pròrroga. Més futbol a la primera federació masculina en penúltima jornada, i el centre d'esport Sabadell, que és segon, juga a un quart de 10 aquesta nit al camp de l'Atlético Madrileño, tercer en un duel que podria ser decisiu. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del centre d'esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
4: Ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Anem a quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
3: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
2: A primera divisió, l'Espanyol buscarà demà a Sevilla el triomf que l'apropia a la permanència matemàtica. De fet, els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar contra un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Escoltem l'entrenador Manolo González.
5: Sobretot estar partificats, estar centrats al futbol, que és el que toca demà, no perdre els papers, no entrar en històries que no són del joc, i també aprofitar aquest ambient per fer-lo capgirar, que això també pot passar al partit, que això ningú ho contempla i també pot passar dins del mateix partit. Llavors hem de sortir molt ficats al partit, no donar vida al rival, sobretot, que si volen tenir vida que se la guanyin, i sortir molt ficats a fer el nostre partit i convençuts.
2: I diumenge a les 9 de la nit arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de campions de Lliga si puntuen contra els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la picabaralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros per part del seu club, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou. A la tercera federació masculina de futbol, diumenge a 12:45 es disputa l'última jornada amb la lluita per la promoció d'ascens i de descens, que viurem en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En hoquei sobre patins, aquesta nit a 12:45, hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça jugarà contra el Benfica a les semifinals de la Champions masculina a les 5 de la tarda. I en handbol, el CACSET Balonmano Granollers ha caigut eliminat de la Copa del Rei a Sant Sebastià al partit de quarts de final contra el Gran Canària 29-26.
1: Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
8: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Tenim la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
9: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
8: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Premià Media Informatius, Marc Rodríguez.
1: Tot indica que el curs 26-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui les xifres oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva. Per tot això, es prefereix deixar tancada la segona línia de Montserrat. Diu Busquets que, a més, també és per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
2: Sí, nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca prescripció. El que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia o que es quedi amb poquets nens i omplir una segona línia a l'escola Montserrat. A dia d'avui, jo crec que aquesta segona línia en el Montserrat aquest any no serà viable.
1: Com diem, i sempre que es confirmi aquesta previsió, la segona línia de l'escola Montserrat no s'obrirà a l'inici de curs, però continuarà estant disponible per si calgués fer-ho. D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus que consideren que s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què no es tanquen línies a l'escola La Salle. Busquets ha respost que és un error vincular una cosa amb l'altra perquè en les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents, de moment infructuosos, de Premià de Mar per aconseguir places lliures d'aparcament a la Floresta de Premià de Dalt per aixugar la demanda del Tartier Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments d'Esquerra Republicana de Catalunya i del PSC. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que, a les converses amb el municipi veí, acabaran imparant el seny i la raó i recordava que, al final, tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cánovas advertia que sense contraprestacions serà difícil aconseguir aquest aparcament. Cánovas assenyala específicament el sector de l'estació i qüestiona el treball conjunt de dos municipis, recorda, on els alcaldes són del mateix color polític.
3: Jo espero que en aquest sentit al final doncs imperi el seny. D'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots són veïns.
4: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també evidentment vol una contraprestació. I si tu a la part de l'estació doncs, poses zona vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar per aquí els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperava.
1: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista. Les obres de reforma de Jacint Verdaguer encara en la recta final i aviat hauria de començar l'asfaltat. Actualment s'enllesteix la renovació de serveis soterrats del tram que va de Marina a Riera i també s'espera que la companyia elèctrica faci unes connexions pendents a diversos encreuaments del carrer. Després d'això, com diem, s'asfaltarà el carrer de punta a punta, una part que s'allargarà pocs dies. L'actuació, per tant, podria quedar completada al llarg d'aquest mes de maig. Recordem que aquesta haurà estat una de les obres de més envergadura del mandat actual, amb un pressupost de prop d'1.130.000 euros. Va començar el mes d'agost passat i els treballs sempre s'han desenvolupat sense entrebancs importants, més enllà d'alguna interrupció de poca importància per culpa de la pluja. La Fundació El Maresme convoca la ciutadania a una nova activitat solidària el proper 17 de maig, una iniciativa enmarcada en la commemoració del 60è aniversari de l'organització. Es tracta d'una caminada on simbòlicament es volen assolir 60 milions de passes, una xifra per la qual, segons han calculat, necessiten 4.000 participants. Ho faran en una matinal al Passeig del Callao de Mataró. Fa uns dies en parlava des de la Fundació en Sergi Galera.
5: Ens agrada posar-nos reptes. Contínuament estem buscant la manera d'incloure d'incloure'ns més a la societat, de que se'ns vegi més, sempre intentem anar un pas més enllà. I és per això justament que aquest any, com a primera activitat en la que sortirem a la ciutadania, farem aquesta caminada el dia 17 de maig i l'objectiu és aquest, aconseguir aquest repte de 4.000 persones caminant.
1: La convocatòria contindrà altres reclams com música en directe o una tómbola solidària i també s'hi presentarà la cançó i la flash mob de les dissantes. Es poden fer les inscripcions a les oficines de la Fundació i també al web fundaciomaresme.cat. I ara en cultura, avui el divendres està marcat per la presentació de dos llibres. Manel Ferrer.
6: Can Sant Pere acull avui una doble presentació literària vinculada als moviments socials, la memòria col·lectiva i el dret a la ciutat. L'acte organitzat pel col·lectiu Memòria, Lluita i Resistència servirà per presentar els llibres Gentrifiqué i Can Sant Pere teixeix i resisteix. Més de 25 anys de vida i lluita contra l'especulació a Premià de Mar, tots dos publicats per l'editorial Descontrol. Aquest segon llibre publicat coincidint amb Sant Jordi recull de manera col·lectiva més de dues dècades d'història i lluita de Can Sant Pere. Brenda Barr, membre del col·lectiu, explica els punts en comú i el contingut de les dues publicacions.
7: No, com es succeeixen aquests processos? Amb un llibre que fa molt poquet que hem fet des de Can Sant Pere, que és el Teixeix i Resisteix, que és una mica la nostra història des de Can Sant Pere, des d'aquest moviment, que el prenem com a exemple, no, d'aquestes dinàmiques que es denuncien en el llibre de Memòria, Lluita i Resistència, perquè ens ajudarà a veure llavors com hem construït aquesta lluita per protegir un espai públic a Premià de Mar.
6: Durant l'acte també es parlarà sobre gentrificació i transformació urbanística, relacionant aquests conceptes amb la realitat passada, present i futura de Can Sant Pere. La presentació es farà, com dèiem, avui a 6:45 al local del carrer Miquel Moragues 12.
1: Esports. El primer equip femení de bàsquet visitarà l'Espanyol aquest dissabte per fer-se amb la victòria i assegurar-se així una plaça a la final a 4. Les premianenques tenen el repte de superar un Espanyol que viu a la zona baixa de la taula, tot i el seu intent de revifar. Les premianenques afronten el partit amb ganes, volen sumar els màxims punts i després de guanyar l'última jornada contra el CC estan motivades. Per la seva banda, en canvi, l'Espanyol ve de perdre contra el Castelldefels. A la Lliga només li queden 3 jornades, de les quals les premianenques només en jugaran 2 i n'hauran de descansar una altra. El partit serà demà dissabte a 6:45 de la tarda. I pel que fa al temps, matí amb presència de núvols i tarda més assolellada, demà s'esperen xàfecs, sobretot a la tarda. Tant avui com demà, continuem amb el termòmetre entre els 14 de mínima i els 19 de màxima. Diumenge torna el sol i les màximes podrien arribar als 21 graus.
8: Estàs escoltant? Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, del Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7-7 a Top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ei, Cocos, avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange, el seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed, que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 y David Bowie estaba escalando a pasos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day, Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui, dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995, amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu. Com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

You Run. I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en som més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega't-hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir Aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort.
1: Amb el cor de crom brillant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom.
1: Aguanta fort.
0: Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marie des del Solster Botel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, se está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.
5: Oh.

0: canto a ti.
1: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
2: Aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
1: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentarà en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric, el programa No te perdo. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permeta'm que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar una altra del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
2: M'estaria contigo.
1: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, del teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta, al setembre, amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius, qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Algo más, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta, Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

0: Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo als Tràfic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Tràfic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar encara que només sigui un moment.
1: Premià Media Informatius, Marc Rodríguez.
2: Tot indica que el curs 26-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui les xifres oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva. Per tot això, es prefereix deixar tancada la segona línia del Montserrat. Diu Busquets que, a més, també és per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
3: Sí, nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca preinscripció. El que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia o que es quedi amb poquets nens i omplir una segona línia a l'escola Montserrat. A dia d'avui, jo crec que aquesta segona línia en el Montserrat aquest any no serà viable.
2: Com diem, i sempre que es confirmi aquesta previsió, la segona línia de l'escola Montserrat no s'obrirà a l'inici de curs, però continuarà estant disponible per si calgués fer-ho. D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus que consideren que s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què no es tanquen línies a l'escola La Salle. Busquets ha respost que és un error vincular una cosa amb l'altra perquè en les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents de moment infructuosos de Premià de Mar per aconseguir places lliures d'aparcament a la Floresta de Premià de Dalt per aixugar la demanda del Tartí Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments d'Esquerra Republicana de Catalunya i del PSC. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que, a les converses amb el municipi veí, acabaran imparant el seny i la raó i recordava que, al final, tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cánovas advertia que sense contraprestacions serà difícil aconseguir aquest aparcament. Cánovas assenyala específicament el sector de l'estació i qüestiona el treball conjunt de dos municipis, recorda, on els alcaldes són del mateix color polític.
4: Jo espero que en aquest sentit al final doncs imperi el seny. D'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots són veïns.
5: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també evidentment vol una contraprestació. I si tu a la part de l'estació doncs, poses zona vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar a aparcar els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperava.
2: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista. Les obres de reforma de Jacint Verdaguer encara en la recta final i aviat hauria de començar l'asfaltat. Actualment s'enllesteix la renovació de serveis soterrats del tram que va de Marina a Riera i també s'espera que la companyia elèctrica faci unes connexions pendents a diversos encreuaments del carrer. Després d'això, com diem, s'asfaltarà el carrer de punta a punta, una part que s'allargarà pocs dies. L'actuació, per tant, podria quedar completada al llarg d'aquest mes de maig. Recordem que aquesta haurà estat una de les obres de més envergadura del mandat actual, amb un pressupost de prop d'1.130.000 euros. Va començar el mes d'agost passat i els treballs sempre s'han desenvolupat sense entrebancs importants, més enllà d'alguna interrupció de poca importància per culpa de la pluja. La Fundació El Maresme convoca la ciutadania a una nova activitat solidària el proper 17 de maig, una iniciativa enmarcada en la commemoració del 60è aniversari de l'organització. Es tracta d'una caminada on simbòlicament es volen assolir 60 milions de passes, una xifra per la qual, segons han calculat, necessiten 4.000 participants. Ho faran en una matinal al Passeig del Callao de Mataró. Fa uns dies en parlava des de la Fundació en Sergi Galera.
6: Ens agrada posar-nos reptes. Contínuament estem buscant la manera d'incloure incloure'ns més a la societat, de que se'ns vegi més, sempre intentem anar un pas més enllà. I és per això justament que aquest any, com a primera activitat en la que sortirem a la ciutadania, farem aquesta caminada el dia 17 de maig i l'objectiu és aquest, aconseguir aquest repte de 4.000 persones caminant.
2: La convocatòria contindrà altres reclams com música en directe o una tómbola solidària i també s'hi presentarà la cançó i la flash mob de les dissantes. Es poden fer les inscripcions a les oficines de la Fundació i també al web fundaciomaresme.cat. I ara en cultura, avui el divendres està marcat per la presentació de dos llibres. Manel Ferrer.
7: Can Sant Pere acull avui una doble presentació literària vinculada als moviments socials, la memòria col·lectiva i el dret a la ciutat. L'acte organitzat pel col·lectiu Memòria, Lluita i Resistència servirà per presentar els llibres Gentrifiqué i Can Sant Pere teixeix i resisteix. Més de 25 anys de vida i lluita contra l'especulació a Premià de Mar, tots dos publicats per l'editorial Descontrol. Aquest segon llibre publicat coincidint amb Sant Jordi recull de manera col·lectiva més de dues dècades d'història i lluita de Can Sant Pere. Brenda Barr, membre del col·lectiu, explica els punts en comú i el contingut de les dues publicacions.
8: No, com es succeeixen aquests processos? Amb un llibre que fa molt poquet, que hem fet des de Can Sant Pere, que és el Teixeix i Resisteix, que és una mica la nostra història des de Can Sant Pere, des d'aquest moviment, que el prenem com a exemple, no, d'aquestes dinàmiques que es denuncien en el llibre de Memòria, Lluita i Resistència, perquè ens ajudarà a veure llavors com hem construït aquesta lluita per protegir un espai públic a Premià de Mar.
7: Durant l'acte també es parlarà sobre gentrificació i transformació urbanística, relacionant aquests conceptes amb la realitat passada, present i futura de Can Sant Pere. La presentació es farà, com dèiem, avui a 6:45 al local del carrer Miquel Moragues 12.
2: Esports. El primer equip femení de bàsquet visitarà l'Espanyol aquest dissabte per fer-se amb la victòria i assegurar-se així una plaça a la final a 4. Les premianenques tenen el repte de superar un Espanyol que viu a la zona baixa de la taula, tot i el seu intent de revifar. Les premianenques afronten el partit amb ganes, volen sumar els màxims punts i després de guanyar l'última jornada contra el CC estan motivades. Per la seva banda, en canvi, l'Espanyol ve de perdre contra el Castelldefels. A la Lliga només li queden 3 jornades, de les quals les premianenques només en jugaran 2 i n'hauran de descansar una altra. El partit serà demà dissabte a 6:45 de la tarda. I pel que fa al temps, matí amb presència de núvols i tarda més assolellada, demà s'esperen xàfecs, sobretot a la tarda. Tant avui com demà, continuem amb el termòmetre entre els 14 de mínima i els 19 de màxima. Diumenge torna el sol i les màximes podrien arribar als 21 graus.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí, al Club dels Cocos, t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El señor de las moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies, el senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Aphrodite, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. L'estem escoltant en directe. El 1995. Igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que, per cert, es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015, als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Però on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Dinas va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 tres setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Eres mi Venus, con tu fuego y tu deseo. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir Nunca te cases con un ferroviario. I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título, al contrario. Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu... Mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho, si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junque diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crazy's What Crazy's, diu només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés. És que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, eh? Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns.

Eje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella, més que a tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners, del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos, i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit, i aquest pràcticament entre nosaltres va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners... Come on, Ellen. Come on.

Eileen, la Dexys Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels del Mau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christy, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christy, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica. Amb milers de treballs al llarg de la seva carrera, Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després de lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
2: Hola, què tal?
1: Tu vas començar fent radioteatre
2: a
1: Ràdio Espanya,
2: si no m'equivoco. Sí, sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
1: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
2: I tant, jo crec.
1: Que era el galant, no?
2: El galant del moment, jo crec que sí.
1: Que ens va deixar molt jove, no?
2: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
1: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
2: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
1: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe, la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
2: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
1: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
2: I tant, i tant. Ja ho crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
1: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat.
2: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
1: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no? Per exemple.
2: Sí, també. Eh? Sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
1: Que fort.
2: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
1: Ah, sí?
2: Faria una mica més bé.
1: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem...
2: Sí.
1: Ara encara ho milloraria, això, no?
2: Les coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
1: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
2: moltes,
1: cosa
2: moltes,
1: més o menys curiosa?
2: Que jo ara no sé què recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent... No me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i... una persona que es moria i jo m'estava aguantant per no plorar i estava plorant i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poco más, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però... Bé.
1: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
2: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques. Jo què sé, Edith Piaf, Piaf, per exemple. La Viangós.
1: La Viangós.
2: Per exemple.
1: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes
2: I
1: coses
2: tant,
1: dels teus inicis,
2: que, sí,
1: que tu
2: sí.
1: Vas començar, que eres una criatura.
2: Una cria. Sí, anava amb mitjons.
1: Et consideres afortunada?
2: Molt, molt. I he estat molt
1: feliç. T'has pogut dedicar
2: i...
1: tota la vida al que t'agradava.
2: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que
1: bueno,
2: està
1: això,
2: bé.
1: Llavors ja és fantàstic,
2: ja és fantàstic.
1: Moltes gràcies.
2: A tu, guapo.
1: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
2: Moltes felicitats
1: i que per molts
2: pel
1: anys et
2: teu programa.
1: Escoltar. Gràcies.
2: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne. Està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vivian Ross ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915, i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vivian Ross. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia aquella?
1: Aina Morgan.
2: Aina Morgan va dir un dia... Porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
1: Frank.
0: Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot, jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Localitzada la dona de nacionalitat sud-africana que va coincidir a l'avió amb la dona que va morir per antivirus. Es troba actualment asimptomàtica a Sud-àfrica després d'haver estat durant una setmana a Barcelona abans de tornar al seu país. Segons la investigació epidemiològica realitzada durant la seva estada, es va allotjar sola a un hotel i no va tenir contactes estrets. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
2: Aquesta persona no ha tingut contactes estrets amb ningú. Aquest període correspon amb el període d'incubació, els escassos 7 dies que va passar a Barcelona. És un període d'incubació no infecciós. Ens han confirmat fa una hora escassament que es troba en bona salut i asimptomàtica. Per tant, confirmem que aquesta persona va estar a Barcelona, que és una persona que va estar molt poc temps en contacte amb possible contacte estret amb la persona realment afectada, compartint en un avió, escassament 3 minuts.
1: Fernández insisteix que s'estan seguint els protocols necessaris i que s'està fent un seguiment. A més, recorda que el risc de contagi per la població general és molt baix. I no deixem el tema perquè, per altra banda, la dona de 32 anys d'Alacant sospitosa d'estar contagiada d'antivirus ha estat traslladada com a mesura preventiva a una habitació d'un hospital dissenyada per contenir patògens perillosos. També viatjava l'avió de KLM, on va embarcar breument una passatgera que posteriorment va morir. Li han fet la prova i està pendent del resultat en 24 i 48 hores. De moment, la seva sintomatologia és lleu, amb tos i malestar general. El creuer on s'ha detectat el brot d'antivirus virus, l'Ondius, té prevista l'arribada al port de la Granadilla a Tenerife les primeres hores de diumenge. El passatge serà evacuat als seus països d'origen. Hi ha 151 persones de 23 nacionalitats, 14 ciutadans espanyols, entre els que hi ha 5 catalans, han acceptat passar la quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. I a partir de demà s'haurà de tornar a pagar Rodalies. Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a 3 trams on hi havia incidències i d'aquesta manera ja s'està oferint el 96% del servei. Si algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents, de Gaudí en podrà recuperar els viatges. I més d'una cinquantena d'alcaldes gironins de diferents colors polítics han signat a Verges un manifest per demanar al govern que aturi el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Plater, que té com a objectiu promoure projectes d'energia eòlica i solar a Catalunya. Denuncien que el document s'ha elaborat sense la participació real del món local i alerten que el model afavoreix els grans operadors energètics en detriment de les iniciatives locals i comunitàries.
0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viure.

Benvinguts i benvolguts. Sóc el senyor Sommer i això que escoltes és l'episodi número 24 de la novena temporada de Sèrie R, un programa de cine en sèrie i en sèrio. Com ja sabeu, els col·laboradors del programa van i venen, però qui sempre m'ha acompanyat des dels inicis d'esta aventura com és Sèrie R és en Trufó, la nostra mascota. I aquí el tenim remenant, com sempre, per aquí l'estudi a Ràdio Ràpita i sempre al costat dels nostres oients. En aquest episodi tindrem el responsable de la secció més esportiva de tots els programes de cinema, ni més ni menys que en Nino Vázquez, que avui mos ve a parlar d'una de les pel·lícules sensació de la temporada passada. És ni més ni menys que Marty Suprem. La pel·lícula de Joshua Safdie va ser una de les sensacions més positives d'aquesta passada temporada. Va ser una ferma candidat als Oscars. I, com no, sempre recordarem la feina que va fer en Timothée Chalamet al capdavant del gran repartiment que hi havia en aquella pel·lícula. Després, amb Nino, en parlem una mica més. Sèrie R és un programa preparat i cuinat des de Ràdio Ràpita i que també podeu escoltar recuperant el podcast que trobareu a radioràpita.cat, a iBooks i també a Spotify. Des de Sèrie R volem donar les gràcies a tots els nostres oients d'altres poblacions de Catalunya, ja que gràcies a la xarxa estem a les seues emissores. Tots sabeu que com a inquilins d'una emissora del segle XXI som algo més que un programa de ràdio, i és que el programa no acaba quan marxem de l'emissora. Podeu seguir atents a les novetats de les nostres xarxes socials a Instagram, a r/sèrie, on pot ser que trobeu més informació que la que tenim temps de donar en este curt programa. Durant el programa d'avui viatjarem als Estats Units, a una època en la que el jazz predominava, i per això la música d'aquella època ens acompanyarà durant gairebé tot el programa. I per això tenim un tema tan imponent com este.

0: Si sona el You'll Never Walk Alone és perquè Nino està a prop i Nino ha vingut avui a fer un nou Moneyball. I la cançó diu You'll Never Walk Alone, mai caminarà sol, tot el contrari que el nostre personatge de la pel·lícula d'avui, no, Nino?
1: Bueno, jo crec que sí que camina molt sol.
0: Per bona això, tarda, tot Gavi. El contrari.
1: Ah, sí, sí, sí, mai caminarà sol, doncs aquest, déu-n'hi-do. Ho fa tot a la seva manera, al seu estil i emportant-se tot el que calgui per endavant.
0: Nino està parlant de Marty Supreme, la pel·lícula que va ser, com abans us deia a la introducció del programa, sensació en la, podríem dir, darrera temporada abans dels Oscars, i es va parlar d'ella com a possible guanyadora també.
1: Sí, sí, sí. Jo per a mi va ser una mica decepcionant o decebedor que no s'emportés cap tipus de premi. Crec que l'actuació de Chalamet és descomunal. Sí que és cert que jo crec que ell va fer tot el possible per a molestar tothom que pogués, per a que no el votessin. Jo crec que aquest va ser el motiu, aquest va ser el motiu pel qual el premi a millor actor se'l va acabar emportant Michael B. Jordan i no Timothée Chalamet, que fa una actuació descomunal, com et deia.
0: Van sortir moltes polèmiques i, com bé dius, possiblement fou una de les condicions que va fer que de les 9 nominacions que portava Marty Supreme, la pel·lícula de Joshua Safdie, no se n'endugués cap ni una.
1: Sí, és curiós perquè sí que és veritat que, per exemple, va haver bon nivell als Oscars enguany i ja vas parlar aquí al programa de una batalla tras otra, que per a mi és un autèntic peliculón, però per a mi Marty Supreme, algun per a mi s'hagués pogut emportar. Per a mi el d'actor, no he vist Sinners, això potser tu podries dir la teva opinió, però jo crec que va guanyar
0: més. És una molt
1: bona
0: pel·lícula, Sinners, també.
1: No, però parlo de l'actuació de Michael B. Jordan, que pel que tinc entès fa una doble actuació.
0: Sí, a veure, jo sóc dels que pensa que s'ho mereixia Timothée Chalamet molt més.
1: Sí, sí, jo crec que l'actuació que fa en aquesta pel·li és molt bona, però com tu bé dius, va haver moltes polèmiques, ell es va posar amb qui no devia, i crec que va ser un vot de càstig de la gent que vota a l'Acadèmia per tal de no donar-li un premi, jo crec que totalment merescut, com anirem desgranant en el programa d'avui.
0: Marty Supreme, una pel·lícula de l'any 2025, d'una durada de 149 minuts, nord-americana, dirigida per Joshua Safdie i protagonitzada per Timothée Chalamet, per Gwyneth Paltrow, per Odissa Asion, per Abel Ferrara, Tyler, the Creator, i un llarg ETC. És una pel·lícula que té la música de Daniel Lopatin. Avui sentirem tot música jazz perquè crec que li pegava molt a la pel·lícula. És una pel·lícula, tot i que no li pega massa, és una pel·lícula de A24, la companyia A24, que està especialitzada cada cop menys en cinema de gènere, en cinema de terror. I, bueno, mos parla una miqueta, per resumir-ho, per fer una sinopsi molt, molt resumida i molt acotada. Martin Mauser, un jove buscavides que juga al tennis de taula amb una ambició desmesurada. Està disposat a tot per complir el seu somni. Amb ajuda, entre d'altres, de l'estrella de cinema Carol Dune, i demostrarà al món sencer la grandesa que creu que té. Està aquí, a la nostra secció de Moneyball, Nino, perquè estem parlant d'un jugador de tennis de taula.
1: Sí, sí, sí. Tot i que ja saps que jo, per exemple, evito els spoilers al màxim i vaig anar a veure la pel·lícula absolutament sense saber quin tipus de pel·lícula anava a veure. Te prometo que no sabia ni que anava de tennis de taula. És més, surto del cinema i t'escric, mira, aquesta pel·li és d'esports. Encara que realment, com anirem explicant, crec que és el menys important al final l'esport. Sí que és cert que és el que ens dona l'àmbit i el que fa que aquest personatge sigui tal com és, però evidentment el tennis de taula per a mi és un esport, i en altres esports que et discutiria si són esport o no, hem parlat fins i tot aquí en alguna ocasió tu i jo de fer a la secció la sèrie Gambito de Dama, la sèrie dels escacs, però aquí sí, evidentment és un esport que requereix un nivell físic important. I ja et dic, vull fer un esment a alguna de les coses que comentes. Comentaves la música. La música és supercuriós, que és una pel·li desenvolupada a la trama als anys 50 i 60, i amb molta música dels 90 i dels 2000. No sé, no entenc si tu li vas trobar algun sentit a algunes cançons de... No sé.
0: Ara jo fa temps que sí. la vaig veure el dia sí, de la seva estrena, i ara dient-me tu això, si, no recordava esta característica de la pel·lícula, i no, sona el Psycho Killer, no?
1: Clar, per exemple. I New Order, i Aha, i Blondie, o sigui, No, no ho vaig entendre, eh? He escoltat alguns podcasts i he llegit alguns informes, i bueno, diu que volien destemporalitzar la pel·lícula, però evidentment tot el que veiem està basat als anys 50-60. Comentaves també l'aparició de la gran estrella de cine que l'ajuda, que no és cap altra que Gwyneth Paltrow, que sembla que s'està representant una mica a si mateixa, una actriu que ha sortit de les pantalles i que està lluitant per tornar-hi, a diferència del que succeeix a la pel·lícula, perquè avui sí que anirem amb spoilers a full, si algú no l'ha vist ja pot desconnectar-se i escoltar-nos quan l'hagi vist. Aquí a la vida real sí que ha triomfat, el paper que fa és boníssim. A la pel·lícula doncs, intenta tornar a fer obres de teatre i no se'n surt, però sí que se la veu, que és una persona que en el seu moment va ser molt popular, i Marty, en una de totes les trampes que fa durant la pel·lícula, se la va camelant per a que ella l'ajudi de qualsevol manera.
0: Una gran actriu, Gwyneth Paltrow, com aquí demostra, o durant tota la seva carrera, i aquí acaba resultant un tàndem que et costa decidir qui es menja les escenes, perquè hi ha per moments que el savoir-faire, que el saber estar de Gwyneth Paltrow, cuidao, eh?
1: Sí, he sentit fins i tot que Gwyneth Paltrow és una persona que es porta molt bé en tothom els rodatges, que amb Timothée Chalamet va tenir molts problemes per això mateix, perquè semblava que els dos volien imposar una mica més la seva química en aquestes escenes. Però, bueno, si et sembla, parlarem del tenis taula, explicar també que aquesta història està basada en un jugador de tenis taula real, que es deia... Espera't, era Marty... Era Marty, però no es deia Mauser, era Marty Reisman, però està inspirada en la seva vida. És un jugador que va ser campió mundial quan tenia ja més de 50 anys, després de molt de temps perseguint el seu somni. El problema que té el tenis taula, evidentment, com tothom entendrà, és que és un esport molt, molt minoritari. I l'obsessió del protagonista d'aquesta pel·lícula, i pel que sembla la persona a la que està inspirada, és que ell creia que aquest esport, que ompliria estadis, que reportaria molts diners, que el faria molt ric i que el dia de demà seria un dels esports més populars d'un país com és Nord-Amèrica, que vam explicar en altres programes, que es basa més en bàsquet, en futbol americà, en béisbol, sobretot, en hoquei. I ell té aquest somni, aquesta obsessió que el porta a fer doncs, de tot, literalment, per aconseguir diners per finançar-se una carrera en la que ell creu que, bueno, que es lucrarà en algun moment.
0: Sí, perquè, cosa que, com anirem veient... De fet, el tenis de taula no li dona per a sobreviure,
1: no,
0: i és a base de patrocinis, que ja passa avui en dia en molts d'esports, imagina't en aquella època, és a base de patrocinis que ell vol anar avançant i fent-se famós al costat de l'esport que estima, també.
1: Sí, és possible que ell sigui, pel que veiem a la pel·lícula, un top 3 mundial. I un top 3 mundial d'un esport, bueno, és que no cal que et posi un gran esport, però un top 3 mundial al tennis guanya milions i milions de dòlars o d'euros. Un top 3 de futbol, de bàsquet, clar. Al tennis taula, pel que veiem en aquesta pel·lícula i en aquella època, un top 3 mundial, com podia ser ell en aquell moment, doncs, amb prou problemes es podia pagar l'allotjament, els viatges, tot, i jo crec que és la seva obsessió. O sigui, jo la pel·li vaig sortir impressionat per les escenes, per l'acció. O sigui, per a comparar-ho, em vaig sentir com quan vaig veure la de Snatch, Cerdos i Diamantes, que vaig sortir del cine bocabadat de quina barbaritat de pel·lícula havia vist. Espera, que la gent s'ho imagini, és com un Snatch, Cerdos i Diamantes, però en comptes de ser de boxa, és de tenis taula. Però ja et dic, el tenis taula deixa de ser important quan comences a veure totes les estafes, tots els moviments, tot el que és capaç aquest noi per portar a terme la seva ambició, una seva ambició que jo crec que està, no sé si comparteix amb mi, molt cegada. O sigui, només cal recordar que ell va participar a un campionat mundial a Anglaterra i el primer que exigeix a la federació és que li posin un hotel de 5 estrelles i, és més, fa una trampa, es cola a l'hotel de 5 estrelles i després li arriba una gran factura a la federació de totes les despeses que ell ha anat fent amb diners que ell no tenia, quan ha posant a càrrec de l'habitació, i tot això és el que li suposarà la sanció que li impediran al pròxim Mundial. No sé si estàs d'acord amb mi, però jo crec que ell...
0: L'acaben denigrant, l'acaben apartant de la federació.
1: Sí, sí, sí. Clar, ell projecta una realitat imaginària en la que ell es creu que és top mundial, que sí que ho és, però d'un esport que genera molts diners o molts ingressos, i ell el primer que fan és posar-lo en un hotel de mala mort i queixar-se al president de la federació amb molt males maneres i de manera molt mal educada de que ell ha d'estar a un hotel de 5 estrelles com estan els federatius. I ell s'hi posa dintre I a partir d'aquí comença, bueno, a fer el joc amb l'actriu, amb el paper de Gwyneth Paltrow, a guanyar-se el seu marit, que és un empresari ric, el qual ell el busca com a patrocinador i fins i tot s'anima a pagar-li un sopar que val més que segurament tot el sou que podia tenir ell, perquè no oblidem que ell al principi de la pel·lícula, que crec que ens hem deixat el més important, treballa una sabateria i la primera escena de la pel·lícula és com té relacions sexuals amb la que suposadament és la seva parella i es veu una cursa d'espermatozous fecundant un òvul. O sigui, és com la manera que ja ens posa en situació, perquè ell es renega d'aquest fill en tot moment i diu que no és d'ell perquè la noia es queda embarassada, evidentment, per aquesta fecundació, però jo crec que és la manera en la que la pel·lícula ens demostra que ell és el pare d'aquella criatura i per a que comencem a veure com ell es comença a treure problemes de sobre.
0: Dic també que, no sé si estàs d'acord amb mi, però és com que el Timothée Chalamet marca molt el ritme de la pel·lícula, o sigui, però és com una balança ben acompassada, ben similar una banda de l'altra, perquè ell sí que és veritat que marca molt el ritme de la pel·lícula, però el muntatge de la pel·lícula també està molt al nivell d'este personatge frenètic. Perquè,
1: és frenètica, sí,
0: perquè
1: sí,
0: és una pel·lícula frenètica, és d'aquelles paraules que surts entusiasmat del cine, però també surts una mica agotat de les situacions, de
1: és
0: tot.
1: És cert, és cert.
0: No deixa d'estar allà dalt tota l'estona i hi ha ratos que inclús tu com a espectador desitges que pare una mica el ritme per a poder agafar aire i si vols després tornem a seguir el Martí Suprem, però és veritat que surts del... Jo, a mi em va agradar moltíssim, molt més del que ha dit la gent i molt més del que va demostrar la gala dels Oscars, però és veritat que és una pel·lícula amb molt alt ritme.
1: Sí, sí, és cert. Jo crec que la gent que es queixa que no li ha agradat és precisament per això, perquè es van trobar amb una pel·lícula que no para en cap moment. O sigui, és que és com una sitcom que quan penses que tot ja ha succeït, ja ha passat, ja s'ha acabat, encara passen més coses. O sigui, no sé, podem anar posant exemples si voleu. Vull dir, ell és estafador en tots els àmbits de la seva vida, estafa la seva pròpia família, estafa la sabateria on treballa, que és d'un oncle d'ell, i li roba diners per a poder pagar-se el bitllet. Estafa un mafiós que ha perdut el seu gos, aquesta és la gran història de la pel·lícula, crec jo, i aquest gos va parar a una granja on hi ha un granger que no vol tornar-los i el gos i respon amb una escopeta.
0: El propietari ha... del gos, per a qui no s'hagi fixat, és el gran Abel Ferrara, un
1: sí,
0: actor...
1: Sí, sí, sí.
0: Un actor de molt renom, sí que és veritat que és una mica underground, però veure'l aquí va ser bastant impactant també.
1: Sí, sí, a més un paper espectacular d'un mafiós que suposadament té molts diners, aquí vol aprofitar-se Marty, li vol tornar el gos que realment qui l'ha perdut ha estat ell. Quan el vol tornar es posa en un embolic perquè una de les tretes que feia, i que diuen que aquestes sí que estan inspirades en Marty Reisman, és que es feia passar per un mal jugador i anava a jugar a apostes. I clar, anava a jugar apostant i el que feia era tenir un ganxo sempre, deixar-se guanyar, val? I després començar a remuntar a guanyar un munt de diners, quan ja hi havia molts diners sobre la taula per les apostes, perquè creien que era un jugador dolent, llavors començava a jugar bé i evidentment s'emportava tot el que hi havia a la taula. Quan l'enganxen amb la trampa, evidentment hi ha un grup que el persegueix i allí es produeix, bueno, per a mi, una escena rocambolesca, que és el de l'incendi de la gasolinera, quan estan posant gasolina i el seu amic amb el taxi, que és... Tyler, The Creator, que jo no el coneixia. O sigui, el primer que em van dir els meus fillos, que sí que coneixen aquests personatges, aquests influencers, és, has vist Martí Suprem? Doncs surt Tyler, The Creator, jo.
0: Ah, no sé qui és.
1: No, te prometo que no sabia qui era.
0: No, si t'ho estic dient jo ara mateix, que no sé qui és Tyler, The Creator.
1: Ah, vale. Ah, és que com l'has anomenat al cast...
0: Sí, perquè
1: que
0: apareix al cast del
1: vale.
0: Però no conec
1: sí,
0: el
1: doncs
0: seu treball, no sé d'on surt.
1: És el seu company que de raça negra, que el porta en el taxi,
0: que no ho fa mal, que no ho fa mal.
1: Sí, ho fa molt bé i li perdona mil vegades errades a Martí, però crec que és un influencer de molt de renom arreu del món. Per això és conegut, jo ja et dic. Jo vaig enterar de la seva existència en la pel·lícula, però bueno, em va semblar un actor normal i corrent. Després resulta que l'havien agafat també per generar bueno, aquest engagement amb el públic més jove o amb la gent de xarxes. Doncs ja et dic, perden el gos en aquest moment quan es produeix això de la gasolinera, i quan el mafiós, finalment, l'amenaça de que li torni el gos, li diu, bueno, et portaré on està el gos. I allà es produeix un tiroteig descomunal entre el granger que retenia el gos, el propietari, un amic que anava, un mafiós també, que, bueno, que moren tots, i fins i tot la nòvia de Marty, o la noia que està embarassada de Marty, que l'està perseguint a tota la pel·lícula, perquè ell es faci càrrec d'aquest fill, acaba ferida i ell es despreocupa d'ella i marxa al Japó a jugar al campionat mundial. O sigui, li importa tampoc. Arriba a fer de coses estranyes de... Bueno, és que hi ha tantes escenes, Gavi, que m'estan venint cada cop al cap. El tema de la joia amb la Gwyneth Paltrow, que li demana una joia per finançar-se el viatge, i ella llavors se n'entera que ha rebut males crítiques. Bueno, els enganxa la policia primer, quan estan en ple acte sexual a Central Park. Estan a Central Park, tenen un acte sexual, els enganxa la policia, i per a que els perdoni la policia, li donen la joia que havia d'usar Martis, llavors li diu que li donarà una altra joia, i quan va buscar la joia li donen el resultat que malament han anat les crítiques, i ell evidentment no té ganes ni de donar joies ni res, i ell llavors és quan es deixa humiliar per l'home d'ella, si recordes el tema de les fuetades al cul.
0: Sí.
1: És que és increïble tot el que arriba a fer. I et parlava abans, perdona, m'enrotllo molt perquè és que hi ha tantes coses...
0: Estem aquí per a sentir-te.
1: Hi ha tantes coses que has de recopilar que avui els esports és el de menys. Després també podem parlar una mica d'esports, si vols, però també hi ha l'aventura amb la noia que la fan fora de casa al quedar-se embarassada. Ell la presenta al seu amic com la seva germana, es posen a viure a casa d'ell sense... Bueno, fent tot el que no haurien de fer en una casa on estan de prestat... A més, és un noi que la seva família suposadament estan fent les pilotes Martí Suprem, que d'aquí ve el nom de la pel·lícula. És una pilota que ell està fan, com sempre, diu que té una dinàmica diferent, una aerodinàmica diferent i que és molt millor, i es fa una inversió gran per a fer aquestes boles, i si recordes aquelles boles, al final, quan s'empipa l'amic, que deixa de ser amic
0: perquè vol començar a ser amant,
1: correcte, l'estira totes per la finestra, i és la imatge d'on ha arribat la figura de Martí Suprem, que deixen dir-te que la família de Martí Reisman es van queixar molt de la pel·lícula i de Timothée Chalamet perquè havien representat el seu familiar com un delinqüent, i la seva neta precisament va voler sortir i fer un comunicat de tot el que recordava sobre el seu avi, com la feia sentir especial, i de que no era el tipus de persona que s'ha retratat a la pel·lícula.
0: Bueno, parlàvem del ritme de la pel·lícula, de que és un ritme molt alt, i és que el seu director és... Valdria la pena recuperar la seva filmografia. Té una pel·lícula que es diu Good Time, que va tindre molta repercussió, tot i que jo no he vist d'aquelles pel·lícules que al seu moment vaig voler veure el 2017, però no sé per què, no l'he acabat recuperant mai, i el que sí que vaig veure va ser Diamantes en Bruto en Adam Sandler, el 2019, que sí que ja marcava una miqueta com seria la direcció de Joshua Safdi. Després va fer un documental...
1: Això, perdona, Gavi, ho treballava amb el seu germà. Fins a aquesta pel·lícula sempre havien treballat els dos germans Safdi, Joshua, o sigui, Josh, que és el que ha fet aquesta, i Benjamin. I curiosament, aquest any s'han separat, bueno, van fer pel·lícules tots al contrari, i crec recordar que els dos van anar a l'Oscar cadascú amb una pel·lícula diferent. La que més ha triomfat, tot i no guanyar res als Oscars, va ser la de Martí Suprem.
0: Perquè Ben Safdi va anar en una altra pel·lícula als Oscars?
1: Ben Safdi va anar, crec que, en la de Smashing Machine.
0: Ah, és cert, ho estic revisant ara, sí.
1: Clar. Vull dir, ells sempre havien rodat junts, i un dels grans dubtes que havia en aquesta pel·lícula és que tal ho farien per separat, i també ho van fer, que els dos fins i tot van arribar als Oscars.

0: aquestes aventures que viu el Martí Suprem són per un motiu, com tu bé deies, perquè ell pensava que el tenis de taula el trauria, el ping-pong, com és conegut, el trauria de la pobresa, i res més lluny de la realitat, perquè acaba fent espectacles cutres per a espectadors que desconeixen l'esport i fer una mica com a globetrotter del tenis de taula, no?
1: Bueno, literalment, ell per guanyar-se diners, i això és real perquè el Martí Reisman ho va fer, anava als shows dels Harlem Globetrotters de bàsquet per a fer ell partits per a fer entreteniments a la mitja part, i tot se'l veu fent partits amb animals, fent tot tipus de bromes per a entretenir el públic. Però sí que és cert que el que ell el mou, sobretot, és el desig de venjança a partir de la primera derrota que pateix al torneig aquest que us deia, Anglaterra.
0: Ell, Anglaterra,
1: arriba a la
0: final.
1: Amb un japonès.
0: Amb un japonès, exacte, sí.
1: Ell arriba a la final contra un japonès que resulta que és quan s'innova la tècnica de la raqueta. I la raqueta del japonès té espuma, té la típica espuma que avui en dia tenen totes les raquetes, i la de Martí era totalment de fusta. Per això Martí en tot moment s'està queixant de que estan fent trampes, de que no poden jugar amb aquesta raqueta. I ell, si ja no està prou mogut per la seva ambició que tu dius de ser campió del món, ara aquí el que buscava totalment era revanxa i volia venjar-se. I com podia venjar-se? Doncs participant al campionat del món que es faria al Japó. Però com us hem explicat abans, com m'ha abusat dels seus privilegis que no tenia a l'hotel de 5 estrelles de Londres quan està disputant el primer campionat que es disputa a Anglaterra, la Federació Internacional de Tenis Taula li prohibeix de per vida participar a qualsevol torneig. Sí. I tot i que ell fa de tot per a que el perdonin i això, l'únic que aconsegueix és viatjar a Japó, després de, com he dit, deixar-se rebre cops del cul per part del marit del personatge que fa Gwyneth Paltrow.
0: A fer un partit d'exhibició que li proposen, clar, i ell primer rebutja.
1: Correcte. Ell rebutja aquest partit d'exhibició, però finalment, com no té cap altra opció, perquè no ha tret diners de cap banda, en totes les triquinyoles que ha fet i tot el que ha fet no ha aconseguit diners de cap manera, ha d'aconseguir que amb el vol privat amb el que viatja aquest empresari, és un empresari de bolígrafs, crec recordar. Mm-hmm. Doncs aquest empresari el que fa és fer un acte amistós amb un partit en el que s'enfrontarien Martí i el campió japonès, el que l'havia guanyat a Londres. Clar, ell no vol participar aquí, però quan, i a més, estava pactat que s'havia de deixar perdre, que no podies deshonrar el campió japonès davant del seu públic, i tot i que fa això de deixar-se perdre, quan s'acosta a la gent que suposadament l'havia d'ajudar a que pogués participar al Mundial, li tornen a negar la participació. I llavors ell reta el japonès a jugar un partit de veritat. I llavors és el desenllaç final de la pel·lícula en la qual hi ha un partit real, l'anterior s'ha deixat perdre, estava tot pactat i fins i tot sabien el resultat.
0: Aquí és quan, com diem per aquí, quan tira el carro pel pedregal,
1: sí,
0: doncs igual.
1: Sí, sí, sí, sí. Ell sap que ho ha perdut tot, que no podrà tornar, perquè anava amb el jet privat o en l'avió privat de l'empresari aquest, ja li va dir que si m'espatllera això, ja t'apanyaràs per a tornar a Japó Amèrica perquè no tens un duro, ja t'ho faràs, val? I és així. I ell li proposa al japonès, muntant el lío davant de tothom, que juguin un partit de veritat. I juguen un partit de veritat, i en aquesta ocasió sí que acaba guanyant ell, que bueno, es pensa que havent guanyat això, ho ha guanyat tot, i realment no ha guanyat absolutament res. Li toca quedar-se al Japó durant una llarga temporada, crec que són uns 20-25 dies, fins que finalment un avió militar dels Estats Units el repatria. I com a gran final, gran catarsis, quan ell arriba, sembla que la seva nòvia o la dona de la que havia deixat embarassada s'ha recuperat de les ferides de la bala i està a punt de donar llum, i ell arriba just en el mateix moment, o sigui, l'escena final de la pel·lícula és ell veient per primera vegada la sala de maternitat del seu fill i s'emociona i plora. És com la primera vegada en tota la pel·lícula que el veus que és humà, és la primera vegada en tota la pel·lícula que reconeix que el fill és seu. I no sé com interpretes tu, Fia. No sé si era com la seva redenció o...
0: Sí, és que saps què passa? Que és un personatge tan detestable, perquè és una mescla de li agafes carinyo de tan cutre i detestable que és. Bueno, cutre no, perquè és un tio espavilat i que es busca la vida. De fet, esta pel·lícula, Martí Suprem, no inventa res. O sigui, l'han vestit d'un tio que vol triomfar amb un esport, però bueno, han vist 100 vegades, han vist

0: mil vegades el somni americà. Això és la recerca del somni americà, és triomfar en una de les coses que t'agrada, i aquí té la particularitat de que és un tio que no sempre fa el bé, tot el contrari.
1: Intenta
0: aconseguir este somni americà a pesar de tot i xafant a tothom, com moltes vegades s'ha vist, però és com un personatge que de tan llàstimos que és, li agafes carinyo.
1: És impossible.
0: I la particularitat que té la pel·lícula és això, que és com que al final ell té la sensació d'haver triomfat en esta victòria inútil que aconsegueix al final, i en estos plors que tu dius del final de la pel·lícula, que reconeix el fill i això, és com que acabes com perdonant-lo també com a espectador.
1: Però tu creus que algú el perdona?
0: No sé, és que...
1: És el que em preguntava jo a una altra gent que havia vist la pel·lícula. Si tu el perdones després de tot el que ha arribat a fer. O sigui, és un personatge odiós, totalment, perquè és un villà. O sigui, ja l'escena definitiva és quan la seva nòvia acaba de rebre un tir i ell l'únic que es preocupa és d'anar a camelar-se a la Gwyneth Paltrow per veure si li dona una joia amb la qual... perquè ell primer li ha robat una joia, que aquesta és una altra. Ell li roba una joia una vegada que la sedueix, de les moltes que la sedueix a la pel·lícula, perquè ella té aquesta debilitat i no se sent estimada pel seu marit, i quan li roba la joia i va vendre-la, resulta que és bisuteria, que no tenia cap valor. I llavors li demana una de veritat, és que té el morro de demanar-li, o sigui, has marxat deixant la teva parella, o la pura mare del teu fill, amb un tret per una cosa que has provocat tu, has fet que li rebentessin el taxi al teu amic que t'està portant a totes bandes perquè tu no tens transport per a moure't. Has robat a la pròpia sabateria a la qual estaves treballant per a poder pagar-te. O sigui, és tan mesquí que jo crec que ningú el perdona. O sigui, és com de dir, bueno, vale, ha demostrat que té sentiments, però res d'això ens fa compensar tot el que he vist en tota la pel·lícula.
0: Jo estic d'acord amb tu, però és cert que el no ser un no sé com dir-ho, és odiós, és un tio que faria el que fos pel seu somni, i això també té un punt de brillantor, de ostres, vaig aconseguir... És cert, les formes no són les correctes, però el fill al cap és un personatge que busca, desitja una cosa i va per ella, passi el que passi, i el que sí que l'humanitza una miqueta i el fa ser més proper és que és com una caricatura de personatge. O sigui, al fer-lo atractiu, és com aquelles persones que t'enganyen. Saps que t'estan enganyant, però tenen una màgia especial i un atractiu especial. No sé com dir-ho, que no és un personatge burdo, rudo, no és un personatge agressiu dins del que
1: jo
0: cap.
1: Crec,
0: no és un personatge que de bones a primeres te fa sentir un rebuig, sinó que és capaç de convèncer-te d'alguna manera. És un pillo de la vida, és un pillo de la vida. El que passa és que en situacions cruels... el que tu dius, xafaria qualsevol.
1: Jo crec que el que ens enganya és que el seu objectiu és molt humil i molt modest per al que ens sembla a nosaltres. Si aquest tio el que volgués és triomfar en un esport que li donés milions de dòlars, jo crec que canviaria molt la nostra perspectiva. Aquí ens fan veure que com el que ell vol és simplement ser el millor en ping-pong i que realment tampoc es guanyarà la vida en això, encara que sigui el millor del món i que tampoc li reportarà molts diners, això és el que ens fa ser una mica més naïfs en això i no donar-li tanta importància a tot el que arriba a fer. Mm-hmm. Sí, però és realment detestable tot el que fa a la seva família, als seus amics, a una persona cega. O sigui, ell és capaç de passar per sobre. El que passa és que, com el seu objectiu que persegueix, claro, és el seu somni de ser el millor esportista, sembla que li perdonem, però si aquest tio el que volgués és, jo què sé, movimento, destrossar tot un poble per a fer una central nuclear, llavors tampoc segur que no li perdonaríem que plorés al final de la pel·lícula.
0: No, ho faria, sí, sí. I el que, claro, el que passa és que al principi, com que te sents al seu costat, perquè veus que és un tio ambiciós que vol algo molt concret i que és el que tu dius, que no fa mal a ningú, i és un tio embaucador, és un tio agradable... Però, claro, a mesura que avança la pel·lícula vas veient el fons que té i és el que et fa crear un rebuig cap a ell que no t'esperaves a l'inici. Jo, de fet, vaig començar la pel·lícula pensant-me que seria una cosa i vaig veure que el que era capaç de fer este tio feia que m'apartés cada vegada més d'ell.
1: Sí, sí, tots desitjàvem que perdés-se. Jo m'imaginava, o sigui, jo m'imaginava un final en què és campió del món, però que se n'adona de que ser campió del món de ping-pong no significa absolutament res, desgraciadament, en aquest món en el qual hi ha altres esports més prioritaris o altres negocis més prioritaris. Però no, és que la humiliació és encara pitjor, perquè en una tonteria de torneig d'exhibició ell l'ha guanyat, se sent com que ho guanya tot, i l'únic que s'ha guanyat són 20 dies d'estar perdut al Japó sense tenir com tornar al seu país. Mm-hmm. O sigui, i no ha guanyat res. Econòmicament ho ha perdut tot, ha perdut les amistats, i sembla que encara la vida li acaba regalant un, li acaba regalant un fill. O sigui, jo crec que és això. I em va semblar molt bé el final, perquè hi ha un moment de la pel·lícula que em vaig quedar com estancat de dir, però ara això cap a on tira? O sigui, al final el deixaran jugar al Mundial, ell guanyarà i serà un fest. És impossible, no podia tenir un final així feliç perquè no se l'havia guanyat.
0: Al final acaba tenint un premi que no mereix, que és recuperar, o sembla que recupera, una vida en una família, en una parella i en un fill.
1: Sí, sí, sí, però crec que tothom que ha vist la pel·lícula, perquè si la pel·lícula dura 10 minuts més, la lia. Sí. És capaç de vendre el seu fill, és capaç de vendre el seu fill a algú que li doni diners
0: per tornar a poder participar.
1: Clar, estic segur que si demà ve el president de la Federació Internacional de Tenis Taula i li diu, si em dones el teu fill, recuperes la llicència, pots participar als pròxims tornejos, ho hagués fet.
0: Martí Suprem, tu.
1: Sí, sí, és el que ens ha de... No, no, no cal una segona part. Són 10 minuts més i ja te l'ha liat altra vegada.
0: Ja et donen ganes de matar-lo altra vegada.
1: Clar, clar, és que ja et dic, vull dir, va ser molts moments que no oblidaré de la pel·lícula. L'escena aquesta que dic de l'incendi de la gasolinera, el tiroteig aquest...
0: Li falla a tothom, li falla a tothom, li falla
1: sí,
0: a tothom.
1: Sí, sí, sí, però que no li importa, que no li importa, perquè després d'haver estat tota la pel·lícula negant que és el meu fill, que és el meu fill, quan nosaltres, jo crec que ens ho fica en safat al director dient, mireu, aquí teniu el moment exacte en què estan fent l'amor i el moment en què hi ha la fecundació. Vull dir, però, és que la pel·li ja comença amb un engany, de que arriba la seva folla amiga, perdona l'expressió, o la seva parella, dient que ve a canviar-se les sabates a la sabateria i ell la posa dins i resulta que era un engany per a tenir relacions amb ella mentre els altres de la sabateria no s'enteraven. O sigui, és que ja et dic, és un personatge dels més cruels. I ja et dic, la diferència és que el seu objectiu és un objectiu molt naïf, de vull ser el millor del món en tenis talent, guanyar la vida amb això, i nosaltres sabem que no se la guanyarà amb això.
0: És tan cabronasso, Nino, és tan cabronasso que inclús demana quasi caritat a la gent a la que està fent putades i està fent-nos-ho mal a diari.
1: Sí, sí, sí. Però és que a més els torna a enganyar. Mm. És que els torna a enganyar, tots tornen a caure. O sigui, el seu amic aquest, que és el que li està fent al seu pare les boles, l'enganya, les pilotes de ping-pong, l'enganya tantíssimes vegades i el deixa tornar a entrar a casa fins que finalment aquella esclata i els fa fora. L'està dient que és la seva germana, que s'ha quedat embarassada, que els han fet fora. O sigui, està abusant de tothom, l'amic del taxi, quantes vegades... I finalment hi ha una escena en què el torna a perdonar, que es torna a trobar una taula de ping-pong i torna allà a perdonar-lo, després de que li hagi cremat el taxi en el qual s'estava guanyant la vida, ell i la seva família. Sí, no té escrúpols.
0: Nino, sí. Ping-pong, tenis de taula, tu i jo l'hem jugat a nivell de... Menos
1: sí,
0: que...
1: colla.
0: Menos que nivell usuari, sí. Menos que principiant. Jo recordo que va haver una època a la meva vida que vaig jugar bastant tenis de taula. Sí. Anàvem a passar les tardes al centre cultural, allà detrás de la gasolinera del poble, i passàvem les tardes mirant pel·lis en VHS i jugant al tenis de taula. Va ser l'època que... Després, sí, sí, a casa meva vaig tenir una taula de ping-pong a baix al garatge i allí amb uns germans sí que jugàvem bastant. I és un esport que sempre m'ha agradat, però...
1: A la bolera també anàvem molt a jugar també a tenis de taula. I el meu germà ha participat en tornejos federats.
0: És cert, no ho recordava, sí, sí.
1: Sí, sí. Oye, el meu germà és un fan boig i li encanta i a més se li dona molt bé. Jo era el més dolentet de la família, però bueno, però m'ho passava molt bé, m'encantava. Recordo que a més el que tu dius, al Centre Cultural de la Ràpita es va muntar un munt d'iniciatives quan nosaltres érem jovenets i me recordo de jugar en Joan Ju, per exemple, moltíssima gent, en Sorribes, érem gent que ens passem les tardes allà jugant i que hi havia alguns que se'ls donava molt, molt bé. Però jo crec que aquest esport, si compares el nivell usuari en el nivell professional, jo crec que és el més bèstia la diferència que hi ha entre aquests professionals que, bueno, estan colpejant la pilota a tota velocitat, moviments ràpids, corrent d'una banda a l'altra, que no el que pot jugar un usuari. Vull dir, pots comparar qualsevol altre esport, que, bueno, evidentment agafes un futbol d'última divisió i un futbol d'elit, hi ha molta diferència. Però jo crec que és dels esports que hi ha més diferència des d'un usuari a un professional. I jo crec que estic incapaç de fer-li un punt a un professional.
0: No, és impossible. És esport olímpic?
1: Sí, sí, és esport olímpic des de fa molts anys, sempre. Sí, és dels més divertits. El que passa és que ja fa molts anys que estan dominats. És un esport dominat pels asiàtics.
0: Sí.
1: Aquí ja era molt curiós, perquè aquí és quan comencen. Si primer se'n reien. Ostres, es presenta un japonès al Mundial. Ha, ha, ha. Hòstia, ahir és la primera vegada que un japonès li toca la cara, com diem a la ràpida, al campió o al que presumia ser el campió d'Estats Units.
0: Bé, doncs sí, és una pel·lícula que val molt la pena que li pegués una ullada si no l'heu vist. I
1: segur... Home, jo crec que ja l'haurà vist tothom, perquè avui sí que hi ha altres pel·lis que em costa una mica soltar spoilers, però aquí era impossible avui parlar sense spoilers i crec que l'hem destripat força bé.
0: Però bueno, segur que si no l'han vist, sentim-nos a nosaltres parlar i sentint a Nino ser tan detallista en la pel·lícula, li haurà entrat ganes de veure-la. Val la pena, passar una bona estona, sí que són, són 2 hores i mitja, però que es passen volant pel ritme frenètic que té la pel·lícula.
1: Correcte, sí, sí, a mi va ser, me va passar rapidíssima i va ser, ja dic, en un sospir se'm va passar. I em feia una mica de por perquè era dies d'aquests que vas a veure la pel·li última hora, que no has fet la siesta i que igual et quedes mig clapat, però no, és impossible. La pel·lícula és com una dosi molt alta de cafeïna.
0: D'adrenalina. Doncs, sí. Nino, moltes gràcies. Espero que no tardes tant en tornar a Sèrie R.
1: No, ja tinc diverses propostes. Per cert, deixa'm anunciar-te que ho vam deixar l'altre dia així en suspens, que ja s'ha fet oficial la tornada de Ted Lasso. Hi haurà una quarta temporada a partir del mes d'agost.
0: Quina alegria m'acabes de donar. Doncs bé, hasta aquí arribem en este Moneyball. I, Nino, gràcies per tornar i espero tindre't molt pront en nosaltres.
1: Igualment, senyor Sommer. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga, adeu.
1: Adeu.
2: Tengo un objetivo.
3: Bien. ¿Y qué piensas hacer si ese sueño que tienes no se cumple?
2: Eso ni siquiera entra en mis planes.
3: Pues debería.
2: Mi vida se desmorona, pero saldré de esta.
4: Si lo necesitas, puedo ayudarte.
5: ¿Vas a volver a
6: quemar?
5: ¡Ya!
6: 175, 76, 77...
7: ¡Esta es mi parte, colega!
8: Marty, no puedo mantener a tu madre el resto
9: de mi vida. Porque voy a progresar de una manera que no puedes ni imaginar.
10: De donde yo vengo, uno aprende a cuidarse solo.
11: ¿A dónde vas?
12: Necesito que entiendas de qué va esto.
13: ¿Le hace gracia?
14: A veces me entra la risa nerviosa.
15: Tengo muy jodida la vista, ¿o es el mamonazo de Mauser?
16: Mi padre y yo apostamos por ti.
17: ¡Le voy a arrancar ese puto unicejo de la frente!
18: ¿Quieres llegar a las manos? ¿Como un simio?
19: ¡Farid, está aquí!
20: ¡Sube al coche!
21: ¿Y qué pasa con lo que me haces tú a mí?
22: ¡Dejémonos de aquí!
23: Y es cuestión de tiempo que me vea en las cajas de delganes.
24: ¿Crees que es tan fácil?
23: Sí, lo creo.
25: ¡Esta es mi parte!

0: Hermana.
1: Bueno, als seus 18 anys, la Clàudia no vol ser una heroïna i la malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que fa temps que està desconnectada. Entre el deure de cuidar i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'habilitar aquesta nova realitat que transformarà els vincles entre tota la família. És una pel·lícula que està pegant un bastant fort, una pel·lícula que diuen que el quartet d'actors i actrius principal ho fa molt bé tothom, la jove Júlia Mascort, la Sònia Almarcha, el Tomàs de l'Estal i Laura Beinsenmar. Jo no moriré d'amor és el seu títol original, de Marta Matute, i dura 94 minuts. I per anar acabant, vos parlarem de l'última pel·lícula que us aconsellem esta setmana. Són tres títols, però els tres semblen molt bons. Esta vegada parlem de la direcció de Juan Pablo Sellato, que ens porta una pel·lícula que es diu Hangar Rojo. Hangar Vermell. És una pel·lícula xilena de 81 minuts on mos expliquen que a Santiago de Xile, l'11 de setembre de 1973, mentre el cop militar es desplega per tot el país, el capità Jorge Silva, excap d'intel·ligència de la Força Aèria, rep un ordre que canviarà la seva vida per sempre. Ha de transformar l'escola d'aviació, on actualment formen joves cadets, en un centre de detenció i tortura. Convençut que l'horror durarà poc, Silva intenta mantenir-se en el marge, però l'arribada del coronel Jan, un vell rival que torna amb un poder desmesurat i assumptes pendents, obliga Silva a enfrontar-se no només al seu passat, sinó també a les creences més profundes. A mesura que els camions comencen a omplir l'hangar de presoners i l'exercici del poder es torna cada cop més despietat, Silva es troba atrapat en una cruïlla impossible. La desobediència li podria costar la vida, però obeir també.
2: Capitán Jorge Silva, encargado de logística de la escuela.
3: Traemos un encargo de la Academia de Guerra. Mire, si yo fuera usted, me daría cuenta que es mejor no hacer demasiadas preguntas.
4: El presidente Allende ha muerto. Y tenemos suficiente antecedente que esta institución se va a desangrar. Y todos los oficiales que cooperamos con el gobierno Allende lo vamos a pasar mal, capitán.
5: Vamos a hacer el centro de operaciones de la zona sur.
6: El coronel Yang fue enviado por mi general Lee para hacerse cargo de la inteligencia del recinto.
7: Lo denunció por planificar el asesinato de un presidente de la República.
8: Tarde o temprano ya me la va a cobrar.
9: Lo vamos a llamar el Hangar Rojo.
10: ¿No le gustó andar matando carabineros?
11: Se volvieron completamente locos.
12: Necesito gente especializada que se quede trabajando aquí en el Hangar Rojo.
13: Prefiero estar muerto a cooperar con traidores.
14: Jorge Silva, la leyenda. ¿Qué se siente caer de la nave?

I amb l'engar vermell hem de marxar a sèries. Se'ns ha fet hora, però no marxarem sense recordar que podeu participar en tots nosaltres i comentar al nostre Facebook, X o Instagram, i que si voleu recuperar este programa o qualsevol altre, feu en el podcast que trobareu a radioràpita.cat, a iBooks o a Spotify. Apaguem el projector i encenem les llums de la sala. Sigueu feliços i bon cinema!

0: Premià Media Informatius, Marc Rodríguez.
1: Tot indica que el curs 26-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui les xifres oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva. Per tot això, es prefereix deixar tancada la segona línia del Montserrat. Diu Busquets que, a més, també és per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
2: Sí, nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca preinscripció. El que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia o que es quedi amb poquets nens i omplir una segona línia en l'escola Montserrat. A dia d'avui, jo crec que aquesta segona línia en el Montserrat aquest any no serà viable.
1: Com diem, i sempre que es confirmi aquesta previsió, la segona línia de l'escola Montserrat no s'obrirà a l'inici de curs, però continuarà estant disponible per si calgués fer-ho. D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus que consideren que s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què no es tanquen línies a l'escola La Salle. Busquets ha respost que és un error vincular una cosa amb l'altra perquè en les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents de moment infructuosos de Premià de Mar per aconseguir places lliures d'aparcament a la Floresta de Premià de Dalt per aixugar la demanda del Tartí Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments d'Esquerra Republicana de Catalunya i del PSC. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que a les converses amb el municipi veí acabaran imperant el seny i la raó i recordava que, al final, tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cánovas advertia que sense contraprestacions serà difícil aconseguir aquest aparcament. Cánovas assenyala específicament el sector de l'estació i qüestiona el treball conjunt de dos municipis, recorda, on els alcaldes són del mateix color polític.
3: Jo espero que en aquest sentit al final doncs imperi el seny. D'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots són veïns.
4: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també evidentment vol una contraprestació. I si tu a la part de l'estació doncs, poses zona vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar a aparcar els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperava.
1: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista. Les obres de reforma de Jacint Verdaguer encara en la recta final i aviat hauria de començar l'asfaltat. Actualment s'enllesteix la renovació de serveis soterrats del tram que va de Marina a Riera i també s'espera que la companyia elèctrica faci unes connexions pendents a diversos encreuaments del carrer. Després d'això, com diem, s'asfaltarà el carrer de punta a punta, una part que s'allargarà pocs dies. L'actuació, per tant, podria quedar completada al llarg d'aquest mes de maig. Recordem que aquesta haurà estat una de les obres de més envergadura del mandat actual, amb un pressupost de prop d'1.130.000 euros. Va començar el mes d'agost passat i els treballs sempre s'han desenvolupat sense entrebancs importants, més enllà d'alguna interrupció de poca importància per culpa de la pluja. La Fundació El Maresme convoca la ciutadania a una nova activitat solidària el proper 17 de maig, una iniciativa enmarcada en la commemoració del 60è aniversari de l'organització. Es tracta d'una caminada on simbòlicament es volen assolir 60 milions de passes, una xifra per la qual, segons han calculat, necessiten 4.000 participants. Ho faran en una matinal al Passeig del Callao de Mataró. Fa uns dies en parlava des de la Fundació en Sergi Galera.
5: Ens agrada posar-nos reptes. Contínuament estem buscant la manera d'incloure incloure'ns més a la societat, de que se'ns vegi més, sempre intentem anar un pas més enllà. I és per això justament que aquest any, com a primera activitat en la que sortirem a la ciutadania, farem aquesta caminada el dia 17 de maig i l'objectiu és aquest, aconseguir aquest repte de 4.000 persones caminant.
1: La convocatòria contindrà altres reclams com música en directe o una tómbola solidària i també s'hi presentarà la cançó i la flash mob de les dissantes. Es poden fer les inscripcions a les oficines de la Fundació i també al web fundaciomaresme.cat. I ara en cultura, avui el divendres està marcat per la presentació de dos llibres. Manel Ferrer.
6: Can Sant Pere acull avui una doble presentació literària vinculada als moviments socials, la memòria col·lectiva i el dret a la ciutat. L'acte organitzat pel col·lectiu Memòria, Lluita i Resistència servirà per presentar els llibres Gentrifiqué i Can Sant Pere teixeix i resisteix. Més de 25 anys de vida i lluita contra l'especulació a Premià de Mar, tots dos publicats per l'editorial Descontrol. Aquest segon llibre publicat coincidint amb Sant Jordi recull de manera col·lectiva més de dues dècades d'història i lluita de Can Sant Pere. Brenda Barr, membre del col·lectiu, explica els punts en comú i el contingut de les dues publicacions.
7: No, com es succeeixen aquests processos? Amb un llibre que fa molt poquet, que hem fet des de Can Sant Pere, que és el Teixeix i Resisteix, que és una mica la nostra història des de Can Sant Pere, des d'aquest moviment, que el prenem com a exemple, no, d'aquestes dinàmiques que es denuncien en el llibre de Memòria, Lluita i Resistència, perquè ens ajudarà a veure llavors com hem construït aquesta lluita per protegir un espai públic a Premià de Mar.
6: Durant l'acte també es parlarà sobre gentrificació i transformació urbanística, relacionant aquests conceptes amb la realitat passada, present i futura de Can Sant Pere. La presentació es farà, com dèiem, avui a 6:45 al local del carrer Miquel Moragues 12.
1: Esports. El primer equip femení de bàsquet visitarà l'Espanyol aquest dissabte per fer-se amb la victòria i assegurar-se així una plaça a la final a 4. Les premianenques tenen el repte de superar un Espanyol que viu a la zona baixa de la taula, tot i el seu intent de revifar. Les premianenques afronten el partit amb ganes, volen sumar els màxims punts i després de guanyar l'última jornada contra el CC estan motivades. Per la seva banda, en canvi, l'Espanyol ve de perdre contra el Castelldefels. A la Lliga només li queden 3 jornades, de les quals les premianenques només en jugaran 2 i n'hauran de descansar una altra. El partit serà demà dissabte a 6:45 de la tarda. I pel que fa al temps, matí amb presència de núvols i tarda més assolellada, demà s'esperen xàfecs, sobretot a la tarda. Tant avui com demà, continuem amb el termòmetre entre els 14 de mínima i els 19 de màxima. Diumenge torna el sol i les màximes podrien arribar als 21 graus.
8: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
10: James Gang, Walk Away.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i jo mateix, Salvador Climent i Pere Sánchez, del control tècnic.

Al principi d'aquesta actuació del grup James Gang hem sentit un moment la presentadora històrica del programa on s'està actuant, Beat Club. La presentadora és Uschi Nerke i és una noia que les seves minifaldilles dissenyades i cosides per ella mateixa van causar en el seu moment una gran impressió. El programa Beat Club es va emetre entre 1965 i 1972 des de Bremen, pel primer canal de la cadena de televisió pública alemanya, i les actuacions dels grups eren en directe. I van actuar els millors grups del moment, com aquest, The Who.

0: The Seekers són els Who en directe al Beat Club, que va ser el primer programa de televisió alemany dedicat a la música popular després de la Guerra Mundial. I van participar artistes com The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, The Bee Gees, Yes o King Crimson.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Durant la Segona Guerra Mundial, la música nord-americana tenia un paper clau com a eina de propaganda, de creació de moral i d'entreteniment, també amb una gran difusió del swing, el jazz i les cançons patriòtiques. El règim nazi va prohibir i va perseguir aquests estils considerats degenerats.

Save Me són Atomic Rooster, un dels primers grups progressius caracteritzats, com hem comprovat, pel teclat abrasiu de Vincent Crane. És mítica l'actuació d'Atomic Rooster al Beat Club amb el cantant Chris Farlow menjant-se un sàndwich d'aquells de pa Bimbo entre estrofa i estrofa. No es van menjar res en escena, però també hi van actuar un dels primers grups formats únicament per dones, Fanny. Eren molt bones instrumentistes i van fer de taloneres de diversos dels grans grups del moment. Les sentim al plató del Beat Club interpretant una versió dels Beatles, Hey Bulldog.

Aquest grup són Fanny. Després d'elles hi ha hagut altres grups de noies, però cap de música progressiva. Normalment els grups femenins han sigut de pop o de pop-rock. A finals dels anys 60, la contracultura i el moviment hippie nord-americà i britànic van impulsar el rock cap a tendències de rock psicodèlic i rock progressiu, que per primera vegada a la música popular incorporaven lletres i actituds socialment i políticament incisives. Beat Club va ser un programa de televisió musical alemany fonamental per la difusió d'aquests nous gèneres del rock i el pop internacionals, amb actuacions de molts grups britànics, americans i alemanys. Sentim ara l'actuació de l'americà Taj Mahal amb el tema Tomorrow Will Be Another Day.

Com totes les d'avui, aquesta és una actuació en directe en el programa de la televisió alemanya Beat Club, un programa que nosaltres també vam poder seguir perquè, afortunadament, no sabem per quines casualitats de la vida, Televisió Espanyola durant un temps el va estar emetent a horaris més aviat psicodèlics. El que acabem de sentir és Taj Mahal, un bluesman de Los Angeles que es va posar un nom molt discret

tot i que abans del nazisme Alemanya havia estat un centre important de la música popular, després de la guerra va tenir moltes dificultats per desenvolupar una cultura musical pròpia a causa de la repressió que s'havia produït sobre les formes de música que el règim nazi considerava degenerada i, bé, i a més, a causa dels efectes traumàtics d'aquest conflicte tan cruel. Per tant, després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va haver de reconstruir la seva cultura musical, va haver de partir una mica de zero. A la postguerra es van reintroduir estils estrangers, com el jazz,

Són els Pretty Things, un dels grans desconeguts del rock anglès. Grans desconeguts avui, perquè a principis dels 70 era un dels grups importants, grans. Sortien a les revistes juntament amb els grans noms, amb els Who, amb els Stones. I bé, els Pretty Things també van ser precursors de moltes coses. Van ser autors d'una de les primeres òperes rock. I també, per guanyar-se la vida, també van treballar amb el pseudònim de Electric Banana fent música per a pel·lícules porno. Nosaltres, precisament, els vam conèixer per una pel·lícula en què ens va cridar molt l'atenció la banda sonora. Avui estem escoltant la música progressiva que va entrar a Alemanya a finals dels 60 sota la influència de la contracultura internacional i les revoltes estudiantils de l'any 1968. Va ser un renaixement per la música jove alemanya i d'aquest brou de cultiu va emergir el krautrock, el rock alemany, que va donar al país una identitat musical pròpia dins del rock europeu. Els joves teutons van escoltar per primer cop grup

Són Stone the Crows, nom curiós, apedregueu els corps. És un grup amb una gran cantant al davant, com heu comprovat. És la Maggie Bell, que va ser coneguda com la Janis Joplin britànica. Stone the Crows va ser un grup amb mala sort. El seu guitarrista, Les Harvey, va morir electrocutat en una actuació. Va morir en escena. No pas a l'escena de Beat Club, però recordem que en aquest programa totes les actuacions eren en directe. Avui n'estem escoltant unes quantes, de, concretament de l'època més progressiva del programa. Per exemple, tenim l'actuació de Cat Stevens, el qual sentirem interpretant Lady Darbanville.

0: Lady Darbanville és el cantant és i autor Stephen Demetre Gergiou, un anglès de Londres, fill de pare grecoxipriota, ortodox, i de mare sueca, diríem que catòlica, que va triomfar amb el nom artístic de Cat Stevens i, després de convertir-se a l'islam, amb el nom de Yusuf Islam. Cat Stevens, o Yusuf Islam, va ser el gran precursor de l'època dels cantautors. Va patir tuberculosi de jove, va estar a punt de morir, va entrar en un procés de reflexió i va escriure 40 cançons, totes molt maques, com la que acabem de sentir. I va triomfar. Les més famoses que ha fet i que potser coneixereu o recordareu són Father and Son, Wild World, Moon Shadow, Peace Train i Morning Has Broken.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la primera emissió del Beat Club, el presentador va començar dient: a vosaltres, senyores i senyors, que no us agrada la música rock, us demaneu que us demanem que sigueu comprensius. Aquest és un espectacle en directe per joves. El presentador demanava comprensió al públic perquè estaven a punt d'emetre en pantalla coses molt rares per l'Alemanya de la postguerra mundial. Grups en directe com la Incredible String Band.

És la Incredible String Band, la increïble banda de cordes, el grup més hippie possible, un grup escocès de formacions canviants, però sempre comandat per dos il·luminats anomenats Robin Williamson i Mike Heron. En aquest tema que els hem sentit, que es diu Everything's Fine Right Now, encara són un grup força pop o folk rock. Amb el temps es van anar complicant i tornant molt psicodèlics, a base d'anar aprenent cada cop més bolets. The Incredible String Band és una banda boletaire. Un altre grup transcendental del folk rock britànic que va actuar a Beat Club són Fotheringay. El sentim amb una versió de Bob Dylan, Too Much of Nothing.

0: són...
1: Fotheringay, una sessió d'un grup encara més fonamental, Fairport Convention. Als dos grups hi ha la meravellosa cantant Sandy Denny.
2: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
1: Avui hem sentit la música progressiva que sonava en directe al programa de televisió alemany Beat Club. Aquest programa també es va reemetre a la primera cadena de televisió espanyola en horaris estranys i també va ser el primer cop que vam veure actuar tot de grups britànics i americans curiosos i complicats. Aquests grups van trastocar els alemanys, tots van tirar per aquesta banda i van fundar el rock alemany o krautrock, un dels grups més curiosos i complicats de tots, sens dubte. És aquest amb el qual acabem el programa, Van der Graaf Generator.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
0: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: La ràdio sona diferent al Maresme.
2: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
3: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
2: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, sí. Hi ha una fuita d'aigua.
3: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació dels pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
2: Clar, clar.
3: No cal que entri.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5, a la teva ràdio local.
3: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
2: Al fons de l'esquerra no miri, no sisplau, entri. Senyor agent, eh?
3: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
4: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, mm-hmm. No?
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.